els empotrats, alerta, i els que no estan empotrats. Això m'ho va ensenyar la Maite Carrasco, que li aconsello que un dia la convidi. És aquella corresponsal de guerra.

0: Els americans no volen que ho filmin. L'emputrat és aquell corresponsal de guerra que se'n va amb el passaport, diguem, o el permís de l'exèrcit anglès o nord-americà o de la OTAN.
1: I que li ensenyen la part que interessa.
0: El fiquen en un hotel, el van a buscar cada dematí amb un autocar i li fan un tour per allà on volen que ell vegi i que informi. Només aquests són els emputrats, doncs hi ha els altres. Convidi un dia la Maite Carrasco.
1: No, m'apunto l'idea.
0: A veure, hi ha una lectura complementària. Sembla ser, i això ho pot palpar vostè i qualsevol de vosaltres també, aquí s'ha instal·lat una idea una mica perversa, però que ha funcionat molt bé, que resulta que la gent entre 17 i 25 anys que no mirava la tele, que mirava el mòbil, que mirava TikTok i mirava Instagram i no mirava la tele, que de resulta que ara de sobte s'hagin posat tots a mirar la tele, no m'ho acabo de creure. Però els registres d'audiències, a veure, aquí a Espanya només hi ha una central d'audiències, una, que medeix a tots segons uns aparatets que es veu que hi han. Vostè coneix algú que tingui un aparato a casa?
1: No.
0: Faci la pregunta.
1: Sí.
0: Faci la pregunta.
1: Hi ha algú que té algun aparell de Cantar? No.
0: Però algú podria... Algun sí, sense saber qui ho diu?
1: No hi és. Ni, no s'està produint.
0: Però bé, aquí està la història. Intoxica molt la tele.
1: Ferran Monegal, ha estat un plaer. Quan hi hagi programa de televisió, es compromet a tornar a TV3, que no passin 23 anys ara.
0: Bueno, veurem si volen que a la tele apareixi una persona de 77 anys.
1: Segur que sí.
0: Que això hi ha plataformes que no ho toleren.
1: Doncs si jo encara hi soc, segur que sí. Si no estic mort... Esperem que no, el tornaré a convidar. Ferran Monegal, moltíssimes
0: gràcies. Una abraçada, gràcies.

0: en el 107 de la FM.
1: No deixeu que el gest mati la paraula, que pretén millorar la intel·ligència emocional dels oients, enlairar la seva autoestima i esborrar les depressions. Des d'aquesta emissora de confiança, la de tots.

0: Els experts alerten dels riscos que pot comportar seguir les recomanacions de creadors de continguts financers a les xarxes. Es diuen finfluencers i el que diuen pot enlluernar sobretot joves i no tan joves que busquen fer diners fàcilment.
1: Comparteixen a les xarxes socials continguts sobre finances personals i inversió. Tenen cada vegada més presència a Instagram, TikTok, YouTube o LinkedIn. I si acumulen seguidors, se'ls considera influencers financers, és a dir, fininfluencers. En funció del que diuen, es poden generar pistes d'on invertir, quines accions comprar o quines són les tendències del mercat. Poden atraure qui busca o bé aconseguir un benefici ràpid o bé sortir d'un problema d'endeutament. I realment arriben a tenir una incidència al mercat? Ens ho contesta Elisabet Ruiz Dotres, professora de Finances dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Sí, sí que arriben a tenir una influència, sí. La gent els hi acaba fent cas i si diuen doncs comprar aquesta acció o vendre, doncs al final els que tenen més impacte s'acaba veient que sí, que poden haver tingut inclús doncs moviments en el preu de les accions, en algun moment s'ha vist.
1: Els experts avisen que l'objectiu dels fininfluencers és vendre alguna cosa amb estratègies de bona comunicació en un entorn on tot està barrejat, des dels professionals fins als estafadors. Per això donen alguns consells.
2: El diner ràpid i fàcil no existeix. Per tant, tot aquell que ens prometi diner ràpid i fàcil l'hem de posar en dubte, perquè al final, per generar més diners, doncs hem de tenir paciència i hi ha d'haver-hi una bona planificació financera i una bona diversificació. I la segona recomanació que faig és que ens hem d'educar financerament, hem de saber què fem amb els nostres diners, no podem delegar les nostres decisions a terceres persones. I després la tercera recomanació és investigar sobre aquesta persona.
1: La Comissió del Mercat de Valors estableix que en l'àmbit financer és il·legal fer recomanacions generals sobre un producte concret. Sempre han de ser personalitzades en funció del perfil de cadascú.

Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges.

0: la vida, fets no paraules. Gràcies.
1: Estic preocupat pel nou Real Decret de la Legionel·la.
2: Per què?
1: M'han dit que afecta tant a petits negocis com a grans empreses i no sé què haig de fer.
2: No pateixis. Truca a Fora Plagues. T'informaran i assessoraran sense compromís.
3: Gestionem, documentem i controlem la Legionel·la del teu negoci. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions. ForaPlagues.com i el 972 44 72 20.
4: Festival de Torroella.cat.
5: L'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
6: Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
5: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
7: Tasta'l. L'Empordà es tasta.

0: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: Bona nit.
1: Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Jenna. El Parc Agrari del Baix Llobregat és un parc amb una peculiaritat que el fa diferent als altres. Es caracteritza per la biodiversitat associada a l'activitat agrària. I com no pot ser d'una altra manera, la llegenda de la Pedra del Pas de la Barca, ambientada en aquestes terres, té com a protagonistes dos pagesos. Hi havia dos pagesos que tenien un hort prop de la desembocadura del riu Llobregat. Cada matí, abans que sortís el sol, anaven a collir carxofes, pastanagues i tomàquets, entre altres productes, per vendre'ls a Barcelona, a l'altre costat del riu. El Joan Ribas és un pagès de la zona del Prat i prové d'una família que ha viscut i treballat aquestes terres des de fa molts anys. Així que d'anècdotes i de llegendes en sap unes quantes. Benvingut, Joan.
1: Hola.
0: A veure, explica'ns, realment això és una llegenda? Perquè fa més la sensació que és una història real.
1: I tant, no? Totalment real de totes, totes. Perquè llavors era el Baix Llobregat era la horta de Barcelona. I llavors tant Prat com Sant Boi, que eren el més proper, bueno, i Hospitalet també, perquè no era que el que era la zona franca, que també era d'entrar al Llobregat, però també estava ple de cases de pagès que collien tot tipus de verdures i, per exemple, el tros de Sant Boi, allà hi havia moltes arbres, hi havia perseguers i pomeres, sobretot molts arbres. I llavors, clar, anaven carro o de cavalls i era una corrua de carros que anaven a, amb els cavalls i les mules, anaven al Born a portar el gènere cada dia a la tarda. Al migdia collien el dematí de bon dematí i a la tarda ja es portava, perquè llavors de matinada es venia... El Born es començava a la matinada, a les 6 del matí començaven a atendre, llavors.
0: Joan, això que expliques ara mateix, a dia d'avui, sembla molt llunyà. De quina època estem parlant?
1: Doncs estic parlant de, no sé, els anys 50. Jo tinc un germà més gran que jo, tenia 12 anys més gran, i com va tindre carnet, van comprar un tractor, i llavors el Born hi anava amb el tractor i el remolc. I llavors cada dia després de dinar i anava cap al Born. Tant així, i jo llavors de nen doncs anava a ajudar-lo a descarregar, perquè els melons es portaven a granel, es feien una pila al passeig del Born. O sigui, clar, tot el que es portava, les carxofes es portaven amb unes canastres, que eren com uns grans recipients fet de canya i de bímac, que pesaven 500 quilos d'escarxofes. Es portaven amb el carro i després es portaven amb el tractor, també. I les carxofes es venien a peces.
0: O sigui,
1: venien els compradors amb sàries d'espart i deien, jo vull 100 carxofes. I llavors es comptava les 100 escarxofes.
0: Un pont de fusta els permetia travessar el riu i arribar a temps a Barcelona per poder muntar parada al mercat. Però un dia, un aiguat va fer créixer el riu i es va endur el pont. Després de molt rumiar, van decidir que la millor solució era fer un pas de barca. Dit i fet, construïren una gran barcassa que, guiada per un cable subjectat a un costat i altre del riu, els permetia travessar-lo sense problemes. Joan, no hi ha cap mena de dubte que els pagesos formeu part de l'imaginari col·lectiu de la zona. I teniu, a més, un paper molt important, suposo, en la preservació d'aquest espai, per molt que hagi canviat molt, d'això que ens explicaves a com és avui. Quina vinculació hi heu tingut?
1: Molta. Ja tenint en compte, el que passa que els ajuntaments, fins a poc, no estaven molt per la feina. Nosaltres érem, inclús amb l'adveniment de la democràcia, el pes demogràfic dels pagesos, res, o sigui, en vots també són molt poca gent, però clar, ajudem a esponjar el territori, clar. I això és una cosa que costa, que es gastin quartos en una cosa que no produeix vots directament, saps? Sí. És així.
0: I com definiries tu a les persones que treballeu les terres? O sigui, direu que sou persones semblants a les d'aquesta llegenda que ara escoltàvem?
1: Sí, són estoicos, amb el sentit de que si plou, plou, si fa fred, fa fred, no pot ser res, no depèn de tu, depèn de moltes coses, el preu tampoc s'ha prefixat mai, o sigui, realment és una cosa que vas aguantant, i més a més, de mica en mica, com abans era només érem a prop de Barcelona, i si hi havia una mala anyada avui, l'endemà, un altre any, doncs n'hi havia... tu guanyaves més quartos i una cosa per l'altra, no? Però ara que tu et plogui o et pedregui i et faci malbé la cosa no vol dir que a 5 quilòmetres no i ve de on faci falta, no? I amb la globalització encara és pitjor, perquè cert. Abans nosaltres el Prat feien molts balons i eren boníssims, i ara està fent síndries boníssimes a les sorres, dolces, però clar, com bé els balons de Prat venien per Sant Jaume, ara la gent a Sant Jaume està cansada de melons de un fany i falta.
0: Tornant a la llegenda, Joan, quina vinculació té amb el Parc Agrari del Baix Llobregat?
1: Bueno, això és la llegenda, és ni més ni menys que el Parc Agrari i el que és l'entorn de la Llobregat té un lligam amb Barcelona de sempre i pot ser de tot tipus. En el seu moment va ser com Horta de Barcelona, l'Horta de Barcelona, el graner de Barcelona, i ara pot ser doncs, l'Horta d'Aire d'Esbarjo, que es pugui utilitzar doncs, per passejar i per tindre, no amb Barcelona, sinó el gran Barcelona, no? Amb l'Hospitalet, Cornellà. Ara ja passa de Cornellà, la gent passa no, de Cornellà i de Sant Boi, al Baix Llobregat ja baixen pel costat del riu fins a baix, que a les zones humides, que és el parc natural. O sigui que hi ha un lligam. No s'ha perdut aquest lligam. S'ha variat, però encara continua. Això està clar.
0: I diries que aquest conte ha ajudat a que la gent conegui una mica més la història del parc agrari que tu ara ens descrivies, no? Perquè tu vas viure en primera persona. Però perquè la gent que no ho va viure conegui les característiques que el fan únic?
1: A mi em sembla que sí, que tot això, posar en valor tot el que és els camps que envolten, que queden, que cada cop són menys, perquè infraestructures, autopistes, s'han anat retallant el desviament del Llobregat, tot es va retallant de mica en mica, no? I serà difícil conviure. I com a pagesos també és difícil viure-hi perquè cada cop l'escala és més petita i llavors és molt difícil competir amb les grans explotacions del sud d'Espanya mateix. Pues si donem per valor la proximitat i no és res nou. Per exemple, a Califòrnia els pagesos van a vendre els mercats i és biològic i la gent ho compra encara que no sigui massa alt perquè saben que té un valor afegit. Per això és el que s'ha d'envoir a la gent, que tot el que ve d'aquí ajuda a conservar també l'espai.
0: Tot el que ve d'aquí, com, Joan, com carxofes...
1: De proximitat, de
0: clar,
1: proximitat.
0: Tot el producte de proximitat, Joan, que ens arriba aquí, d'un parc que tenim ben a la vora, productes com carxofes, com tomàquets, enciams, espàrrecs, calçots... Jo crec que se'ns fa tots la boca aigua només de pensar en tot això. En resum, Joan, l'activitat agrària és, sens dubte, la singularitat d'aquest parc de llegenda, el Parc Agrari del Baix Llobregat.
2: Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, bachata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: un segon de distracció, pots tenir un accident i et persegueix la resta de la teva vida. Un segon et pot canviar la vida. Quan condueixis, evita les distraccions.
1: Tanca els ulls.

0: Truqueu.
1: Agafa el telèfon i truca.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia, sóc la Nuri. Mira, jo volia trucar. Una cosa, m'ha passat una cosa bastant una mica forta. O sigui, el que vaig fer de la crida per anar a TV3, doncs jo demanaria a totes les persones que em van trucar per apuntar-se que ho tornin a fer, perquè l'ordenador, no sé què li va passar i se'n va borrar tot. Jo les coses que tenia apuntades a mà i recuperat bastants noms, però esclar, em sabria molt de greu que algú es quedés doncs a fora, que estigués apuntat i que jo no el tingués. Llavors és que si em poden trucar i si ja estan apuntats els diré, bueno, doncs ja esteu, i si no, doncs els tornaré a apuntar. Em sap molt de greu, però una varia d'aquestes tècniques que va venir el meu fill i no hi va poder fer res. I tiriri que té vi. Val, adeu-siau.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
6: Ràdio Vila-seca. Repetiràs.

0: continguts en xarxa.
1: Ara un xic de cultura.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: telèfon, un invent que ha transformat la comunicació global, té una història fascinant. Va ser inventat per Alexander Graham Bell, al 1876, encara que la invenció va ser objecte de controvèrsia, ja que altres inventors, com Elisha Gray, també estaven treballant en dispositius similars alhora. Bell va aconseguir patentar el telèfon el 7 de març de 1876, només unes hores abans de que Gray presentés la seva sol·licitud patent, cosa que va resultar en una batalla legal històrica. El primer missatger transmès per telèfon passa la frase «Senyor Watson, vingui aquí, vull veure'l», que Bell va dir al seu assistent Thomas Watson. Aquest missatge senzill va marcar l'inici d'una revolució en la manera en com les persones es comuniquen. El disseny del telèfon ha evolucionat dràsticament des dels primers models amb maneta i cables visibles, fins als smartphones moderns que combinen múltiples funcions, des de càmeres fins a navegador d'internet. Una curiositat interessant és que la paraula telèfon prové del grec tele, que significa lluny, i phone, que significa veu o so. Així, el telèfon literalment vol dir so a distància. Aquest dispositiu ha passat de ser un luxe a un objecte essencial a la vida quotidiana.
1: Se te olvida.

0: Continguts en xarxa.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
4: Avancem junts.
5: L'icònic vestit d'astronauta daurat que Dalí va dissenyar el 1958, el seu bastó original, les joies cinètiques al cor reial i al calze de la vida en format digital o una reproducció del vestit d'alta costura creat amb Christian Dior per al prototip de la dona del futur de l'any 1966. Aquestes són algunes de les peces que es mostren en aquesta exposició que ja es va poder veure ara fa 4 anys en un format diferent a l'ideal i que es tanca amb ballet cibernètic. Una performance realitzada el 1966 al Parc Güell amb la companyia Harness Ballet. Aquesta mostra aborda la relació que tenia Salvador Dalí amb la ciència, la tecnologia, la moda, la joieria, el disseny i els mitjans de comunicació. Un artista total, segons Jordi Selles, director de l'Ideal, que entenia molt bé el vincle entre art i tecnologia.
6: Que és un punt de trobada amb el Dalí, artista total. I alhora descobrim com amb una espectacular sala immersiva la seva obra té molts secrets que no es poden veure si no és amb una ampliació absoluta i en el metavers delinear podem ser nosaltres protagonistes i literalment caminar pel seu univers dins d'algunes de les seves obres més conegudes.
5: Coincidint amb Dalí Boulevard Cibernètic, també s'ha fet una intervenció artística temporal al Passeig de Gràcia sobre els famosos ous de Salvador Dalí, que es podrà veure a Barcelona fins al 22 de setembre.

0: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Empúria Brava, quan passis per davant...
4: Mira, para,
3: para. Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
5: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
4: Uau!
3: Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Empúria Brava, atura't i a l'hora que vulguis.

0: Lani.
1: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
2: Què?
1: Busca tranquil·lament.
2: Home!
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
6: Ui!
3: Tranquil·lament.
1: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
1: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
1: És clar.
7: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vilasacra.
7: Marca la diferència. Digues adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vilasacra, la de tota la vida.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Catalunya invertirà 126 milions fins al 2031 en quatre terminals ferroviàries de mercaderies, una a l'Alt Empordà. L'estratègia fixa com a objectiu elevar del 4% al 10% la quota del tren en el transport de mercaderies. Un control contra taxis pirates a Figueres acaba amb 7 denúncies i un vehicle immobilitzat. Mossos, Guàrdia Urbana i inspectors de la Generalitat han comprovat 13 vehicles a l'estació de Figueres Vilafant. Figueres asfaltarà una desena de carrers fins a mig octubre. Comença la primera fase del Pla FEM Figueres 2026.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La reiteració de fets delictius greus torna a posar damunt la taula la reclamació d'una regió policial pròpia a l'Alt Empordà. Els darrers successos reobren el debat sobre la necessitat de reforçar els Mossos en una comarca de frontera que fa anys que demana la creació de la regió policial Girona Nord. Mossos d'Esquadra s'estructura territorialment en 9 regions policials, només una de les quals reuneix tota la demarcació de Girona. Agullana supera els 900 habitants i topa amb la manca d'habitatge. Si un pis queda buit, ja tenim 3 persones esperant, ens comenten. El municipi supera els 900 habitants per primer cop en dècades, però la falta d'expansió urbanística frena l'oferta de pis. Per respondre a la demanda, l'Ajuntament projecta habitatge social i preveu convertir la rectoria en pisos de lloguer. Figueres, parada obligatòria del millor patinatge artístic, acollirà la primera Copa d'Europa de la història. Es disputarà el poliesportiu Roser Llop entre el 24 i el 26 de setembre i rebrà 600 participants de 7 països. Tindrà les modalitats de show, quartets i precisió en categoria sènior i júnior i marcarà el debut d'una nova competició d'abast continental.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Festa della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972507523. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa, a Vilasacra.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: Un viatge en el temps.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

Continguts en xarxa. La bona cuina. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Ramona.
1: Hola, què tal?
0: Hola, Fernando.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Qui m'explica què és això del Juegón?
1: El Juegón és un joc que hi havia a internet, que crec que no existeix ara, que jo vaig tenir un problema, vaig quedar viuda, i clar, em vaig trobar sola, i a mi m'agrada molt això dels jocs, i vaig entrar a internet, i vaig trobar, buscava llocs per jugar amb persones de fora, que em pogués comunicar, i vaig trobar aquest joc, al Google ho vaig trobar, aquest joc, doncs que vaig fer amigues amb això, perquè jugàvem molt, a mi m'agrada molt l'Scrabble, i jugàvem molt amb amigues. Amb...
0: Sí, el Juegón, diguem, hi ha diferents jocs. No només hi ha l'Scrabble.
1: Molts. Hi ha jocs de cartes, hi ha el domino, el parxís...
0: Però... Tu entres allà i jugues amb qui estigui connectat en línia des d'allà on sigui del món.
1: Tinc amigues al País Basc, tinc amigues de Lleida... I, en fi, jugàvem. Era en castellà, en català no era. Però, bueno, un dia determinat em va demanar una persona per jugar i, clar, jo no sabia si era home o dona i va entrar el Fernando. I em va començar a dir hola, que hi havia un xat que podíem parlar, que podíem comunicar-nos, que tal, que qual, i em va dir hola, bon dia, i jo dic bon dia, què tal, diu és el primer dia que em connecto aquí, dic que sí, dic bueno ja ho veig perquè no en sabia gens. I clar, vaig pensar, bueno... Dic, bueno, diu, com...
0: Però tu no sabies si era home o dona en aquell moment.
1: No sabia res, no sabia res. Em va dir, com te dius? I jo dic, em dic Ramona, dic, i tu? I em diu, Fernando. Dic, ui, no, dic, perquè jo sempre jugo amb dones que he fet amigues i tal. Dic, és que sóc una dona gran. I diu, bueno, jo també sóc gran. I vam començar així la història.
0: Clar, perquè tu, el Juegón, Ramona, va ser com el refugi que vas trobar, una de les distraccions després d'haver quedat vídua.
1: Sí, jo em llevava molt d'hora i perquè, clar, no podia dormir, tenia les meves històries, i llavors em posava allà i jugava i em distreia molt, feia el meu cafè amb llet i estava bé. I, bueno, la història va començar aquí.
0: Quants anys tenies?
1: 65.
0: I tota la vida havies estat amb el teu marit?
1: Tota la vida. Mira, dels 14 anys. Als 14 anys, jo tenia, casa meva teníem bar, teníem restaurant, i als 14 anys em vaig tenir de plegar de l'escola i anar-me'n a treballar amb els meus pares. Soc filla única. I el meu home, en aquell moment, treballava en un taller de marbre al costat de casa. I venia a buscar els cafès, i així es va començar la història. Ell 16 anys i jo 14, tota la vida.
0: Tu eres vídua, Ramona, sí. I tu tenies parella.
2: Sí, jo tenia parella.
0: I un dia quedeu?
1: Un dia quedem perquè... Em
0: anava... Posau-vos a cara.
1: Suposo que sí. Em anava dient que em volia conèixer i que baixés a Barcelona, que parlaríem del viatge i que no m'enganyaria. Jo dic, és que jo no he quedat mai amb ningú. Jo a mi em feia una cosa. Jo sóc de poble, li anava dient. Jo no he conegut mai cap més persona. Però si jo no et faré res, si jo no et diré res, quedarem al lloc de la feina, et presentaré els companys de feina i dinarem i ja està.
0: I... Tu creies això, que no havies conegut mai més cap altra persona?
1: Clar, li deia, jo no he conegut mai a ningú i jo anar-me'n tota sola a Barcelona per conèixer una persona i anar-me'n a dinar amb una persona que no conec, a mi em fa molta cosa.
0: I vau quedar la feina d'ell?
1: Sí, vam quedar la feina d'ell.
0: Això va ser una condició que et va posar ella?
2: Jo crec que no va ser condició, sinó simplement perquè era un lloc fàcil de quedar, perquè com és un institut de secundària, el Vall d'Hebron era un lloc molt fàcil, perquè està al costat de la Ronda de Dalt. Llavors allà podia deixar el cotxe aparcat i, de fet, ella portava una càmera de fotos al cotxe i el company de la porta, el porter que està de vigilant, es va fer una foto, que encara la tenim allà a l'habitació, que és la primera foto, el primer dia que es van conèixer, que està allà, sí. Després jo te l'ensenyé.
0: I tu, quan te'n vas anar cap a Barcelona, des de Sant Vicenç de Castellet, els hi vas dir als teus fills, a les teves filles?
1: Com vaig pensar-hi? Jo, vaig pensar, què passarà aquí? Vaig deixar a sobre del despatx...
0: És a dir, tu tenies la sensació, Ramona, que estaves fent una cosa mal feta?
1: Totalment. Tremolor les cames. Clar, perquè jo no estava acostumat a això. vaig deixar el número de telèfon seu a sobre allà al despatx, dient, si em busqueu, jo estaré aquí aquest telèfon. Vaig pensar, si no arribo a casa, ja em buscaran. Clar, jo vivia sola, però ells a casa meva venien sempre. Vaig deixar aquell número de telèfon.
0: Per si passava alguna cosa.
1: Em podien violar, em podien matar, em podien sequestrar. No sabia res, jo. Clar.
0: Tu només sabies que es deia Fernando i, home, que més o menys...
2: Volia ensenyar les fotos de Sri Lanka, perquè el tema era que jo vaig anar ja a tres àlbums o quatre de Sri Lanka...
0: O sigui, tu ja havies anat a Sri Lanka sí, i tu hi anaves.
1: Jo hi anava al cap de 15 dies.
2: Llavors jo li vaig dir, pues és un país molt maco i tal, i ja t'ensenyaré les fotos. I llavors vam quedar allà a la porta de l'escola i vam anar a dinar a un restaurant que estava allà al costat. I vam dinar, i tu no vas dinar gaire perquè estaves molt nerviosa, i les fotos no sé si les vas mirar gaire tampoc perquè...
0: No vas dinar?
1: No. Primera que era allà al costat de l'escola i era molt dolent. Jo, jo menjo molt poc, però miques bones. I allò era un lloc... Bueno, era el lloc
0: I, estava,
1: la...
0: I que estaves nerviosa.
1: I que estava molt nerviosa i que em va treure quatre àlbums de fotos allà que tota l'estona anava mirant àlbums i jo estava molt nerviosa.
0: Per tant, s'acaba aquell dia, tu tornes cap a Sant Vicenç de Castellet i dius, ha anat bé això?
1: Home, a mi em va agradar. Perquè jo, clar, jo pensava com serà aquest home, com serà aquest home, clar, jo no l'havia vist mai, jo ja m'imaginava un home, clar, estava bé, i el vaig veure que venia, que m'esperava, dic, si és aquest arrai, bueno, i ho era. Bueno, l'endemà al dematí vam continuar les partides, cada dia ja quedàvem, cada dia, a quarts de vuit, ell es despertava, i anàvem fent la partida, i anàvem xerrant, i així es va anar continuant la cosa, fins que un dia em va dir, baixa, que anirem al cine, i... però llavors ja els meus fills ja ho van calcar, tot, ja ho han clissat tot això.
0: No els hi vas dir, tu?
1: Jo no, de moment, res, jo.
0: Ho van descobrir ells?
1: Sí, ho van descobrir...
3: La foto.
1: Ho van descobrir per la foto perquè en la càmera era d'aquelles que es havien de connectar a internet per passar les fotos i jo no ho sabia fer. I un dia, els dimecres que venen sempre a sopar tots, els hi vaig dir, si em poguéssiu entrar les fotos a dins l'internet perquè així me les miro jo per l'ordinador i em va més bé. Val, ja ho farem. I em sembla que era la meva filla o la meva jove, no sé, em van entrar les fotos i em criden. Qui és aquest home que està amb tu? Dic, oh, bueno, no... Dic, bueno, he conegut aquesta persona i tal i qual. Ah! Ja vam tenir una mica de...
0: Com l'has conegut? Per internet?
1: Una mica de taquillo. I llavors dius, sí, el tens al Facebook i no saps ni qui és... Totes aquestes coses.
0: No, però fixa't una cosa, que la vostra història és d'aquelles coses que demostra que a la vida hi ha una edat que tens por de dir les coses als pares, no? Que els hi amagues segurament moltes coses, i llavors passen els anys i tens por de dir les coses molt semblants als fills. No?
1: Mm. Bueno, perquè jo també entenc que la situació és diferent. Perquè els fills et volen protegir, et veuen gran i pensen... t'enganyarà, com me deia la meva filla. Aquest home t'enganyarà, mama, que t'enganyarà. Dic, home, jo ja tinc coneixement. Ja, no el volia conèixer. El meu fill s'estava separant també i em va dir, mama, tu vés fent. Vull dir, volguem dir, jo també en tinc prou de problemes. Però la meva filla, el papa, clar, normal. I va pensar que m'enganyaria. Però, bueno, de mica en mica van entrant, però no el volia conèixer, eh?
0: Clar, tu ets d'una generació, has pujat, diguem, amb uns anys en què les coses eren per tota la vida, diguem, no?
1: Eren per tota la vida, i quan ja vam començar, que jo ja devia tenir uns 16 anys, i ell en devia tenir 18, 19, començàvem en el cine, la meva mare sempre. O sigui, jo quan me vaig casar, quan el viatge de nuvis... trobava a faltar, no és que la trobés a faltar, eh? Però em semblava que havia d'haver la meva mare allà.
0: Perquè sempre que anava al cine venia ella.
1: Sempre. I una veïna. Sempre. Vull dir, hi han de la meva edat que tenien més llibertat. Jo no en tenia gens.
0: Sí, que et cases i no saps res de res.
1: Res de res. No t'ho dic. Jo pensava, hosti, no hi ha la meva mare. Hòstia, què farem ara?
2: No, ah. La diferència és... que també ja vivia en un poble, no el mateix que en una ciutat, no? Diferent. Jo vaig néixer a Saragossa i, bueno, el meu pare va morir quan jo tenia 2 anys i vaig estar inter en col·legis de militars, perquè d'orfes de militars, que el meu pare era militar franquista. I llavors vaig estar a Galícia, després a Madrid, després a Valladolid, i després vaig tornar a Saragossa i vaig començar a treballar. I allà...
0: I tu vas sortir franquista també, com el teu pare?
2: Al revés. vaig començar a treballar i allà el primer treball vaig estar 5 anys, era analista de laboratori químic en una fàbrica de nylon del textil, que era americana, de la ESO, de la Standard Oil Company, i en una vaga, que jo era un dels promotors de la vaga, era el principi de Comissions Obreres i tal, em van acomiadar. I llavors, a partir d'ahí, ja va haver-hi moltes històries que vaig estar treballant on vaig poder i al final vaig arribar a Catalunya. I per Catalunya era un altre ambient. Però sempre vaig estar continuant militant en partits, en sindicats i tal, no? En Comissions Obreres. Llavors, que vull dir que l'ambient d'ella i el meu era totalment diferent. No té res a veure. Tant en del poble com en una ciutat gran, com el tipus de relacions que pues, tenien les persones, no? D'ideologia i de tot, no?
0: El teu marit es va morir d'accident.
1: Sí, el meu marit va quedar mort conduint. Venia de Grècia amb el meu fill.
3: Però no va ser accident.
1: No, accident no. Va morir, no. Va tenir un aneurisma, va quedar mort conduint. Clar, no m'ho esperava i de moment quedes tocat.
0: Tenies 60 llargs, ja.
1: Bueno, jo en tenia 63. Ell en tenia 65 i jo en tenia 63. Em semblava que era gran. Jo pensava, ja sóc una dona gran. Fins que no vaig conèixer el Fernando vaig pensar que era gran. Després vaig pensar, buah, encara anem fent.
0: I Ramona, al cap d'unes setmanes, mesos, quan comences a encaixar una mica, diguem, el que ha de ser la teva nova vida, que et queden molts anys, encara en tens 63, pensaves que eres gran, però et poden quedar molts anys, penses de dir, hosti, estaria bé que jo trobés una altra persona?
1: No, jo tenia amigues... Vull dir, sortia molt. La prova és que quan es va separar el Fernando, que era l'11 de setembre, jo estava a Priego de Córdoba amb tota una colla d'amigues que fèiem una excursió i sortia amunt i avall amb moltes amigues, no? I em truca i em diu, m'he separat. Diu, i ara què? Dic, hosti! Clar.
0: Això va de debò.
1: Això, ja tenim un taco aquí, eh? I, bueno... Bé, però vull dir-te que no m'ho havia plantejat mai, clar que no.
0: Però que et semblava que què? Que li estaves fent un lleig al teu marit o aquella fidelitat que li havies promès havia de ser fins i tot després de mort?
1: No és això, però jo ja pensava, doncs mira, la meva etapa ja està, els meus nets, cuidar els nets, cap amunt, cap avall, i fer algun viatget i anar marxant. No em faltava res, vull dir que estava bé i vaig pensar, doncs ja està. Però clar, va sortir el Fernando i ja la tenim armada. Clar, són uns canvis que no hi comptes, però bueno.
0: Afortunadament, no, ara?
1: Sí, però bueno, clar, també va costar, Albert, perquè, clar, la meva filla em deixava cada cap de setmana, em deixava els nens, que si ara tenim un sopar, que si ara tenim cap, si va bé, principalment ella me'ls deixava més. I clar, quan venia el cap de setmana el Fernando, jo li deia, ah, sí, tant, ja els pots deixar, però ja el Fernando, ado. Doncs no. I un dia es veu que estava puradeta i em va dir, bueno, saps què passa? Coneixerem el Fernando, deixarem els nens i anirem fent. I el Fernando molt content, perquè estava allà, ja es va posar de seguida a fer una truita de patates, va venir la Sílvia, va venir el Xavi, es van saludar i a partir de llavors, perfecte.
0: I al final tot es posa a lloc, no, diguem, Fernando?
2: No, perquè jo tampoc tenia previst trobar una altra persona, però perquè, clar, vull dir que portaven 30 i pico anys a la meva companya i havien tingut, bueno, com totes les parelles, coses molt bones, coses més bones, però, en fi, ja havien tingut una vida que estava bé, però darrerament, els últims temps, hi havia moltes discussions i molts follons, perquè cada cosa que jo feia li semblava malament i, bueno, molt, molt merdes. I llavors jo moltes vegades pensava, ostres, he d'estar així fins que em mori aquí cada dia tantes baralles i tal, que quan un és gran vol més tranquil·litat i tal. I fins que, mira, va sortir aquell que vaig conèixer, la Ramona, i va dir, hòstia, que una persona més carinyosa, més amable, més simpàtica, i bueno, que estava molt a gust en ella, no?
0: Clar, parlàvem ara de, diguem, de tornar a tenir una relació quan es mor la teva parella, però encara hi ha una altra cosa, que és tornar a tenir aquesta relació o tornar a viure una història d'amor després dels 65 anys, no? Que això encara sembla estrany, però encara hi ha una mica de tabú amb això.
1: És que sembla que no pot ser. Sembla que no pot ser. I és. Vull dir que no... No sé, és trobar la persona. Jo penso que no hi ha edat, ara me'n dono compte, llavors no, però penso que no hi ha edat per això, perquè si estàs a gust amb una persona, clar que la relació és diferent que quan ets jove, que tens aquelles situacions... No, ara és una tranquil·litat.
0: A veure, sí, però els nervis ja els has passat, eh? Perquè els nervis de quan ets jove també els vas passant a Barcelona aquell dia, no?
1: Molt grossos. Molt grossos, eh? I dies següents. Un dia, vam anar al cine, i sortint del cine em diu, si vols que anem a algun hotel, amb alguna cosa, i em va entrar un tremolor a les cames, que li vaig dir, no em diguis això, no em diguis això. Dic, marxo. I vaig agafar el cotxe, vaig pensar, ara s'haurà enfadat, que no ens parlarem mai més. Però vaig marxar, estava tan nerviosa...
0: Que vaig... Més que la nit de nuvis?
1: No, diferent, home, com por. I em vaig tenir de parar, clar, venia de Barcelona amb el cotxe al vespre, jo sola, no sabia ningú res, i pel camí em vaig tenir de parar a vomitar, perquè estava molt nerviosa. Però bueno, llavors ell l'endemà, que no passa res, que simplement ho vaig dir, que bueno... Clar, és una persona molt comprensiva, també, ho hem de dir. Que sí, sí.
0: Clar, però jo veig una cosa, que és que estic segur que moltes parelles de la vostra edat, en una situació semblant, no han acabat de fer el pas. És a dir, hi ha moltes persones que vosaltres sí que us heu acabat atrevint a fer aquest pas, hi ha moltes persones que pels fills, pel què diran, tu vius en un poble, vés a saber, no sé què, que al final dius, mira, saps què? Doncs no. I clar...
1: És que és un error que no ho entenguin. Perquè si veuen el pare o la mare que està bé, escolta'm, jo si hagués estat sola, suposo que amb els meus fills els hauria demanat més coses, que ara estic sola, que ara on aneu, que ara què feu. Si veuen a la mare que està bé i que nosaltres anem cap aquí, anem cap allà, ostres, penso que és, per ells és bo també.
0: El poble et va fer dubtar, el fet de viure en un poble?
1: Gens. Primer la meva filla em va dir, mama, quan ja ho va acceptar, em va dir, mama, només et demano una cosa, que no et creguis a ningú ni et miris a ningú. Tira pel dret si tu creus que ho has de fer. I dic, això m'ho va dir, i jo no. Al contrari, quan va començar a venir el Fernando, us deia, mira, és el meu company, que anem fent... I pensava, escolta, tu...
2: I em vas presentar tots els teus amics...
1: Sí, l'han acceptat tots els meus amics, tots l'han acceptat perfectament, i jo pensava, escolta, tu, a mi ningú m'ha vingut a fer companyia, ningú m'ha dit res, saps? Doncs ara jo tinc de fer la meva. Si m'equivoco, perquè l'única cosa que a vegades em deien, i si t'equivoques? Pues si m'equivoco, bon vin i vas amb barca nova. I què farem? Però no, bé, tot bé.
0: Continueu jugant a cartes o...
1: No, ara... A palabrados.
2: Ara lo fem, mira, aquí tenim les tablets, perquè cada matí lo primer que fem abans de llevar-nos, bueno, depèn, si jo vaig a cap, jo normalment camino cada dia 10 quilòmetres o així, no? I, però juguem una partida de palabrados, lo primer.
0: Cada matí. Però no té el mateix misteri que quan ho fèieu a distància.
1: No, però anem molt picats. Anem molt...
0: Qui guanya?
2: Ella és molt bona.
1: No, però ell n'ha après. És que el dia que va entrar, el primer dia, no sabia ni posar...
2: Jo jugava a mus, al tute i coses d'aquestes, i al parxís, inclòs, però ja això no l'agrada.
1: No m'agrada, n'ha pres el punyetero. Però bé, anem.
0: Ara t'acabarà guanyant.
1: Alguna me la guanya.
2: De tant en tant.
0: Ramona, Fernando, un plaer, veus, he conegut. Moltíssimes gràcies per explicar una història petita, però que jo crec que segur que molta gent s'hi sent reflectida.
1: Bueno, pues, és el que volem. Nosaltres som feliços, estem bé, estem contents dels fills, tant dels seus com dels nostres, i endavant.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: L'envelliment dels arbres, entre d'altres, han afectat greument el potencial productiu dels cítrics. És per això que Unió de Pagesos reclama un pla de replantació per poder recuperar aquest potencial. I és que el 2015 a Catalunya hi havia 8.444 hectàrees de cítrics i el 2024 6.595, un 22% menys de superfície, segons dades d'agricultura. Més detalls, Tarragona, Pilar Ribas.
2: Les onades han sotmès les plantacions de clementines de les Terres de l'Ebre, que representen el 50% dels cítrics de Catalunya, a un important estrès tèrmic durant les fases crítiques de desenvolupament del fruit. Aquesta situació ha afectat greument les varietats primerenques i en menor mesura les taronges, segons el sindicat. A més, en 4 mesos va ploure l'equivalent a la pluja mitjana de 2 anys, fet que va provocar pèrdues del voltant del 50% de la producció. Cal afegir que la gran majoria de plantacions tenen entre 25 i 30 anys, amb la progressiva pèrdua de rendiment. A aquests problemes s'afegeix la creixent pressió de plagues i malalties i els efectes dels tractats de lliure comerç amb importacions a l'alça. Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
3: Aquí el que s'està demanant, que a la pràctica les plantacions són molt velles, les plantacions tenen més de 20 anys i el que demanaríem és un pla de reconversió vegetal. Les noves plantacions, que siguin més que contra aquests nous bacteris i o fongs que s'estan, doncs, estem trobant als cítrics, aquestes noves plantacions que s'hi van en varietat ja més adients, tant per la calor com pel tema de plagues i malalties.
2: Paral·lelament demanen més estabilitat en els preus, tot plegat per garantir la viabilitat de les explotacions.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.

la de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: informació, música, entreteniment.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: L'activitat física és saludable a totes les edats. L'activitat física té un munt de beneficis.
3: Ajuda a sentir-se millor, a estar més relaxat, amb més energia i amb més facilitat per dormir i descansar.
4: Millora el funcionament de tot l'organisme. Tonifica els músculs, les artèries i el cor, els ossos, les articulacions i el sistema nerviós.
5: Millora l'estat d'ànim i facilita les relacions socials.
6: Ajuda a prevenir i a tractar l'excés de pes.
7: 60 minuts diaris d'activitat física moderada millora el creixement de joves infants.
8: Poseu-vos en marxa.
9: Sumeu minuts d'activitat física al llarg del dia.
10: Adults i gent gran, 30 minuts. I nens i joves, 60 minuts.
11: Trieu activitats que us agradin i compartiu-les amb familiars o amics.
12: Sigueu persones actives.
13: Camineu i pugeu escales en lloc d'agafar l'ascensor.
14: Jugueu amb els nens, amb el gos.
15: Balleu.
16: Treballeu a l'hort o al jardí.
17: Feu excursions per la ciutat o la natura.
18: Limiteu el temps d'estar asseguts davant del televisor.
19: Sortiu a passejar.
20: Sigueu persones actives.
21: Fer activitat física és cuidar-se.

0: la nit.
1: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscancer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.

somni, hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida, hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, més de 350 milions de persones al món tenen ansietat i a Catalunya afecta prop del 17% de la població. La majoria són dones. Respira, amb guió d'Àurea Muñoz i dibuixos de Judit Creuet, publicat per Planeta Còmic, visibilitza aquest trastorn posant-li cara. Valèria Obereda.
1: L'Alice és la protagonista de la història i ja la primera pàgina es diu Respira, una paraula que Àurea Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, s'ha repetit molt.
2: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no?, que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure respira, comença dient literalment respira, perquè és aquest mantra inconscient de ara un moment, respira, i així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
1: Quan l'autora passava per una situació d'ansietat, va canalitzar els seus sentiments escrivint, i d'aquí va sortir la idea. Plasmar-ho en un personatge que expliqui el que sent ajudarà que la gent ho entengui. Sentim Judit Creuet.
2: Teníem dos objectius principals amb aquest còmic. El primer, si alguna persona està passant per un procés així, pugui veure que no està sol, perquè moltes vegades aquests sentiments són molt aïllants. I l'altre objectiu era al revés, per gent que no pateix ansietat, poder ajudar-li a entendre què és patir ansietat, entendre què està passant, entendre com ajudar i poder estendre la mà.
1: Tot passa en una illa, que fan servir com a metàfora visual. Converteixen el mar en un símbol de l'ansietat, perquè tot el que l'Alice no vol afrontar l'ofega.
2: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, el qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no t'agradi veure'l, segueix allà.
1: Àurea Muñoz i Judit Creuet es coneixen de fa anys i han treballat amb molta complicitat. De fet, el procés ha estat una mica la inversa del que és habitual.
2: Ella va escriure una petita novel·la i me la va enviar. I jo a partir d'això vaig començar a fer els primers esbossos de com m'estava imaginant aquesta història que ella m'explicava en pàgines de còmic. I a partir d'aquí dèiem, doncs crec que la història no flueix tan bé com ho imaginava. Quan canvies d'escrit a dibuix, anem a canviar-ho. I m'ho canviava i m'ho tornava a enviar i jo tornava a fer dibuixos. Fins que les dues no dèiem, vale, estem contentes, ara ho podem passar net. I amb aquest mètode de treball al final el que passava és que el guió venia després dels dibuixos. Un ordre poc usual.
1: I la recomanació és clara pels que tenen ansietat i els que els poden ajudar.
3: El més important és la comunicació. Fer el primer pas, que és difícil, no? Agafar una persona de confiança i dir-li m'està passant això, perquè moltes vegades també tenim la por a explicar-ho, però jo crec que ens hem de treure una mica aquestes pors i tothom sempre està disposat a ajudar. I la persona que ajuda algú que té ansietat, escoltar, preguntar què necessites, perquè cada persona que té ansietat és un món. Potser una persona necessita estar sola i posar-se la música i una altra persona necessita una abraçada. Per tant, comunicar-se moltíssim, escoltar moltíssim.
1: I com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.

0: tries la llet de la cooperativa lletera Can Llong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Can Llong, la llet de casa.
1: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
2: Au,
3: mira que bé.
4: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
5: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
6: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
7: Carrer Méndez Núñez 5-7, Figueres.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: I parlant d'emocions...
7: 68.
8: Ministrius de llars.
9: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
8: Ministrius de llars.
9: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Associació Reemplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.

0: emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Que ràpid que s'acaba el que és bo.
3: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
4: Els tres estudiants. Uns estudiants afanyosos de fer un àpat es van disfressar com de captaires. L'un va fer de cec, l'altre el coix, i l'altre va vigilar que no passés cap conegut que els pogués descobrir. Es van posar en una cantonada a demanar caritat. Va passar un tranquil que els va donar conversa, els seguí la veta i els feu veure que els donava una moneda d'argent, que cada un dels dos dissimulats captaires es va creure que havia rebut el seu company, però que no havia rebut cap dels dos. Comptant amb la pesseta que es pensaven tenir sense tenir-la, van anar a gastar-se-la a casa d'un bacó. I arribada l'hora dels comptes, foren els espatecs. Perquè cap d'ells no portava la moneda i cada un es creia que la tenia un dels companys. L'hostaler, veient que entre unes coses i unes altres no cobraria, els va apurrinar i van acabar a cops de cadira. Rondalla contada per Teresa Valero de Barcelona, 1918.
3: Rondalles a peu d'escala.
5: Ràdio Vilasacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
6: Encara que no t'ho sembli, les papallones són superheroïnes que vetllen perquè la vida a la Terra sigui possible. Sorprenent, oi? Gràcies al seu poder polinitzador que crea vida i la seva feina incansable, coneixem els nivells de contaminació del planeta i la qualitat de la nostra biodiversitat. Però la seva situació és alarmant. Les papallones estan desapareixent degut al creixement de les nostres ciutats, l'ús de pesticides, la contaminació i l'escalfament global. Ara estan en perill i necessiten la nostra ajuda. Et convidem a passar a l'acció. Suma't a la campanya. Salvem les papallones.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És, a més, la xifra més alta des de l'any 2014. On més persones han perdut la vida ha estat en platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat a piscines particulars, comunitàries i d'hotel. Només una va ser en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 d'ells van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada a Tarragona. 2 més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu, i les altres dues van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
0: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: primeros números. ¿Estamos claros?
1: Notícies en xarxa.
2: Parlem ara d'una patologia silenciosa, la malaltia hepàtica metabòlica, més coneguda com a fetge gras, que afecta aproximadament el 38% de la població. No sempre presenta símptomes i, tot i que es pot tractar i prevenir, no agafar-la a temps pot derivar en cirrosi o càncer hepàtic. Els experts parlen ja d'epidèmia. Mar García.
3: L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té en marxa un estudi per esbrinar el grau de coneixement que té la població sobre els riscos d'aquesta malaltia, que pot afectar persones de qualsevol edat. Perquè moltes vegades el fetge gras no presenta símptomes visibles i això fa que els pacients arribin a consulta en estadis molt avançats. Doctora Marina Rojo, investigadora de l'Institut de Recerca Sant Pau, en declaracions a aquest informatiu.
4: No presenta símptomes, no se sabe que se tiene hasta que ya empieza a ser de una gravedad considerable. Afortunadamente tenemos la opción de revertir antes de que llegue a un estadio tan avanzado. Esta enfermedad progresa de diferentes maneras.

0: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
1: Això sí, fets. Que la paraula està a la comunicació plena.

0: accedir a la informació, avaluar la gestió pública i consultar tota mena de dades. Tingues l'acció de govern al teu abast en un sol clic. Un govern de portes obertes, de ciutadans actius i de polítiques compartides. Perquè la Generalitat és casa teva. Troba més informació a governobert.gencat.cat o trucant al 012.
1: Quan la realitat és trista i avorrida,
2: el millor és inventar-se una bona història.
3: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
4: Convertides en sensacions.
5: El secret de l'amor. Xavier, 22 anys. Nelly, 22 anys. Fa 3 anys que festegen. I un mes que s'han promès.
6: Yo vivía con mis abuelitos en California y estaba estudiando y él vivía solo. Entonces, el primer año separados y nos veíamos en la escuela o en fiestas o en cine. Y luego el siguiente año vivimos juntos. Y luego el tercero separados.
7: Bueno, a ver, ella segueix visquent allà als Estats Units, jo estic aquí, bueno, i anem venint, ara ha vingut 3 setmanes de vacances, jo ara per motius laborals doncs me'n torno cap allà i estaré 4 mesos, així que a veure, les distàncies, portem aquest amor a distància força bé, però bueno, sí, anem veient sovint.
6: Pues nos hablamos como 2 o 3 veces por el día, entonces un poco caro, sí, y por internet y por emails. No es tan difícil, pero es difícil no ver a esa persona.
7: Bueno, no es fácil, que a pesar d'aquesta distància tan llarga seguim en contacte i seguim doncs, amb aquest gran amor entre mig, doncs bueno, que les coses van endavant d'una manera excepcional, com està passant amb nosaltres. A nosaltres jo crec que la distància ens ajuda molt a quan ens retrobem a estar al 100% i estar supercòmodes. O sigui que això de la distància...

0: I parlant d'emocions.
1: 30.
0: Parlem de música.
2: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
3: Frere Jaca i la litotomia. Gairebé tothom coneix el Frere Jaca, o germà Jaume, un monjo que ha passat a la posteritat pel fet de ser un pèl mandrós. A la cançó infantil que protagonitza, les estrofes es repeteixen en forma de cànon, de manera que les campanes que criden a l'oració van sonant, i al final, quan la cançó s'acaba, ens quedem sense saber si el monjo s'ha llevat o no s'ha llevat. Probablement no. La cançó, originalment en francès, es pot dir que és universal. Té versions en moltes llengües, i més d'una versió en català. Hi ha diferents teories sobre què vol dir. Alguns defensen que critica la vida que feien els frares dominics. D'altres opinen que originalment es burlava dels jueus o dels protestants. I altres estudiosos han investigat si aquest famós Frere Jaca podria ser un cirurgià litotomista del segle XVII. Litotomia ve del grec litos, que vol dir pedra, i temno, que vol dir tallar. Frere Jaca Beaulieu es dedicava a això, a tallar per treure pedres de la bufeta. Era un litotomista. En aquella època, els cirurgians no tenien ni el prestigi ni els mitjans tècnics que tenen ara, i Frere Jaca oferia els seus serveis de manera ambulant. Tot i uns coneixements d'anatomia limitats, va inventar un mètode d'operació que va fer avançar la cirurgia. Es diu que en 19 anys d'exercici va operar uns 4.500 malalts de pedra i uns 2.000 d'hèrnia. La relació entre els dos Frere Jaques, el de la cançó i el que treia pedres de la bufeta, no s'ha pogut confirmar. Tampoc sabem si el compositor Marem Maré va ser intervingut pel Frere Jaques cirurgià, però al compositor li van treure una pedra i té una obra titulada justament Quadre de l'operació per treure un càlcul, que narra com si fos una auca cantada, ni més ni menys que una operació per extreure càlculs renals. No em direu que no és un tema ben curiós.

0: teu cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, és meva.
3: No, no, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!
6: Ràdio Vilasacra.
7: La ràdio que no cal escoltar. S'ha de sentir, perquè així la fem. Amb tot el sentiment.

0: La ràdio. Històries de 100 anys. Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia amb el Pelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Tu pots ser part del canvi.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem del terme espavilat i espavilada. El terme espavilat prové de l'antic pàvil, que després va ser el ble de les espelmes i dels llums d'oli. Una persona espavilada és la que té l'enteniment viu, despert, deixondit. Què devia passar? Ens ho explica Jordi Esteban i diu així. Jo mateix he viscut a la infància en cases de pagès sense llum elèctric. Quan arribava el vespre, algú agafava un bri de llenya encesa de la llar de foc i encenia el ble untat d'oli que sobresortia del llum penjat d'una viga. El ble s'anava consumint i al cap d'una estona, no sobresortir, feia menys claror. Aleshores, algú l'espavilava, és a dir, estirava el ble perquè tornés a fer llum. Jo crec que aquest fet tan antic en el temps devia ser el desencadenant del significat que actualment donem al terme. Una persona espavilada és algú que es manifesta viu i deixondit, que ha sabut estirar el ble a la vida, l'antic pàvil.

0: vida entorn a la ràdio i a la música.
1: Emissora municipal de Vila-sacra.
2: Independència, imparcialitat i integritat.
1: Emissora municipal de Vila-sacra.
3: La municipal.
4: Novita. Ràdio Vila-sacra, tot un invent. Sóc Doraemon i ho sé de ben ser.

escolteu La Història Secreta. Doncs imagina't.

0: vida.
1: Som com som, amb Purificació Barceló.
2: Una eina d'intel·ligència artificial ofereix informació als municipis per planificar millor les seves polítiques socials, culturals, d'habitatge o de mobilitat. Es diu Hàbits Municipios i l'ha desenvolupada l'empresa AIS. Cada administració pot contractar la informació que més li interessa i en una determinada àrea d'actuació i accediria a través d'un mapa amb 1.300 indicadors diferents reduïts a l'àmbit d'unitats familiars. Això permet fer polítiques preventives més eficaces i combatre la pobresa. Agustí Amorós, director de negoci d'AIS Group.
3: Tenim indicadors des de com són els consums dels ciutadans, en què gasten els seus diners, tant a nivell d'alimentació, despeses energètiques, mobiliari, però també temes que tenen a veure amb adquisició de llibres, cultura, nivell d'estudis, tasses d'atur i un tema molt important que és el de risc de pobresa. I això ho posem a disposició dels municipis, cadascú té accés a la informació que contracta i allà doncs, pot navegar pel seu municipi o pel Consell Comarcal o per la Diputació o per la província i poder anar a fer zoom fins a la secció censal i a partir d'aquí poder anar veient aquests 1.300 indicadors i la seva evolució en els darrers anys.
2: L'Ajuntament del Masnou és el primer que ha implementat la nova eina que es vol oferir a consistoris tant de Catalunya com de la resta de l'Estat.
4: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
5: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
4: Tant si es vol com si no es vol, 107 FM i punt.
6: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
1: Nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sonia Fernández Vidal.
2: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix i és possible teletransportar-se.
1: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica de manera divertida i comprensible. Els lectors

0: Notícies en xarxa.
1: SOS Costa Brava ha creat uns tallers per despertar l'esperit crític i activista entre els joves. La iniciativa convida alumnes de secundària a analitzar l'impacte de la construcció sobre el paisatge a partir de casos reals. Girona, Gemma Esteve.
2: Els primers tallers es faran aquest mes. Un en el camí de Ronda de Colera, on els alumnes podran veure com el traçat està interromput per una finca privada, i un altre a l'Escala, on podran comparar una zona del litoral molt urbanitzada amb un sector més natural. A banda d'observar el paisatge, els joves també coneixeran quines lleis protegeixen el territori i quins mecanismes utilitzen alguns per evitar complir la normativa. L'objectiu, segons el coordinador del projecte, Jordi Gaitán, és que els alumnes no només prenguin consciència dels conflictes ambientals, sinó que entenguin que també poden implicar-se en la defensa del territori.
3: Les amenaces i les transformacions i les pressions que pateix la Costa Brava doncs són l'excusa perfecta per mirar entre tots de fer un món millor i que des del territori i des dels instituts s'activi aquest pensament crític.
2: Els cursos estan adreçats principalment a alumnes de secundària, també de fora de la demarcació. De fet, per les properes setmanes ja en tenen 3 de programats, un dels quals amb un institut de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de SOS Costa Brava defensen que apropar aquestes qüestions als joves és clau per formar una ciutadania més crítica i compromesa amb el territori.
4: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Radio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Apaga la tele i sortiràs guanyant. Estar excessivament pendent dels serveis informatius de les televisions o consultar repetidament diaris digitals és perjudicial per la salut. Apaga la tele i sortiràs guanyant. Pot arribar a cansar comprovar com els telenotícies es converteixen en monogràfics i com les edicions del migdia, vespre i de l'endemà no són més que una repetició de les mateixes dades catastròfiques. Apaga la tele i sortiràs guanyant. Que la situació és greu, ho sabem. Que vindrà una crisi econòmica, també. Però cal que ens repeteixin matí, tarda i vespre que la situació és preocupant. Repetir contínuament índexs catastròfics o nivells de col·lapse tan sols puc humilment aconsellar apagar la tele i sortiràs guanyant. Malauradament, de nou, tornem a sentir que els moments de crisi són moments de canvi, on es resituen alguns conceptes i que cal posar tots els sentits per superar-la. Estar informat i fer previsions per adaptar-se al canvi és important, per alguns sectors imprescindible. Però sincerament, no sé què preocupa més a les televisions, si oferir un servei informatiu o mantenir un nivell d'atenció en el telespectador que el mantingui enganxat a la pantalla. Apaga la tele i sortiràs guanyant. El que és obvi és que molta gent ha desconnectat de l'actualitat com a mesura d'autoprotecció, almenys fem-ho tranquils. Apaga la tele i sortiràs guanyant.
6: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.

0: hem de tendir a...
1: Conduir de manera eficient, arrencar el motor sense prémer l'accelerador o circular amb marxes llargues o amb baixes revolucions disminueix la contaminació acústica.
2: De perdre la veu aixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: Quines sensacions et queden al sentir això?
4: Opa dins de la Valentona, baixar l'Empordà, robar una minyona. Ai, robar una minyona. Quan són allà, les portes són closes, tot estan tostant, les portes se n'obren. Ai, les portes se n'obren. Tot està tostant, les portes se n'obren, gilen quan és la sola que es pentinava, ai, és la que es pentinava. La pinxeta és d'or, les cartides de plata, Dries Isabel, teu pare i la teu mare, ai, teu pare i la teu mare. Na-na-na, l'Urgell, m'hi hauran casada, i a Bombé i Bayot, que no el vull ni m'agrada, i ai, no el vull ni m'agrada. Dries Isabel, si em vols ser robada, robada vull ser jo, si lladre m'agrada, i ai, si lladre m'agrada. Robada vull ser jo, si lladre m'agrada, surten al balcó, veuràs la cavalcada, i ai, veuràs la cavalcada. Són 30 de peu, de cavall 40, sobre un xival blanc, si l'anem muntada, així com francès. Sobre un xival blanc, si l'anem muntada, i amb un Mateu blanc, la nana brigada, ai, la nana brigada. Un Mateu blanc, la nana brigada, quan són un tros allà, quan tren el seu pare, ai, quan tren el seu pare. Són un tros allà, quan tren el seu pare, i un teniu minyons amb aquesta dama, ai, amb aquesta dama. Qui vaig l'Empordà, ens l'han regalada, no en tros més enllà, en quant a la seu mare, ai, en quant a la seu mare. Un vas Isabel, un vas desgraciada, i amb aquests minyons que m'hi han robada, ai, que m'hi han robada. Baixa, baixa, vel, tornem-nos a anar a casa, respon un dels criats, ben serà guardada, ai, ben serà guardada. Respon un del criat, ben serà guardada, no tros més enllà, la vel sospirava, i ai, la vel sospirava. Són un dels més enllà, la vel sospirava, que et sospires, vel, que et sospires ara, i ai, que et sospires ara. Tinc que sospirar la vida de casa, per dinar capons, per sopar pollastres, ai, per sopar pollastres. I a casa el bon vi de la bona aigua, no en sospires, bé, el mateix seré a casa, ai, mateix serà a casa. No en sospires, bé, el mateix serà a casa, per dinar algun ai, sopar una

Arrenca la setmana del llibre en català, que arriba amb novetats i s'acosta més que mai al món digital. Sota el lema "Molt per veure, molt per llegir", durant 10 dies al passeig Lluís Companys de Barcelona s'hi faran 350 activitats. Són 9.000 metres quadrats amb 332 expositors, 98 casetes i més de 280 segells editorials. Hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica, amb 11 espais laterals on, per exemple, es faran trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials, com Marta Sangrà o Ània Posada, i podcast en viu, com ara el Club Tàndem amb Marina Porres i Juliana Canet. També hi haurà entrevistes en profunditat i el nou espai Oficis del Llibre, que aquest any donarà protagonisme a les biblioteques. Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió i la visitaran autors internacionals com la palestina Adania Shibli o la britànica Claire Pollard. També es farà un homenatge a Ramon Folch i Camarasa en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit, amb la participació d'Al·lèrgiques al Pol·len, que sentim de fons, i Minibús Intercalàctic, que competiran per endur-se el reconeixement de la millor actuació. El còmic, la ciència-ficció i distopies, la novel·la romàntica o la cuina són només alguns dels gèneres que hi tindran protagonisme. I hi haurà unes 200 signatures d'autors. El gran aparador del món del llibre en català espera rebre més de 100.000 visitants. Segur que no s'esperaven. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Catalunya invertirà 126 milions fins al 2031 en quatre terminals ferroviàries de mercaderies, una a l'Alt Empordà. L'estratègia fixa com a objectiu elevar del 4% al 10% la quota del tren en el transport de mercaderies. Un control contra taxis pirates a Figueres acaba amb 7 denúncies i un vehicle immobilitzat. Mossos, Guàrdia Urbana i inspectors de la Generalitat han comprovat 13 vehicles a l'estació de Figueres Vilafant. Figueres asfaltarà una desena de carrers fins a mig octubre. Comença la primera fase del Pla FEM Figueres 2026.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Matèria Origen, estem compromesos a avançar per un camí que cuida la sostenibilitat i la salut sense renunciar al plaer de menjar. Uneix-te als que avancem cap al món on vols viure a femcamí.org.
1: Fer camí, només haurem de fer el primer pas.
0: Ametller Origen. Pensa com menges. Menja com penses.
2: Mmm, que bo!
3: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
4: I parlant d'emocions...
5: 62.
6: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
8: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
9: Bé, no?
10: Màgica, plena de música i pintura.

0: connectar amb la vida.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Aquest dia que vaig preguntar per penjar allò, tot el poble se n'ha enterat. Us vaig estar escoltant. A mi m'agrada això, m'agradaria treballar-hi. Penjo el telèfon o no? Bueno, ja ens hem de contestar les altres.

La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Hola a tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan.
2: No podem oblidar el paper de les dones com a compositores de música. Durant el romanticisme, la Fanny Mendelssohn va ser una nena prodigi. Composava i tocava el piano molt i molt bé. Una de les seves obres que sentirem

l'època del romanticisme no podem oblidar a Ludwig van Beethoven, un compositor que es va quedar sord i tot i això continuava component, tocant instruments i dirigint orquestes. Una de les seves composicions més famoses per a piano va ser Pare Elisa. Segur que la coneixeu. Gràcies per escoltar el nostre programa. Fins aviat.

0: que sí, que a Ràdio Vila-sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga!
1: Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Notícies en xarxa.
4: Reduir el risc d'inundacions i aprofitar al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica. A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram.
5: Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
6: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
5: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadruplicar els recursos actuals.
7: La xarxa de comunicació local.

com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir.

És el moment de cuidar la nostra terra. És el moment de cuidar-te. Terrall, l'oli d'oliva verge extra que no pot faltar a la teva taula. L'Arbequa, per als més premium. L'oli orgànic, per als més eco. I Terrall, l'imprescindible. Compra'ls ara a terrall.es. T'ho portem a casa.

0: Festa della Bellezza a Villa Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

Va de matinal, si més no, intentant que, com totes les altres, sigui almenys original. Vull dir, o sigui, és a dir, que no sembli igual. Bé, tant se val si podem estar junts compartint el nostre amor, que és el principal, de viure aquest nou dia agafadets de la mà, mentre també hi ha qui passa de tot aquí i allà. Jo d'entrada, amors meus, carícies, moltes carícies, totes amb el cor a la mà.

0: en el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra feina, i anònimament. Gràcies.
1: Avui cal més feina i menys ximpleria.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
4: És la millor recepta.
5: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, bachata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors, 649 125 865 o al Josep, 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ja, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
5: Demà? Impossible, mort. Tinc ball de primera hora després de quedar amb el teu api per anar al nou restaurant i...
4: Ja, no dius pas podem tot?
5: Sí, que puc, sí que puc.
6: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: I parlant d'emocions.
8: 28.
9: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.
2: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
4: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vilasacra.
5: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
6: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: I parlant d'emocions.
1: 13. Tiki-biki!
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Des de l'Alt Empordà al món, avui Borrassà.
4: És bo pels fruits de la terra. És ras per viure en el pla. El vent que el toca no serra, renova l'aire, el façà. Per això es diu Borrassà. Admirat pel campanar, que es dreça amb altiva ufana. Fill com és de l'Empordà, s'obre com una sardana on tothom hi pot entrar. Acompanyat com està de masos i pairalies, cull l'userda, plega el gra, recapta les tardanies i vetlla pel seu demà. La terra bruna, el cel clar, breu el camí, fèrtil l'horta. De peu dret, en el llindar, i esbatanada la porta, us espera Borrassà.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat. Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys, a més d'una dona de 35, per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
2: Els agents han detectat i han seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a aquesta zona propera a les vies del tren de Roda de Barà. Durant l'escorcoll dels cotxes han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores passaran a disposició de la secció d'instrucció en funcions de la Guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força en grau de temptativa.
3: La xarxa de comunicació local.

que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies.

0: El temps del dia em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

Avui ens disposem a compartir un matí més que no serà ni millor ni pitjor. Potser serà diferent. I on l'únic que volem ara mateix és tenir-te al costat. Tenir-te molt a prop. Tenir-te tan a prop com sigui possible. Perquè, com tu ja saps, ara mateix, per nosaltres, la cosa es resumeix d'una sola manera. O tu, o nada.

0: El xou de la Xandi Xou.
1: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits,
1: oi? 107 de la FM. Frases fetes amb Maribel Gutiérrez.
2: Hola a tothom, com esteu? Cantarem la canya. Sí, com ho sentiu? Cantar la canya, com molts de vosaltres sabeu, vol dir confessar la veritat a desgrat. Dir-li a algú la veritat sense gaires contemplacions, buidant el pap, tu. Joan Amades, destacat etnòleg i folclorista català i ja conegut per tots vosaltres, apunta que també significa obligar algú a dir la veritat. Segur que vosaltres l'heu sentida o fins i tot l'heu posada en pràctica, segur. Per parlar de l'origen d'aquesta frase feta, permeteu-me que faci una miqueta d'anàlisi etimològica del terme canya. Canya és el terme amb què es designa la tija de diferents poàcies lignificades. El seu nom prové del llatí canna, amb dues enes, i del grec canna, amb dues enes i ca. Segons Amades, el significat de la frase el trobem en el costum ja antic de sentar deutes i deures. Sembla ser que en alguns oficis, per calcular la feina feta i en algunes botigues per calcular el valor dels articles venuts a fiar, s'utilitzava una fusta per enregistrar els moviments de compra-venda, els tractes entre amo i treballador, etc. Era una fusta, un bastó, una talla, una canya. Rebia diferents noms. Se la serrava pel mig de llarg a llarg i cada una de les parts, comprador, venedor, amo, treballador, se'n quedava un tros. Aleshores, quan calia establir una quantitat, les dues parts de la fusta es posaven de costat i amb un ganivet es marcava un tall que agafés equitativament els dos trossos de fusta. Això sí, cap de les dues parts no podia afegir-hi cap marca més, sense que l'altra part ho sabés, és clar. Era una manera de passar comptes. Cadascuna de les parts presentava el seu bastó amb les seves marques, que havien de ser les mateixes per banda i banda, com a manera de comprovar les gestions fetes. Avui dia això ho fem amb factures. Sembla ser que era un sistema força estès per tot Catalunya. Era freqüent entre bosquerols i carboners, per exemple, perquè quedés prova de les carretades de llenya o de carbó que s'havien fet. Cantar la canya, doncs, era acceptar el compte real, el càlcul real dels comptes que revelava la canya. Algunes variants d'aquesta frase feta són cantar la cartilla o cantar les 40, frases que també trobem en castellà.
3: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.

Instagram té eines per a famílies que fomenten un ús més segur i saludable de l'aplicació. Els comptes privats, per defecte, garanteixen que només els adolescents i els seus seguidors puguin veure les seves publicacions. Seleccionar un límit de temps diari a l'aplicació ajuda els adolescents a utilitzar-la de manera saludable. I si configureu junts la supervisió, coneixeràs millor a qui estan seguint. Informa't sobre aquestes i altres funcions a instagram.com/herramientas para familias.

0: això.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Els pantans superen l'estiu més càlid de la història amb el 76,7% de les reserves. L'evaporació ha estat més alta que altres anys. Dos de cada tres llars catalanes omplen la meitat, o més, de la seva cistella amb marca pròpia i de proximitat. Segons l'estudi, el 67,3% de les famílies catalanes destinen la meitat de la seva cistella habitual a productes de marca de l'establiment on compren. 14 maratons en 14 dies, el repte solidari de 600 quilòmetres que acabarà a la Jonquera. Ramon Jesús Cansino va sortir diumenge de Ginebra i recorrerà més de 40 quilòmetres diaris per recaptar fons contra el càncer, una malaltia que ha afectat de prop la seva família.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: ajudant als ajuntaments. La Diputació us ajuda en el vostre dia a dia.
1: Esports. Millora i condicionament d'equipaments municipals. Organització d'esdeveniments esportius i ajuts a l'esport.
0: La Diputació dona suport tècnic i econòmic als municipis. Diputació de Girona, al costat dels ajuntaments.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: És estimar la meva família i la música.
0: Ràdio Vila-sacra.
2: És viure sempre amb total creativitat.
0: Ràdio Vila-sacra.
2: És posar el meu granet de sorra perquè les coses avancin.
0: Ràdio Vila-sacra.
2: És mantenir la passió per la música tota la meva vida.
0: Ràdio Vila-sacra.
1: La meva revolució i la música.
3: Tot canvia i cada dia pot ser millor que l'anterior. Les nous catalanes són salut pel cor, memòria per la vida i energia per seguir endavant. Tradició i futur en un sol cruixit. Salut i territori amb les nous catalanes. Canvia de nou. Coneix-nos a nouscatalanes.cat.
4: Festa de la bellesa a Vila-sacra. Sensacional.
5: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
6: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
7: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
8: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
5: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
4: Festa de la Bellesa a Vila-sacra. Sense

0: viatge en el temps.
1: Tens de tot a prop de casa.
2: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
3: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
4: Pareu bé l'orella.
5: A l'Espai Gironès regalem 12.000 euros en benzina.
6: Fins al 19 de setembre pots guanyar vals de benzina de 30 euros amb les teves compres a l'Espai Gironès.
5: Aconsegueix el teu val de benzina perquè et sigui més fàcil moure't per l'espai. En sortegem 400.
6: Més info a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
7: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.

0: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
1: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.
2: I parlant d'emocions...
3: 53.

0: I parlant d'emocions.
1: 81. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Girona, entre les províncies amb més habitatges amb certificat energètic. El 47,6% del parc residencial gironí disposa de certificació, per sobre de la mitjana espanyola, que se situa en només el 39%. El 94,2% dels habitatges de l'Estat tenen una qualificació energètica ineficient. El cotxe elèctric aviva les disputes als garatges comunitaris, carregadors sense permís i preinstal·lacions de fins a 20.000 euros. Els costos de la instal·lació, la seguretat i l'ús de les zones comunes provoquen dubtes i conflictes a les comunitats de propietaris. L'Estat ha subvencionat fins ara, amb 207,1 milions, 145.532 punts de recàrrega de particulars. Destinen més de 16 milions a la nova terminal ferroviària de Vilamalla per impulsar el transport de mercaderies. L'executiu preveu destinar gairebé 127 milions d'euros per construir 4 noves estacions a tot Catalunya. El transport ferroviari va suposar l'any passat només un 3% de tots els moviments terrestres de mercaderies.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
3: Flash Bazar Empuri Brava.
4: Objectes de regal, decoració...
3: Tot per la llar, detalls.
4: El que busques pel detall perfecte.
3: Carrer Puigmal 44, Empuri Brava. I a Roses. Gran Via, Pau Casals 187.
4: Flash Bazar.
3: Empuri Brava.

0: a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona?
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: WhatsApp.
4: Bon dia. Estem en una societat canviant. Rarament podem preveure el futur i la incertesa s'ha instal·lat en les nostres vides. Abans tot era més clar i quasi bé podries preveure com seria la teva vida. La incertesa està demostrat que és una part essencial de la depressió i de l'ansietat, i no tothom és capaç de mirar el futur sense preocupar-se. Els preus de les matèries primes són canviants per la guerra que tenim, i el mateix passa amb els preus dels aliments. També depenem de si hi ha una bona collita o si no. Una cosa de la que ara ens podem fiar bastant és el pronòstic del temps, i és que els meteoròlegs, amb tots els avenços, ja poden mirar el cel i encertar en el seu pronòstic. Els joves que han fet la selectivitat estan en la incertesa de saber si podran entrar a la universitat que volen. I si pensem en la jubilació, ara aquest tema no està tan clar i podria continuar amb moltes més coses. I ara, per

0: dels millors camps, dels millors blats. D'aquí, amb la confiança que t'ofereix la producció integrada. Del pagès a la fleca. Flequers artesans de les comarques gironines us ofereixen el pa fet amb farina de Girona.
1: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
2: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
3: Hola a tots i totes.

0: cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Notícies en xarxa.
2: Les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat. És una mesura que el govern espanyol posa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria i d'altres serveis o fins i tot de la DGT o d'Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió dels Mercats i la Competència. Hauran de facilitar el nom que utilitzaran per enviar l'SMS, al seu àlies i també diverses dades de la companyia o la institució per verificar que tenen vinculació i, per tant, que l'emissor del missatge és real. A més, la Comissió Nacional del Mercat de la Competència inclosa al seu web una àrea de consulta on qualsevol persona pot comprovar si els àlies dels SMS que rebi són autèntics o no. Ara com ara, hi ha 14.000 empreses registrades i 6.000 companyies més en procés de registre.
3: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
5: És Ràdio Vila-sacra.
4: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
5: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
6: En el 107 de la FM...
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
8: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
9: Ep!
10: Sí i no.
9: Cal explicar-ho.
8: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
11: És Ràdio Vila-sacra.
8: Comença a cuidar-te cada dia.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Bon dia, déu-n'hi-do com ha començat aquesta setmana en alguns racons de l'Empordà. Està bufant la tramuntana cremadora i al nord de l'Alt Empordà ja hem despertat amb temperatures per sobre dels 20-22 graus. Per tant, per ser un 21 de setembre, sí té mèrit. Aquesta temperatura actual sí que fa una mica més de fresca a les valls del Gironès, que és de la mateixa ciutat de Girona, també a Olot, per exemple, a Ripoll, a Puigcerdà hem baixat dels 10 graus i tot, i arran de mar, fora d'aquesta zona de l'Empordà, tenim temperatures de 17-18 graus. Ara bé, de núvols poquets, alguns de prims i prou, que de fet seran els que ens aniran acompanyant durant tot el dilluns. No seran núvols ni tan sols que facin ombra, per tant encara menys de pluja. I la temperatura de la tarda que es dispararà a l'interior de l'Alt Empordà, cas de Figueres, per exemple, fregarem els 35 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
5: Bon preu i esclat.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilaxatra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
2: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
3: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
2: Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial.
4: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
5: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
6: Endesa preveu tancar una anella elèctrica a Cantallops que pateix talls constants de llum en episodis de vent. L'Ajuntament diu que fa temps que els passa, però que s'han intensificat en l'últim any. L'equip itinerant que ajuda persones sense llar ha atès 82 usuaris a només 4 pobles de l'Alt Empordà. Durant l'any passat, el projecte Sostre 360 va assistir 21 joves d'entre 18 i 25 anys que estaven en situació de vulnerabilitat vivint al carrer. Roba 250 euros a una dona a la Devesa de Girona i l'amenaça amb un ganivet. La policia municipal de Girona va arrestar el sospitós al carrer del Pont de la Barca després que la víctima el reconegués.
5: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
7: Tanca els ulls.
8: I parlant d'emocions.
9: 39.
10: Anem a temes a Disney.
11: Atenció al Festa Festa.
6: El programa dels diumenges a la una del migdia.
10: Festa, festa.
11: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
10: Festa, festa.
12: Amb Amadeu Carbó.
13: Espai Gironès.

0: Si ens escoltes, eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.
1: I parlant d'emocions.
2: 41.
0: Anem a temes a Disney.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Normal.
1: Ens agrada ser ben normals. La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança, són d'aquí.

0: Bon dia. En primer lloc, jo volia felicitar-vos perquè a mi ara a vosaltres em sembla normal, a mi no m'ho pareix, que la ràdio pública de Catalunya critique constructivament a la televisió pública, pues no és molt normal, perquè a mi em consta que hi ha hagut molts periodistes que han tingut que abandonar el mitjà públic per no participar-hi de la línia editorial del d'aquest mitjà. I després una cosa molt important, el mitjà públic està fent, no vaig a caure en la injustícia de parlar per tothom, no? Però sí per el meu envoltant, no? Els meus familiars i amics. O sigui que està bé que vos mireu el Melic, bueno, esteu molt bé, eh?
1: Si busques podcasts, no és aquí. Ni recuperar el que no vas sentir al seu moment. Aquí i ara, això és Ràdio Vila-sacra i aquesta és la màgia del nostre moment. Aquí i ara, així de clar, és la nostra exclusiva. Senzillament i sense tanta pantomima. Aquí i ara.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
3: Avui us explicarem una versió de la història de Sant Jordi, de l'il·lustrador Keren Russo i l'autor Oriol Ponsatí Murlà, una adaptació lliure del poema d'Edmund Spencer.
4: Es titula La veritable història d'en Jordi, la princesa i el drac.
5: Vet aquí una vegada, fa molt de temps, en un país molt i molt llunyà, hi vivia una ciutat on tothom vivia en pau i harmonia. Fins que un dia va comparèixer un drac. No un drac com els qualsevols que tenen ales i treuen foc pels queixals, no. Era un drac que, de cintura cap amunt, tenia forma de persona i de cintura cap avall tenia forma de serp. Cada dia feia més dolenteries. Robava la deixada als pagesos, treia els bastons a la gent gran, robava tomàquets, pomes i pollastres al mercat, fins que un dia el rei se li va acabar la paciència. Va tancar les portes del castell i no va deixar que ningú sortís a fora. Els pagesos no podien sortir al camp a cuidar les seves plantes. Els avis no podien sortir a prendre el sol i molts familiars s'havien de quedar a casa cuidant moltíssima estona la seva família. Fins que el rei, quan ja feia un temps que estaven tancats, va convocar tots els ciutadans en un consell de la plaça del poble. Havien sentit a parlar d'un xicot generós de la Creu Vermella, perquè algú se n'encarregués d'anar-lo a buscar i que obligués el drac que parés de fer aquelles dolenteries. Però ningú s'atrevia perquè li tenien por. Fins que una veu eixerida va sortir entremig de tot el ciutadà, que deia: "No patiu, hi aniré jo." Era una princesa, una de les filles petites del rei. Una era una princesa de debò, no pas com aquelles princeses porugues amb veu d'espinguet, amb una cavallera rosa i amb cara de pàmfilo, que surten a molts contes. Era una noia valenta i eixerida, que tenia els genolls pelats i que li agradava passar-se el dia tocant la bateria. A Tren d'Alba, la princesa va sortir i va recórrer molts i molts de camins. A la nit es va cansar i es va aturar a descansar. L'endemà al matí, a la platja, es va trobar un estel amb una creu vermella que el feia volar un noi, que tenia unes ulleres de sol, un xai i una guitarra. Va voler acostar-s'hi i demanar-li que vingués a obligar el drac que no fes les malifetes. Però al cavaller no li agradava matar els dracs. Al contrari, li feien bastanta por. I així tots dos van emprendre el camí que els portaria a deslliurar-se del drac. Però aquesta part l'haureu de descobrir vosaltres. I no us penseu pas que la princesa es casarà amb el cavaller, perquè tothom és lliure de triar i decidir la seva vida.
6: Esperem que us

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Bon dia, déu-n'hi-do com ha començat aquesta setmana en alguns racons de l'Empordà. Està bufant la tramuntana cremadora i al nord de l'Alt Empordà ja hem despertat amb temperatures per sobre dels 20-22 graus. Per tant, per ser un 21 de setembre, sí té mèrit. Aquesta temperatura actual sí que fa una mica més de fresca a les valls del Gironès, que és de la mateixa ciutat de Girona, també a Olot, per exemple, a Ripoll, a Puigcerdà hem baixat dels 10 graus i tot, i arran de mar, fora d'aquesta zona de l'Empordà, tenim temperatures de 17-18 graus. Ara bé, de núvols poquets, alguns de prims i prou, que de fet seran els que ens aniran acompanyant durant tot el dilluns. No seran núvols ni tan sols que facin ombra, per tant encara menys de pluja. I la temperatura de la tarda que es dispararà a l'interior de l'Alt Empordà, cas de Figueres, per exemple, fregarem els 35 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
5: Bon preu i esclat.
6: Des de fa 40 anys somiem en gran. El 86 vam entrar a la Unió Europea. El 92 Barcelona encenia la flama olímpica i Sevilla mostrava la seva essència en l'Expo. El 2002 l'euro ens unia més

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Notícies en xarxa.
1: Tot i que la sanitat pública encara és prioritària a Catalunya, la tendència dels últims anys està fent que perda pes. Un fet que deixa llistes d'espera cada vegada més llargues i uns centres sanitaris amb carències. Segons ha denunciat la plataforma Marea Blanca, encarregada d'impulsar aquesta iniciativa democràtica que permet proposar la modificació de lleis al Parlament des de la ciutadania. Escoltem el portaveu, Enric Feliu.
2: Les conseqüències que tenen el dia a dia dels pacients, primer és la falta de seguiment dels propis pacients, és a dir, es produeix una falta de longitudinalitat en l'atenció dels pacients, i això és el típic de que el sector privat es fa càrrec de la pràctica d'algunes intervencions, però després no se'n fa responsable.
1: Ara cal recollir 50.000 signatures abans del 19 d'octubre, data límit en què s'han marcat per presentar-la al Parlament, tot amb l'objectiu que la salut no depengui de la capacitat econòmica.
0: Notícies en xarxa.

Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: Hi ha un efecte psicològic que fa que el temps sembli passar més ràpid a mesura que ens fem grans. Aquest fenomen s'explica en part per la manera com el cervell processa les experiències. Quan som petits, gairebé tot és nou. El cervell ha de processar molta informació nova, i això fa que els records siguin més densos i detallats. Com a resultat, quan mirem enrere, aquell període sembla més llarg. En canvi, a mesura que creixem, moltes experiències es tornen repetitives. El cervell ja no necessita prestar-hi tanta atenció ni generar records tan detallats. Això fa que, en retrospectiva, el temps sembli haver passat més ràpid. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte conegut com a percepció del temps. També influeix factors com la rutina, l'estrès o la manca de novetats. Per això, moltes persones senten que els anys volen quan es fan grans. Curiosament, introduir experiències noves, com viatjar, aprendre coses diferents o canviar la rutina, pot ajudar a alentir aquesta sensació subjectiva del temps.
1: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
2: Forn de Nulles. Sant Sebastià de Nulles.
1: Un forn que has de conèixer. L'experiència s'ho val. Pa amb gust de pa.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Nit Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu Mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
1: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
2: Saltem amb el teatre.
3: Impulsem els nostres escenaris.
2: Saltem amb el circ.
3: Impulsem les nostres carpes.
4: Saltem amb la poesia.
3: Impulsem les nostres lletres. Okay, I believe you,
4: Charlie. Impulsem la cultura.
5: Molt bon dia, Maria.
6: Molt bon dia,
5: Xavi. Què tal? Com va la cuina?
6: Bé, està tranquil. Avui faig descans.
5: Què vols dir que fas descans?
6: Que no cuino avui.
5: No, home, no, però vull dir, jo et pregunto el programa de la cuina que estàs fent, què tal funciona?
6: Bé, bé, molt bé. Bueno, a mi molt bé, no sé els oients i l'altra part de Llonsis, però a mi me sembla bé. No sé, l'ha sentit en Xavi alguna
5: sí,
6: vegada?
5: Sí, home, generalment... Sempre escolto,
6: sí.
5: Quan vaig amb el cotxe o vaig amb la furgoneta o estic a casa, fins i tot l'escolto, i vaig la darrera que vaig sentir va ser la d'ahir, la de l'escudella, no?
6: Ah, sí.
5: I la truita de patata
6: i les
5: pomes al forn,
6: sí.
5: I jo m'apunto algunes de les coses que em dius perquè a mi m'agrada molt la cuina.
6: Sí, ja ho sé.
5: M'agrada molt cuinar i jo cuino molt i m'apunto moltes de les coses que dius que no les sabia.
6: Doncs això de les pomes és facilíssim de fer i, bueno, ja és molt bo, doncs. I jo, com que ens agrada anar a estar fredes, doncs després, ja ho deig, el dic que no... Per berenar, una pometa d'aquelles, és deliciosa. Clar, això té que agradar, perquè si no...
5: Molt bé, i et va bé així el programa?
6: Sí.
5: Pues molt bé.
6: A mi m'encanta, doncs. Espero que els oients...
5: Sí, sí.
6: Els hi agradi.
5: Sí, m'has dit que m'havies trucat perquè feia molt de temps que no parlàvem.
6: Sí, tant. Mm-hmm. Tant de temps que feia. No sí, sé, des quan ja he perdut tot el compte, jo.
5: Sí, bueno. Doncs molt bé, Maria. I endavant amb la cuina.
6: Moltes gràcies. Doncs, Xavi, a veure si ens trobem.
5: Sí, home. Tenim un sopar pendent tota la colla, eh?
6: Sí, i fa d'això...
5: Sí, ja ho sé.
6: Sí,
5: ja ho sé.
6: Ho tenim que posar en marxa.
5: I les netes, què tal?
6: Està molt bé, sí, sí.
5: Creixent i maques, com
6: sí,
5: sempre.
6: I molt maques, sí. Gràcies. Almenys l'avi els en veu molt, eh?
5: Molt bé. Doncs un petó, Maria.
6: Gràcies, Xavi, igualment.
5: I endavant amb la cuina.
6: Vinga, merci.
5: Adéu, carinyo.
6: Bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
8: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
7: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
9: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, jo me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
8: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
9: Veig el lluentor que fa permet sentir amant. Ara vindran els ais i ulls.
8: M'ho imagino.
10: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
8: Petó!
10: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
11: Cada dia fem un pedaç endavant.
7: Bueno, pots comptar.
8: Molt bé, doncs.
12: És K25.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Si no t'agrada això, canvia i busca qualcom millor. I si no trobes res igual, tornes que ballarem potser un vals, potser un rock o una sardana, i amb molta bona gana.
2: Ràdio Vila-sacra. A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: festa della bellezza a Villa Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros, esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: I parlant d'emocions.
1: 26.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: un llibre gens habitual. Es diu El àlbum de Frank Sinatra i l'ha fet Charles Pignone, arxiver de la família Sinatra, i l'ha editat en castellà Global Rhythm. La traducció literal del títol anglès potser donaria al lector moltes més pistes del contingut de l'obra, Els tresors de Sinatra. En qualsevol cas, som davant d'una obra singular que explica la vida de la veu des d'una mirada molt íntima. Aquest punt de vista quasi familiar només s'ha pogut aconseguir amb una implicació directa amb l'entorn del personatge i amb un coneixement profund dels seus arxius i dels documents que marquen els diferents punts de la seva vida. El llibre inclou 204 fotografies de Sinatra que ajuden a entendre la vida de l'estrella, però i aquí a la part original de l'obra, 30 reproduccions en facsímil de documents personals, com guions originals del programa de ràdio que feia Frank, a l'àlbum de fotos familiars, cartes personals, entrades al programa de la gala presidencial de l'any 1981 amb Ronald Reagan o fins i tot factures de producció. Tot plegat s'arrodoneix amb un CD amb entrevistes i cançons poc conegudes de la seva llarga carrera. L'àlbum de Frank Sinatra de Charles Pignone edita Global Rhythm i val 49 euros i mig.
1: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La reiteració de fets delictius greus torna a posar damunt la taula la reclamació d'una regió policial pròpia a l'Alt Empordà. Els darrers successos reobren el debat sobre la necessitat de reforçar els Mossos en una comarca de frontera que fa anys que demana la creació de la regió policial Girona Nord. Mossos d'Esquadra s'estructura territorialment en 9 regions policials, només una de les quals reuneix tota la demarcació de Girona. Agullana supera els 900 habitants i topa amb la manca d'habitatge. Si un pis queda buit, ja tenim 3 persones esperant, ens comenten. El municipi supera els 900 habitants per primer cop en dècades, però la falta d'expansió urbanística frena l'oferta de pis. Per respondre a la demanda, l'Ajuntament projecta habitatge social i preveu convertir la rectoria en pisos de lloguer. Figueres, parada obligatòria del millor patinatge artístic, acollirà la primera Copa d'Europa de la història. Es disputarà el poliesportiu Roser Llop entre el 24 i el 26 de setembre i rebrà 600 participants de 7 països. Tindrà les modalitats de show, quartets i precisió en categoria sènior i júnior i marcarà el debut d'una nova competició d'abast continental.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: I parlant d'emocions.
1: 80.
2: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
4: Xica, tica i ballarica.
5: La plaga d'afegir el pronom és a verbs que no són pronominals, ja fa temps que la tenim ben integrada també. Diu que tot va començar amb el clàssic caures. M'he caigut. I s'han anat estenent com una taca d'oli a altres verbs. Fins i tot hi ha qui és capaç de dir em callo i quedar-se tan ample. De vegades el pronom sí que hi ha d'anar, però cal que pareix atenció a la sintaxi. A em cauen els cabells, el pronom fa una funció de reflexiu, em cauen a mi. Mentre que les fulles dels arbres es cauen, el pronom no hi fa cap funció. Si dubteu, un bon truc és treure els pronoms per veure si la frase grinyola. Normalment funciona. Les fulles dels arbres cauen. Funciona perfectament. No només passa amb caure o callar. Aquesta plaga pronominal s'ha estès als verbs passar, seure, baixar, per dir-ne els més habituals. Em passaré per casa vostra a recollir el paquet. Mec! No hi havia lloc i vas seure's a terra. Mec! Baixeu-vos del cotxe ara mateix. Mec! Refieu-vos de la vostra intuïció lingüística.
1: Ha sonat l'hora de la il·lusió.
6: Ràdio Vilasacra, la vida és músic.
7: Vilasacra, la independiente de la casa.
8: La de casa és la millor.
9: La més musical.
10: La més musical.
11: La millor música.
12: La més divertida.
13: La més divertida.
14: La millor música.
15: La de casa.
16: La de casa.
17: La de casa.
18: La més musical.
19: La música de sempre. Perquè és música que no passa el temps i sempre es pot escoltar. Avui dia fan un tipus de música que de vegades té èxit durant l'estiu i després ningú més se'n recorda. En canvi, la música que s'escolta a Ràdio Vilasacra es va recordar molta gent i, a més, es va i morirà.
20: La més divertida.

0: Notícies en xarxa.
1: El Meteocat fa balanç de l'any pluviomètric, és a dir, quan ha plogut a Catalunya, i les últimes dades deixen un any especialment plujós a les Terres de l'Ebre i amb més dèficit de precipitacions al Pirineu Occidental. Més detalls, Mireia Moreno.
2: Quan parlem d'any pluviomètric, ens referim al període entre l'inici de la tardor d'un any i el final de l'estiu del següent. No és un any natural, perquè coincideix amb el moment en què la humitat del sòl comença a recuperar-se. I segons el darrer any pluviomètric del que tenim dades, és a dir, entre 2025 i 2026, ha estat un any plujós, una mica menys que l'anterior, i amb precipitacions irregulars arreu de Catalunya, un fet que és habitual a casa nostra. Anna Rius és cap de serveis climàtics del Meteocat.
3: Que a les comarques del sud, sobretot al Montsià, podem dir que ha estat extremament plujós, perquè hi ha estacions com Amposta o Santa Bàrbara o Mas de Barberans, on la precipitació dobla el valor de la mitjana. Suposa un 200% del valor de la mitjana.
2: I tot plegat a l'espera de veure com impacten els temporals derivats del canvi climàtic sobre aquestes dades. Lluny queda ja l'episodi de sequera de fa 3 anys, però assegura que la tendència és cíclica i tornarà a haver-hi manca d'aigua en un futur, si bé és impossible preveure quan passarà. Per això, recorda, la clau està en mantenir una bona gestió dels recursos hídrics.
4: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat. Torna a connectar amb la vida.
2: Veniu, veniu. Obrim la finestra amb l'Albert i... Oh, el mar, tan nostre Empordà.

0: Dentro, Ana. La siento tan dentro que si me lo permites, me la voy a grabar para tenerla y escucharla de tanto en tanto.
1: No.
0: Ana.
1: Me hace reír, pero quiero decirte que, claro, al decir para ti, que tú has dicho para ti, ¿no? Que hablara, ¿no? Que decir que el micrófono estaba abierto para ti, ¿no? Me has dicho,
0: sí.
1: Más o menos, ¿no? He entendido yo esto. Y resulta que ha coincidido con el título diciendo para ti, pero para ti es para la persona que tengo en mi corazón, aunque esté muy lejos.
0: Bueno, a ver, Ana,
1: dime.
0: Permíteme que insista, ¿me dejas un trocito de tu corazón?
1: Yo a las personas que son amigas mías, sabe que lo tienen.
0: Gracias, un beso.
1: Vale.
0: Hasta la próxima.
1: Adiós.
2: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Bon dia, déu-n'hi-do com ha començat aquesta setmana en alguns racons de l'Empordà. Està bufant la tramuntana cremadora i al nord de l'Alt Empordà ja hem despertat amb temperatures per sobre dels 20-22 graus. Per tant, per ser un 21 de setembre, sí té mèrit. Aquesta temperatura actual sí que fa una mica més de fresca a les valls del Gironès, cas de la mateixa ciutat de Girona, també a Olot, per exemple, a Ripoll, a Puigcerdà hem baixat dels 10 graus i tot, i arran de mar, fora d'aquesta zona de l'Empordà, tenim temperatures de 17-18 graus. Ara bé, de núvols poquets, alguns de prims i prou, que de fet seran els que ens aniran acompanyant durant tot el dilluns. No seran núvols ni tan sols que facin ombra, per tant encara menys de pluja. I la temperatura de la tarda que es dispararà a l'interior de l'Alt Empordà, cas de Figueres, per exemple, fregarem els 35 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
7: Bon preu i esclat.
8: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: ¿Qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra és...
2: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança. Són d'aquí.
5: Manuel! Manuel!

0: Feu perquè sempre teniu tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
1: Ben jugat!
0: Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Repassem la informació de successos. A Girona, internament en règim tancat pel menor de 17 anys detingut divendres per la violació d'una dona a Vidreres dissabte passat.
3: El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors un cop fet l'arrest i la Divisió d'Investigació Criminal de la Policia manté oberta la investigació.
2: A Barcelona, els Mossos han detingut un jove de 19 anys relacionat amb l'assassinat d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso al juliol.
3: Es tracta de la tercera persona arrestada en relació amb els fets després que dos individus més quedessin en presó provisional al llarg del mes de juliol. L'han detingut per aquest crim i també per participar d'un grup criminal i per un tiroteig a l'Hospitalet.
2: A Lleida, el jutjat de guàrdia ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança pels dos joves de 22 i 24 anys respectivament detinguts per la baralla multitudinària amb matxets dimecres passat a la plaça dels Pagesos.
3: El jutge manté la causa oberta per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i lesions. La baralla va passar aquest dimecres. Cinc persones van resultar ferides i dues d'elles van necessitar intervenció quirúrgica.
2: I en les últimes hores, dues operacions dels Mossos han acabat amb diversos detinguts per robar cablejat de la xarxa de trens. Aquest dissabte han passat a disposició judicial 5 persones per un intent de robatori. Ara, al Vallès, els Mossos han enganxat un altre lladre infraganti.
3: A Granollers han detingut un home de 41 anys arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia vist una persona sortint de la zona de vies ferroviàries carregant un sac i un carretó amb cablejat. A les 5 de la matinada de dissabte el van enxampar amb material robat.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Línies formatives, una escola on pots estudiar imatge personal, ajuts als negocis, coaching i intel·ligència emocional. Quina

Clàssics moderns. Per als molt romàntics i els molt familiars. Per als amants de la història i de les històries. És per aventurers, foodies, esportistes, dormilegues. Per adores. Per a tots. Hotels i restaurants des de 1928.

0: Festa della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros, esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.
1: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofreixin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passa-la.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: No permetis que humilin a companys de classe.
4: assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
3: Denuncia que cal canviar les coses.
5: K25.
6: Agrobotigues.cat, el portal de venda online de productes cooperatius de proximitat. Embotits, vins, olis, fruita fresca, fruits secs, mel... En menys de 72 hores, del camp a casa, en un sol clic. La venda de proximitat està regulada a Catalunya.

0: te explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.

0: this is so delicious. Everybody come capisce how to mambo. Nice.
1: Vols moure l'escalet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
2: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
3: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
2: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
3: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors 649 125 865 o al Josep 669 469 330.
2: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
4: Informació, música, entreteniment.
5: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
6: Vine a sentir.
7: La Diputació de Girona està al servei dels 221 ajuntaments de la demarcació. Els dona suport d'acord amb les competències que té atribuïdes. Atorga subvencions, finança inversions i impulsa tot tipus de polítiques públiques en què es promouen la participació ciutadana, la transparència i el bon govern. Diputació de Girona, al costat dels municipis, al teu costat.
8: Cada diumenge, una selecció de la música del nostre país amb la sardana i la cobla com a protagonistes.
9: A les 6 del matí.
10: I parlant d'emocions.
11: 45.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El bus Castell supera els 900 viatgers en el primer mes de prova a Figueres. El servei llançadora entre el centre i el castell de Sant Ferran va transportar 907 persones, mentre que 131 visitants han comprat el Figueres City Pass i 243 van optar per l'entrada conjunta dels dos espais delineats. Detenen un home de 84 anys per un cultiu de més de 1.500 plantes de marihuana en un bosc de Cistella. La Guàrdia Civil també n'investiga un altre home i denuncia que s'havia entelat pins per habilitar la plantació. Poma de Girona entre les aules per fomentar una alimentació saludable entre els infants. Fructi Col Empordà, Giropoma i Girona Fruits impulsen una campanya adreçada a infants de 8 a 12 anys que combina joc, tastos i activitats educatives.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: parles ni de pèl ni de res.
1: Aquí matina, la inspecció l'ajuda. La Inspecció de Treball i Seguretat Social et protegeix a la feina, fins i tot abans que sorgeixi un problema. Els teus drets ens importen. Si alguna cosa no es compleix, denuncia-ho a través de la web de la Inspecció. És molt fàcil i, a més, és confidencial. Un missatge del Ministeri de Treball i Economia Social. De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Jo ara estava parlant del cobrar les pensions, quan te jubiles i tot això. Jo vaig pagar bastant temps autònoms, perquè treballava a casa. Però clar, ara cobro una pensió que no està malament, que no em falta res. Però vaig pagar bastant, eh? Clar, n'hi ha que no paguen i volen cobrar molt. I això és impossible, perquè si no s'acabarien a base els diners. Pues ha de pagar. Jo molt temps vaig pagar autònoms i no és que em sobressin, no. Però bueno, vaig fer els sacrificis i vaig treballar i bueno, pues ara tinc una pensioneta que em va molt bé, que ja està me'n sobre. Però bueno, s'ha de pagar primer. Si no, bueno, si no ets en una empresa que t'han pisat molt o així, és una mica difícil.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Carme Ruscalleda.
2: Ja de ben petita m'agradava estar als fogons. Somiava en ser una gran xef. I em va somriure la fortuna, la de poder comptar amb el millor metre, en cuiners rebusters. Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1000 professionals en una de sola. Les infermeres.
1: Infermeres.
2: Infermeres.
3: Què dius?
4: Què?
3: I tens proves del que dius? Doncs directe al jutjat. No tens proves?
4: No.
3: Doncs a l'infern per ser mala gent.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: L'escroll, o el que és el mateix, el desplaçament infinit a les xarxes socials i la personalització de l'algoritme estaran prohibits a la Unió Europea pels menors de 18 anys. Són dues de les mesures més significatives de la proposta de llei de la Comissió per restringir l'ús de les xarxes als menors i fer-les més segures. En un gest poc habitual, la mateixa presidenta, Ursula von der Leyen, ha presentat el text. Anem cap a Estrasburg, que està allà i ho està seguint el Bruno Forteamiras.
2: Von der Leyen vol que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador per als menors de 18 anys i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats en funció dels seus interessos. La presidenta de la Comissió Europea creu que tot això són trampes de les grans plataformes per atrapar els més menuts durant el màxim temps possible.
3: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
2: Planteja prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys i que ja hi puguin accedir entre els 13 i els 15 anys, però només durant una única hora al dia, amb comptes controlats pels pares i amb un límit de contactes socials. Per a tots els menors de 18 anys, Brussel·les també vol prohibir les notificacions en hores de son i impedir el contacte de desconeguts. Amb aquesta llei, la Comissió Europea obligarà les grans tecnològiques

0: No entenc com el món pot anar tan malament.
1: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Si no heu entès res, no és problema vostre.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Cremen una estelada penjada a la Torre des Baluart, un edifici del segle XII protegit de Cadaqués. L'Ajuntament ha condemnat els fets i ha assenyalat que es tracta d'una falta de respecte molt greu cap a Cadaqués i cap a tots els seus veïns. I és que hi ha cervells que no tenen remei. La situació dels jutjats gironins varia molt segons el territori. Les dades del Consell General del Poder Judicial del primer trimestre del 2026 mostren que Figueres és el partit judicial amb més assumptes en tràmit i amb la taxa de congestió més alta de la demarcació. En canvi, Girona és el que rep més casos, mentre que Olot destaca per ser el que més redueix la bossa pendent i el que presenta els millors indicadors. La barema a l'Empordà, indicador del canvi climàtic. Ha estat una anyada climatològicament caòtica. Les temperatures han estat un 12% més altes que la mitjana del 2007 al 2025.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Per què se'ns fa difícil llegir poesia? Aquesta pregunta és el punt de partida del poeta Josep Pedrals en el seu assaig Poeticismes, un llibre on combina articles, reflexions i experiències sobre l'acte de llegir i crea versos. Montse Soto.
1: Concebut com un manual que inclou una recopilació dels seus articles publicats sobre el fet poètic, Poeticismes és un volum on Josep Pedrals alerta sobre els motius que sovint fan que molts lectors i lectores de novel·la posin una barrera davant la poesia.
2: Que molt sovint et poses una pel·li que no saps si t'agradarà. Que moltes vegades vas al teatre sense saber ben bé si allò et farà gràcia o no. I amb la poesia ningú no fa ni aquest primer intent. Llavors, jo crec que una mica el que passa és que ens posem a llegir la poesia quasi com si fos un examen i ha de ser un plaer.
1: El vincle entre poesia i el poder transformador de la paraula, la realitat que ens dona la poesia lluny del que ens imposa l'algoritme i el plaer de les petites coses són altres temes que aborda aquest Poeticisme.
2: Amb el telèfon o amb les pantalletes, les coses no tenen ni olor ni tenen tacte, és tot... I a mi m'agrada això, que les coses siguin reals. Llavors crec que tard o d'hora tornarem tots a aquesta realitat.
1: Poeticismes, de Josep Pedrals, editat per Arcàdia.

0: WhatsApp de Radio Villa Sacra, C5, C19, 70, 62. I am Frank Sinatra, and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!

0: I parlant d'emocions.
1: 37.
2: Vale.
3: És millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les bicicletes? El poema que ara sentirem està dedicat a una bicicleta i és ple de rimes molt boniques.
6: Hola, sóc el Sergi Lladós Bosch. El poema que he escollit es diu La bicicleta i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè hi havia moltes rimes xules. La bicicleta. Jo tinc una bici pintada de nou. Quan vull estar quieta i quan vull es mou. Avui no vol córrer i no sé per què. L'he greixada molt i d'un cetri sense. Amb draps de camusa, tota l'eixugat. I ja un cop polida, així arrondinat. M'ha dit, estic prima, no em tractes prou bé. Si tu ets la més ferma de tot el carrer. Mira quines rodes té aquella d'allà. Parles d'una moto, no et pots comparar.
5: Gràcies per escollir aquest poema, Sergi. Un poema molt ben recitat i molt divertit. Fins al proper Embaladits.

0: El dol és un procés delicat, una etapa complicada, sobretot a determinades edats. Com explicar la mort als més petits perquè entenguin el significat i sigui menys dolorós? Maria Gómez.
1: Que tinguin informació és clau. Segons l'experta en pedagogia del dol, Ricard Díaz Mallofré, cal adaptar-la a l'edat de la criatura i ha de ser curta, concreta i de veritat.
2: La informació és el primer antídot important per la por. I què vol dir la informació? La que ell pugui sostenir. A vegades hi ha nens que pregunten i hi ha nens que no.
1: La Núria Parera, després de la mort del seu pare, va haver de respondre preguntes perquè la seva canalla volia saber on estava l'avi. Periodista sempre vinculada a l'escriptura, en aquell moment estava embarcada en un projecte editorial i va acabar publicant l'àlbum il·lustrat El meu avi i jo, una eina per trencar barreres.
3: Una amiga meva estava preocupada perquè la seva filla d'uns 10 anys havia perdut l'avi, més un avi molt present a la família, i no en parlava, no plorava, no havia expressat absolutament res de la mort d'aquell avi. I llavors un dia se la va trobar que havia posat tots els seus ninos a dins de l'habitació com si fossin una classe, bueno, i a través de la història d'aquesta nena que perd l'avi, explicat a uns peluixos, ella estava intentant pair o gestionar tot això.
1: La Isabel Palà, arran de la mort del seu avi Rafael, va escriure el conte On s'amaga l'avi, un procés terapèutic.
4: I perquè aquesta curiositat fa doncs que acabin preguntant coses que com a adults potser fins i tot, jo ho he dit moltes vegades, no?, que a mi el fet d'escriure el llibre també em va ser com una eina molt terapèutica, perquè em va permetre una conversa amb el meu fill que d'una altra manera, que amb un adult potser no hagués tingut. Els adults no tenim massa cultura de la mort.
1: La canalla sempre amb la necessitat de preguntar i, segons la Núria, de saber.
3: A vegades els expliquem com un conte de no, doncs ara potser és una estrella que està al cel, no sé què, però com que està al cel? Però si l'acabem d'enterrar aquí baix, però com que no sé què, vull dir, que a vegades t'aterren molt de dir, vale, no els vulguis vendre no sé quina moto.
1: La lectura en general i els contes en particular, una manera perquè grans i petits parlin de la mort.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Avancem junts.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: Una de les feines del periodisme és seleccionar la informació. No publiquem tot el que sabem, només allò que creiem que és rellevant. Si no, no donaríem l'abast entre els 200 furs, els 35 robatoris violents o les 3 agressions sexuals que hi ha un dia qualsevol a una ciutat com Barcelona. Fins fa ben poc, els tirotejos entraven en la categoria de fet important. No calia preguntar-se gairebé res. Sabíem que era notícia perquè era poc habitual. Però últimament ens estem habituant. Només aquest cap de setmana n'hi ha hagut 2. El 2025 n'hi va haver de mitjana 8 al mes, i això suposa un 45% més que el 2024. De tan normalitzat ja està passant que una nena de 10 anys rebi una bala rebotada. Ella està bé, però podria no estar-ho. No podem normalitzar de cap manera l'ús de les armes de foc. Entre tots ens hem de conjurar perquè no assumim com a normal el tiroteig nostre de cada dia.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Pareu bé l'orella.

0: veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
1: Això sí, fets. Que la paraula està a la comunicació plena.

0: Arxiu de notícies per a la història. Noticia del 30 de novembre del 2023.
1: De la fi dels combustibles fòssils durant la inauguració de la cimera del clima de Dubai. Les Nacions Unides adverteixen que si no s'acaba ràpid amb el petroli i el gas, s'entrarà en la fase d'extermini de la humanitat. Prop de 200 països han de negociar cap on apuntaran les polítiques climàtiques i anar més enllà del que ara hi ha acordat i, sobretot, del que s'està fent.
2: Pel responsable de canvi climàtic de Nacions Unides, Simon Stiel, no podia ser més clar. Cal posar data a la fi dels combustibles fòssils.
3: If we do not signal...
4: Si no marquem el final de l'era dels combustibles fòssils, tal com la coneixem, haurem de donar la benvinguda a la nostra fase terminal i haurem escollit pagar-ho amb les nostres vides.
2: Amb menys contundència, però en la mateixa línia, n'ha parlat el sultà Al-Jaber, president de la COP. Al-Jaber, que és el director de la Companyia Nacional de Petroli dels Emirats Àrabs, l'han acusat d'aprofitar el seu càrrec per fer negocis relacionats amb el petroli.
5: We must...
6: Hem de trobar la manera d'incloure el rol dels combustibles fòssils. Nosaltres, junts, tenim l'oportunitat de prendre una decisió sense precedents. De fet, no ens queda cap altra opció.
2: S'han de revisar, entre d'altres coses, els avenços aconseguits des de l'acord de París i fixar nous objectius per frenar l'escalfament del planeta, que s'acosta perillosament al grau i mig.

ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.

0: La violència masclista no afecta només les dones.
1: La violència masclista afecta tota la societat.
0: Treballem per erradicar les violències masclistes amb el compromís de tothom.
1: Implica-t'hi, forma part de la solució.
2: ¿Nos vamos o nos quedamos?
3: ¡Vamos ya!
2: ¡Vamos!
4: ¡Vamos!
2: ¿Pero de verdad?

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Confirmat!
4: Original?
5: Sí.
4: Única?
5: Sí.
4: Creativa?
5: Sí.
4: Entenedora?
5: Sí.
4: Divertida?
5: I tant.
4: Intel·ligent?
5: Molt.
4: Innovadora?
6: La principal.
7: A més...
8: Sensacional.
7: Ei, a l'Alt Empordà.
5: Sí. Ah, quina sort.
9: Un espai de 5 estrelles.
10: Dice un marido a su mujer de un nena, digo, me voy al bar a tomar unos vinos. Digo, pues pégame ahora que después me desvelo. Una lentilla que ha caído.

0: Associació Reemplan Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Sabies que el mosquit és l'animal més perillós de la Terra? Malgrat la seva petita mida, poden transmetre moltes malalties, entre elles la malària, que mata més de 600.000 persones cada any. Altres malalties transmeses per mosquits inclouen la febre vermella, la febre groga o l'encefalitis. Actualment hi ha més de 2.500 espècies de mosquits repartides en totes les regions del món, excepte l'Antàrtida.
3: Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de Bon Matí.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
2: Silenci.
3: Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
4: Empúria Brava, quan passis per davant...
5: Mira, para.
4: Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
6: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
5: Uau!
4: Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, amb fes.
6: No t'ho perdis.
7: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgrau.

Kepler-186fe és un exoplaneta que orbita en una estrella similar al Sol a uns 500 anys llum de distància. Aquest planeta té una mida similar a la Terra i es troba dins de la zona habitable de la seva estrella, cosa que significa que podria tenir aigua líquida en la seva superfície i, per tant, albergar vida. Kepler-186fe va ser descobert el 2011 pel telescopi espacial Kepler de la NASA i des de llavors ha estat un dels exoplanetes més estudiats. Els científics han utilitzat una varietat de tècniques per estudiar aquest planeta, incloent-hi l'electroscòpia i l'anàlisi de trànsit. Aquestes investigacions han revelat que Kepler té una atmosfera densa i rica en nitrogen, semblant a la de la Terra. A més, el planeta sembla estar bloquejat per marea, cosa que significa que un costat sempre mira cap a la seva estrella i l'altra banda sempre és a la foscor. Això podria tenir un impacte significatiu al clima del planeta, ja que el costat assolellat seria molt calent i el costat fosc molt fred. Tot i els desafiaments que presenta el seu bloqueig per marea, Kepler-186fe continua sent un candidat prometedor per la recerca de vida extraterrestre.

0: Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund, més relaxat. Estàs flotant. Ja has arribat. Ja ets a dins.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: A veure, okay. Bueno, com que ara ja es van acostant el temps dels bolets, alguna recepta amb pollancrons. Els pollancrons són els que es fan en els... en les branques o en el tronc del pollancre, quan a vegades quan és morto també quan és viva. I desitjar-te tota la sort del món i molt contents i contentes de que us en sortiu bé com sempre. Sí, i tant, que vagi tot bé.
3: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra.

0: Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
3: Compartint emocions.
4: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: Notícies en xarxa.
1: Parlem avui de colesterol, necessari per al funcionament del nostre organisme, però i és que quan n'hi ha massa pot augmentar el seu risc per patir malalties cardiovasculars.
2: Parlem amb Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, sobre els mites, els factors de risc i la importància de cuidar aquests hàbits. Ens parla tota aquesta informació al 9FM, Núria Parera.
3: Tenir el colesterol alt no vol dir automàticament tenir una malaltia ni necessitar tractament. Amb motiu del dia del colesterol, els especialistes insisteixen que cal valorar cada cas de manera individual i tenir en compte també altres factors de risc cardiovascular. En parla Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
4: Cal individualitzar, és a dir, tenir un colesterol alt no necessàriament vol dir que aquella persona tingui una patologia o s'hagi de tractar. Per tant, és molt important individualitzar-ho.
3: I és que el colesterol és només una peça del puzzle. L'edat, la tensió arterial, el sucre, el sedentarisme, l'alimentació, el tabac o els antecedents familiars també poden incrementar el risc cardiovascular.
4: Que el colesterol ens ha de preocupar, entre cometes, si tenim factors de risc, sobretot, no? Si som una persona sedentària, que no fa una activitat física, que mengem malament, que tenim familiars amb antecedents de patologia cardiovascular, sobretot amb edats joves.
3: Per això, tenir una analítica sense cap valor fora dels paràmetres no significa estar exempt de risc. I davant d'un dels mites més habituals, també hi ha marge per la tranquil·litat.
4: Al final és la tríada clàssica dels estils de vida. Alimentació, estil dieta mediterrània, l'activitat física moderada. Això no vol dir que siguem esportistes d'èlit, això vol dir que ens mantinguem actius. No cal que ens apuntem a un gimnàs, eh? Vol dir que ens movem, no? Que ens aixequem de la cadira i que cremem aquesta energia que farà mobilitzar aquests greixos de la sang.
3: Per això el missatge dels especialistes és clar. No es tracta d'obsessionar-se amb una única xifra, sinó de tenir cura del conjunt d'hàbits que condicionen la nostra salut cardiovascular. Perquè, com recorda Mestres, el colesterol no s'ha de mirar de manera aïllada.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.

0: della bellezza a Villa Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa, a Vila Sacra. Sensacional.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La gasolina trenca la barrera dels 2 euros en més d'un terç de les gasolineres gironines. Preocupació entre els transportistes pel gasoil. Si no s'aproven ajuts abans de finals de mes, el gasoil podria encarir-se fins a 24,2 cèntims per litre l'1 d'octubre. Una de cada 5 atencions de la primària gironina ja es fa per canals digitals. Els centres registren 1,34 milions de visites virtuals i més de 133.000 converses iniciades per consulta durant el 2025, mentre La meva salut supera els 6,3 milions de sessions. Intensifiquen els controls per l'ús del mòbil a les carreteres gironines. Els Mossos i les policies locals reforcen la vigilància de les distraccions al volant i les infraccions als semàfors i rotondes.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac! Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic al box.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. En un plis.

0: Notícies en xarxa.
1: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
2: Com pot ser? Amb la quantitat de llestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més. No entenc com el món pot anar tan malament.
3: Com bé saps, escolta Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com el 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots. Ràdio.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanonimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Soc en Marc Meia, pagès associat amb Matlleu Origen, i avui et parlaré del maduixot. Sabies que hi ha moltes varietats, però no totes tenen el mateix gust? Nosaltres les tastem i les seleccionem perquè en trobis amb gust tota la temporada, més aromàtics, més dolços o més cruixents. I per aconseguir-ho, treballem amb maduixots de llocs com Huelva, Tarragona o el Maresme.
6: A Matlleu Origen, tot el que tastes té un perquè.
7: Que duri per sempre.
8: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
9: Roger Pedrosa amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
8: Sopar amb actuació per 49,95 €. Pàrquing inclòs. Reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.

El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El bus Castell supera els 900 viatgers en el primer mes de prova a Figueres. El servei llançadora entre el centre i el castell de Sant Ferran va transportar 907 persones, mentre que 131 visitants han comprat el Figueres City Pass i 243 van optar per l'entrada conjunta dels dos espais delineats. Detenen un home de 84 anys per un cultiu de més de 1.500 plantes de marihuana en un bosc de Cistell. La Guàrdia Civil també n'investiga un altre home i denuncia que s'havia entelat pins per habilitar la plantació. Poma de Girona entre les aules per fomentar una alimentació saludable entre els infants. Fructicol Empordà, Giropoma i Girona Fruits impulsen una campanya adreçada a infants de 8 a 12 anys que combina joc, tastos i activitats educatives.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Cremen una estelada penjada a la Torre des Baluart, un edifici del segle XII protegit de Cadaqués. L'Ajuntament ha condemnat els fets i ha assenyalat que es tracta d'una falta de respecte molt greu cap a Cadaqués i cap a tots els seus veïns. I és que hi ha cervells que no tenen remei. La situació dels jutjats gironins varia molt segons el territori. Les dades del Consell General del Poder Judicial del primer trimestre del 2026 mostren que Figueres és el partit judicial amb més assumptes en tràmit i amb la taxa de congestió més alta de la demarcació. En canvi, Girona és el que rep més casos, mentre que Olot destaca per ser el que més redueix la bossa pendent i el que presenta els millors indicadors. La barema a l'Empordà, indicador del canvi climàtic. Ha estat una anyada climatològicament caòtica. Les temperatures han estat un 12% més altes que la mitjana del 2007 al 2025.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions...
0: 72.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio. Yeah, yeah.
4: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
5: Això sí... Fets, que la paraules està a la comunicació plena.

0: I parlant d'emocions.
1: 70. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: Mai com ara havia estat tan car comprar-se un pis a Catalunya. Segons les dades que ha fet públiques el Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.000

0: L'any passat ja ocupaven els primers llocs del rànquing. A la demarcació de Tarragona, Salou és la ciutat més cara per viure i a la de Girona, per primera vegada ho és Lloret de Mar, més cara encara que Girona ciutat.
1: Agència Catalana de Notícies.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai.
4: Ai.
3: I ara?

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
8: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
9: Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!

0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, tinc una trucada, una no, tinc diverses trucades aquí a Ràdio Vilasacra.
1: Sí, potser la iaia ha trucat.
0: Ah, la iaia. Però és que em sorprèn perquè diu que és de Santa Pau.
1: Sí.
0: Però des de Santa Pau d'Olot?
1: Sí.
0: I ens escolten des d'allà?
1: Sí. Aviam, espera't, que li demano, ara és aquí.
2: De Ràdio Vilasacra?
1: Sí, diu que sí, ara s'hi posarà.
0: Ah, vale, a veure.
3: Doncs vinga, posa-t'hi.
1: Què tal?
0: Bona tarda, Maria.
1: Bona tarda,
0: senyor. Sí, home, ens ha deixat ja el nom diverses vegades en el contestador i bé, saludar-la, el que passa és que ens sorprèn perquè tinc entès que ens truca des de Santa Pau de la Garrotxa.
1: Sí, per què no?
0: Se senten allà?
1: Sí, segons quina ràdio sí, segons quina ràdio a vegades no, i segons on és la ràdio, i segons... Però sí.
0: Vilasacra se sent allà, Ràdio Vilasacra?
1: Sí.
0: Ah.
1: I el noi, el fill, també li va passar que tots van sentir el mateix.
0: Ah.
1: Són molt bones, se sent molt bona. Vilasacra són ben bé.
0: Se senten bé?
1: Sí.
0: Vale. No, home, més que res, perquè com que és tanta distància la que hi ha... perquè hi ha moltíssima distància, però bé, ja ens alegra. Bé, no, només dir-li que els seus missatges els anem incloent en la carpeta de missatges i van sortint indefinidament. Que tot allò que vostè ens vulgui explicar ho pot fer tranquil·lament, que nosaltres els anirem guardant, i aquests missatges van sortint de manera indefinida sempre a l'emissora.
1: Depèn del temps del fesol.
0: Sí.
1: Hi ha fesol.
0: Ah.
1: Escolta, des d'estona, el dematí sí, el dematí el s'escolta.
0: Ah, sí. Bueno, només era per verificar-ho, perquè clar, ens ha sorprès que sapiguem la distància que hi ha des d'aquí Vilasacra, que és a l'Alt Empordà, allà a la Garrotxa...
1: Bueno, però a mi va... perquè escoltava Vilasacra i van anar a parlar del Cabró.
0: Sí.
1: El Cabró havien set veïns.
0: Sí, sí.
1: Que no es coneixia. I em va fer tanta gràcia de que parlessin del Cabró.
0: Sí, sí, perquè...
1: Doncs, bueno,
0: sí, perquè...
1: Llavors vaig demanar a la neta, ja, perquè quan diuen un número, poc se posa que fa tant de pressa.
0: Ja.
1: I la neta, molt va passar en un moment.
0: Clar.
1: Bueno.
0: Bueno, doncs molt agraït, eh? I bé, la seva disposició.
1: Ah, doncs mira, pensava poder els amoïnarà aquestes...
0: No, al contrari, per això el truco, perquè clar, tothom diu, escolta, tenim una persona que ens truca des de Santa Pau d'Olot, dic, no pot ser, que sí, que ella ho diu, he sentit els missatges del contestador, que n'hi ha diversos,
1: i,
0: sí, sí, i dic, ah, doncs sí que ho diu, que és de Santa Pau i que es diu Maria Costa, correcte,
1: sí.
0: No? Sí, sí, vale, doncs ja està, encantat, eh? I aquest missatge també sortirà, eh?
1: La cosa per explicar en tinc tantes com vulgueu.
0: Pues quan tingui ganes d'explicar, nosaltres estem per escoltar-la.
1: Et farem cada setmana.
0: Doncs. Molt bé, moltes gràcies, eh?
1: Bueno, vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Apunta bé.
1: La música de la teva vida.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Una distopia de Laura Agost o els drames intimistes de Care Santos i Ramon Mas són algunes de les primeres novetats literàries del setembre. També llegirem Dolores Redondo, Ian McEwan, Patrick Raiden Keefe o més endavant el bestseller de Brandon Sanderson. Fem un repàs d'aquests títols amb la Montse Camps.
1: Entre els més matiners hi trobem el músic Joan Miquel Oliver, que La vida no són matemàtiques fa un autorretrat vital i artístic. La mallorquina Laura Agost planteja El preu de néixer, un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra. Buidar la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, mentre que l'escriptor i editor Ramon Mas explora a Sempre és massa tard les esquerdes que separen una família en una obra que barreja intimisme, misteri i un toc de ciència-ficció. I mentrestant, Eduard Sola, guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, debuta la narrativa a El Niu, on les protagonistes també són una mare i una casa familiar. Una altra distopia centra una de les primeres novetats d'autors internacionals. És Què podem saber, d'Ian McEwan, un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut. També arriba Carn, de l'escriptor britànic i hongarès David Soloy, Premi Booker 2025, una novel·la existencialista amb un protagonista a qui se li escapa la vida a les mans sense possibilitat de retorn. També serà el moment de descobrir el jove escriptor suís Nelio Biedermann, a qui se l'ha comparat amb Thomas Mann, per la seva novel·la Lázar, una saga familiar convertida en un best-seller a Alemanya que es publicarà en gairebé 30 llengües i ja té els drets cinematogràfics venuts. Mentrestant, Patrick Raiden Keefe, conegut per llibres d'investigació periodística com No digui res, presenta ara El fill de l'oligarca, que s'endinsa en la vida d'un jove que apareix mort a la ribera del Tàmesi. Una de les autores de més èxit en castellà, Dolores Redondo, publicarà a l'octubre Totes les nits, totes les ciutats, una novel·la de misteri com ho és Bajo el cielo infernal, on Alicia Jiménez Barlet torna a la seva coneguda inspectora Petra Delicado. I un últim apunt, Brandon Sanderson, un dels principals autors de fantasia i creador de l'univers Cosmer, que ha enlluernat més de 50 milions de lectors, presenta Desembre en flames. Això, però, ja serà a finals d'any.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 14 de febrer del 2024.
1: Un robatori violent molt sonat, pràcticament de pel·lícula, que va tenir lloc restaurant Sushi Bar del carrer Tenor Vinyes a tocar del Turó Parc de Barcelona. Segons que han confirmat fonts de la investigació, un home hauria entrat en aquest restaurant, s'hauria acostat fins a la taula on estava la víctima sopant i a punta de pistola li hauria sostret el rellotge de luxe, valorat aproximadament, explicant fonts properes al cas, en uns 15.000 euros. Acte seguit, detallen aquestes mateixes fonts, l'assaltant hauria fugit del local i amb l'ajuda d'una altra persona que l'esperava a l'exterior amb una motocicleta s'hauria fet l'escàpol. La policia catalana s'ha fet càrrec del cas. Els investigadors dels Mossos tracten ara d'esclarir si els autors d'aquest robatori estarien relacionats amb d'altres fets similars.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: Qualsevol família disposada a oferir estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant pot ser família acollidora. També ha de ser capaç d'ajudar-lo a comprendre i respectar la seva història personal i familiar, a construir la seva identitat i a conèixer i compartir la seva pròpia cultura. Més informació a acollimentfamiliar.org 93 365 65.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
1: Au,
2: mira que bé. Repassem la informació de successos. A Girona, internament en règim tancat pel menor de 17 anys detingut divendres per la violació d'una dona a Vidreres dissabte passat.
3: El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors un cop fet l'arrest i la Divisió d'Investigació Criminal de la Policia manté oberta la investigació.
2: A Barcelona, els Mossos han detingut un jove de 19 anys relacionat amb l'assassinat d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso al juliol.
3: Es tracta de la tercera persona arrestada en relació amb els fets després que dos individus més quedessin en presó provisional al llarg del mes de juliol. L'han detingut per aquest crim i també per participar d'un grup criminal i per un tiroteig a l'Hospitalet.
2: A Lleida, el jutjat de Guàrdia ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança pels dos joves de 22 i 24 anys respectivament detinguts per la baralla multitudinària amb matxets dimecres passat a la plaça dels Pagesos.
3: El jutge manté la causa oberta per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i lesions. La baralla va passar aquest dimecres. 5 persones van resultar ferides i dues d'elles van necessitar intervenció quirúrgica.
2: I en les últimes hores, dues operacions dels Mossos han acabat amb diversos detinguts per robar cablejat de la xarxa de trens. Aquest dissabte han passat a disposició judicial 5 persones per un intent de robatori. Ara, al Vallès, els Mossos han enganxat un altre lladre infraganti.
3: A Granollers han detingut un home de 41 anys arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia vist una persona sortint de la zona de vies ferroviàries carregant un sac i un carretó amb cablejat. A les 5 de la matinada de dissabte el van enxampar amb material robat.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: Quins fogons, amb Clara Simó i Marina Antúnez.

0: Què? Avui toca sopar asiàtic, eh?
1: Sí, com ho saps?
0: Dona, la música, els bastonets xinesos, la roba de geisha.
1: Ai, sí, m'he inspirat avui.
0: Sushi, dimsums, rotllets i això. Amanida japonesa de cogombra.
2: Posem un parell de cullerades d'algues de wakame en força aigua durant 10 minuts.
0: Mentrestant, amb un pelador, tallem el cogombre a tires llargues molt fines, fent tallarines.
2: El salem i el deixem reposar 5 minuts.
0: Fem l'amaniment amb 3 cullerades de vinagre d'arròs, 2 de salsa de soja, una culleradeta de sucre i unes quantes llavors de sèsam.
2: Ho barregem bé i afegim el cogombre i les algues escorregudes.
0: Si ho deixem una estona a la nevera, serà més bo. Bon profit.
1: Arigato!
3: Quins fogons!
2: Seguiu-nos al YouTube
0: o al Facebook de
3: Quins Fogons,
2: amb Clara Simó
0: i Marina Antonet.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
0: Salut!
2: Però brindes amb aigua?
0: Amb font vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut! Salut! Salut! Font vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.

0: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
2: Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si actuem sobre alguns factors de risc. I des de la Fundació Pasqual Maragall demanen a les administracions ajudes perquè les persones que reben un diagnòstic puguin seguir actives tant temps com sigui possible. Actualment, l'Alzheimer afecta una persona de cada 10 més grans de 65 anys, 150.000 afectats a Catalunya. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
3: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell, i a més hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
2: I per això des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. I també cal ajut per als cuidadors, en què recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
4: Agència Catalana de Notícies.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
3: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
4: Com?

Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: Rostisseria La Cresta.
2: Si t'has compromès a cuinar i després no papapots, t'has ficat en un bon pollastre.
1: Rostisseria La Cresta.
2: I si el problema és que no t'hi atreveixes, és que ets un gallina. Però tranquil.
1: Rostisseria La Cresta.
2: Tenen la solució. Els millors pollastres a l'est. Gran varietat de plats casolans. Portar. Faran que no t'hagis de preocupar de res.
1: Rostisseria La Cresta. 972-51-1777.
3: Uau, Déu-n'hi-do.
4: La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots. Aquí hi ha Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.

0: Propostes en xarxa.
1: Diu la tradició que la imatge de la Mare de Déu de Roca Corba va ser trobada en una cova prop del santuari. Tot i que en un inici es volia construir la seva capella a Serra Alta, la llegenda diu que cada matí, quan els operaris es disposaven a iniciar els treballs, les eines desapareixien i es trobaven al lloc on actualment hi ha el santuari de Roca Corba, a la muntanya que porta aquest mateix nom. Fa anys i panys, fins i tot segles, que el santuari de la Mare de Déu de Roca Corba genera gran devoció i és punt de pelegrinatge, especialment provinents de poblacions de l'entorn com Banyoles, Girona i Olot, però sobretot de Canet d'Adri. Des del santuari, al cim, gairebé a 1.000 metres, hi ha unes vistes espectaculars. S'hi pot arribar a veure el Cap de Creus, les Illes Medes, les Gavarres, el Montseny, el Montgrí i el Puigmal. No és casualitat que li diguin el mirador del Gironès. El santuari, que data del segle XVIII, és bé cultural d'interès nacional i podeu entrar cada primer diumenge de mes al matí. Però si hi aneu qualsevol altre dia, també gaudireu de la seva curiosa ubicació, una gran roca que, vista des de sota, recorda la popa d'un vaixell. Si busqueu una de les millors panoràmiques de les comarques gironines, visiteu el santuari de Roca Corba. Tota la informació que us fa falta per arribar-hi la trobareu al web turismegironès.cat.

0: els que podrien solucionar això no ens acompanyen.
1: Per cert, que t'he buscat a les xarxes socials, però no t'he trobat, eh?
0: No, senyor.
1: No t'hi trobaré mai?
0: No.
1: No t'interessa?
0: No, és que no hi crec, en les xarxes socials. Crec que el que podia haver estat un gran avantatge per el diàleg i per la comunicació de la gent, que podia haver estat al principi de Twitter, allò que la gent comentés, han fomentat l'anonimat, que això em sembla que és vergonyós, és a dir, fomentar l'anonimat és vergonyós. I a més, les xarxes es dediquen a fer estar en mans d'uns algoritmes que són els que decideixen què és el que més ens interessa i el que més ens convé. I, curiosament, el que decideixen és el que els dona més diners. Vol dir que, resumint tot això, les xarxes serveixen per guanyar diners amb les teves mancances, els teus pecats i la teva tonteria.
1: Estàs en forma, Joan Manel. Ha estat un plaer.
0: Tot el que puc. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: El transport per carretera representa el 80% de la mobilitat total a l'Estat i una tercera part dels gasos d'efecte hivernacle se'n deriven, segons dades del govern espanyol. En un moment en què la tecnologia verda es troba en fase de desenvolupament, a Furgotrailer han aconseguit minvar un 15% la petjada de carboni en 5 anys a través de diverses estratègies. Joan Monzón, director general.
2: El Duotrailer ens ha comportat una reducció de CO2 del 24%, seguidament el consum d'energia renovable, com és l'HBO, perquè estem consumint energia reciclada d'olis vegetals i té un impacte fins al 93%. I per últim, nosaltres tenim plans de formació en conducció sostenible i això en els últims 5 anys ens ha comportat una reducció de l'11%.
1: Segons l'empresari, els tràilers elèctrics haurien de ser una realitat a curt termini, però calen més recursos per part de l'administració.
2: La realitat d'aquesta tecnologia és que encara és poc madura, és a dir, falten molts punts de càrrega d'alta potència per a aquest tipus de vehicles i les autonomies són curtes. Manquen recursos, i sobretot per part de l'administració.
1: Preocupa el repartiment d'última milla, és a dir, la paqueteria de curta distància. A Barcelona provoca el 40% de les emissions. Per això el consistori fa proves amb un vehicle elèctric autònom, el robot Ona.
0: La xarxa de comunicació local.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
2: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
3: I parlant d'emocions.
4: 5.
5: Ràdio Vila-sacra, l'emissora de l'Empordà.

0: Insistir.
1: Grapejar.
0: Controlar.
1: Aïllar.
0: Humiliar.
1: Seguir.
0: Assetjar.
1: No en deixem passar ni una. Ni la meva forma de vestir.
0: Ni l'alcohol justifiquen cap agressió.
2: Contra la violència masclista, no en deixis passar ni una. Truca al 900 900 120.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: Ràdio Vila-Sacra.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: La bici em dóna més llibertat. Puc anar amunt i avall i arribar a tot. La feina, els encàrrecs, el gimnàs, la casa... Ara la ruta la planifico jo. I el temps també me l'organitzo jo.
4: Arribar a més llocs i que et costi menys esforç. En bici, anem bé.

0: Festa della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972507523. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa, a Vilasacra.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
2: Volar en globus? Camins de vent.
3: Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc a caminsdevent.com i el 675-100-200.
2: Caminsdevent.com i 675-100-200.
4: La Mirona de Salt. La Mirona.cat.

0: Vols moure l'escalet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
5: amicsdelagentgran.org.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Hi ha molt poca gent al món que sigui optimista per naturalesa. És un prisma, és la predisposició a que tot surti bé, a que tot surti com ha de sortir. La resta sempre s'agafen a l'opció de que hi hagi un contratemps o que tot surti al revés del que ho havies imaginat. Així que els dies que tot va bé ens hi hem de recrear, celebrar-ho, abraçar-nos, cridar, cantar, ballar. Així que durant uns dies siguem feliços. Avui podia sortir tot bé i bé que ha anat. Visca els dies que tot va bé o van molt bé.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca.
11: Repetiràs.
12: Què? On et ve de gust que anem a dinar avui?
13: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
12: I això?
13: Cal saber triar en temps estranys.
14: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
1: T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
2: En el 107 de la FM...

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: La carn de conill és una carn fàcil de digerir i molt tova, fet que la fa adequada quan hi ha problemes de masticació. És una molt bona font de proteïnes, de vitamina B12 i de ferro, però, a més, és la carn amb major aportació de vitamina B3. També aporta quantitats destacables de potassi, fòsfor i calci i és la que menys greix té.
2: I és que els productes catalans són salut.
3: Camarero!
4: Sí!

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: De oca a oca y tiro perché en toca. Un viatge en el temps.
1: Que bo.
0: En alguns parlars del català, quan hi ha una vocal neutra, una E, entre una consonant random i una R, o entre una R i una consonant random, aquesta neutra sol desaparèixer. De però, passem a pro. De carabassa, passem a carbassa. De veremà, passem a vermà. D'embarassada, passem a embrassada. I això no només passa en casos aïllats, també passa quan s'ajunten certes paraules. Passem de per aquí a per aquí. De per allà a per allà. De per exemple a per exemple. De per això a per això. I una cosa cal dir del per això, que com s'assembla tant al però, fem servir per això com si fos un sinònim. No arribaré a dinar, intentaré venir després per això. Aquí per això és el mateix que però. No arribaré a dinar, intentaré venir després però. Quan traduïm aquests per això per por eso en castellà, ens deletem instantàniament com a catalanoparlants. No llegaré a comer, intentaré venir después por eso. I la gent se't queda com... ¿Por eso qué?

0: de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.
1: Pensa en un producte.
2: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
3: Hola, com anem?
2: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
4: Molt bé.
2: I la petita, com està?
4: Doncs ja camina.
2: I el gat?
4: Bé, molt bé.
2: Ja hi som.
5: 972-674-363.
2: Aquesta és casa teva.
6: Ostres, m'encanta!
0: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
2: Benvinguda.
7: Pareu bé l'orella. Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
1: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.
2: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
3: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
4: Vinga, som-hi!
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Bon dia, bona hora. Que tingueu un bon cap de setmana els que gaudiu de festa i els que no feu festa també. Vinga.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca.
8: Repetiràs.

Consells de seguretat alimentària per a la gent gran. Manipuleu els aliments amb seguretat. La preparació i la cocció adequades dels aliments són importants per mantenir una bona salut, especialment en la gent gran. Amb l'edat, les defenses es poden debilitar. Per això és important extremar la higiene en la preparació dels menjars i així evitar malalties. Planifiqueu la compra. Trieu envasos adaptats al consum que heu de fer. Si això no és possible, fraccioneu l'aliment a casa i congeleu les porcions que no feu servir immediatament. Seguiu la regla de les dues hores. Guardeu els aliments frescos a la nevera abans de dues hores d'haver-los comprat. Un cop cuinats, no els deixeu fora de la nevera més de dues hores. Guardeu-los en recipients tapats o congeleu-los. Comproveu que la nevera refreda correctament, 5 graus centígrads o menys. Respecteu les dates de caducitat dels aliments, sobretot d'aquells que un cop oberts s'han de conservar a la nevera. Cuineu bé la carn i el pollastre sense que hi quedin parts crues. Qualleu bé les truites. Descongeleu els aliments dins la nevera o en el microones just abans de preparar-los. No els descongeleu a temperatura ambient. Rescalfeu bé el menjar. Un aliment és prou calent quan s'ha de deixar refredar per poder-lo menjar. Eviteu menjar carn, peix i marisc crus o salses amb ou cru. Preneu lactis, però eviteu els formatges frescos elaborats amb llet crua. Preneu fruita i hortalisses fresques i renteu-les amb un bon raig d'aigua de l'aixeta. Recordeu seguir les 4 normes per manipular els aliments amb seguretat. Netejar. Renteu-vos les mans abans i després de manipular aliments. Separar. Eviteu el contacte dels aliments crus amb els cuinats. Coure. Cuineu a una temperatura que arribi als 75 graus centígrads a l'interior de l'aliment. Refredar. No deixeu els aliments a temperatura ambient més de dues hores. 061. CatSalut respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

0: Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
1: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve.
2: Molta més gent significa, doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa, doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
1: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
3: Pensa, pensa.

Coneixes el Palau Güell? Descobreix aquesta obra genuïna de Gaudí al carrer Nou de la Rambla de Barcelona. Un palau modernista amb escales majestuoses, cavallerisses sorprenents i un terrat de xemeneies multicolor. Amb la teva entrada, els caps de setmana podràs gaudir d'una visita guiada sense cap cost addicional. A què esperes? Compra la teva entrada a palauguell.cat.

0: Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.
1: I parlant d'emocions.
2: 75.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país que ha fet un nou pas endavant amb 35 noves mesures per abordar aquest fenomen. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé.
2: La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
3: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
2: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% dels recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
4: La xarxa de comunicació local. En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure't a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
5: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 101 a les 7 hores i 32 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
2: És el nostre secret d'amics.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: Colesterol. Què cal saber-ne? El nostre cos necessita el colesterol per desenvolupar diverses funcions. Però si n'hi ha en excés, pot ocasionar problemes de salut importants, com ara arteriosclerosi. Amb el colesterol alt, augmenta el risc de patir un infart i que apareguin altres problemes circulatoris, en extremitats, cervell, ronyó... El tabac, la pressió alta, la diabetis, l'obesitat i el sedentarisme potencien els danys del colesterol. Protegiu la vostra salut mitjançant una alimentació equilibrada. Augmenteu el consum de fibra amb amanides, verdura, llegums, fruita fresca... Prioritzeu els cereals integrals. Consumiu productes làctics descremats, llet, iogurt, formatge. Utilitzeu l'oli d'oliva tant per cuinar com per amanir. Consumiu fruita seca, nous, avellanes, ametlles... Prioritzeu el consum de carn magra, aus sense pell, conill... Prioritzeu el consum de peix, incloent-hi el peix blau. Feu activitat física de forma habitual. Reduïu el consum de pastisseria, rovell d'ou, menjars precuinats, mantegues i llards, carns vermelles, embotits i formatges. Si consumiu vi, feu-ho de forma moderada. Protegiu la vostra salut mitjançant una alimentació equilibrada. Feu activitat física de forma habitual.
2: A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges compromesos amb la teva salut.
3: Som persones tenint cura de persones.
2: Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
3: La dels metges.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: Amb la tòfona negra són magnífics la majoria de vins negres madurs.
2: Joaquim Vila.
1: Els pomerols bordelesos i els barolos del Piemonte hi podríem afegir alguns grans clàssics de Rioja amb 20 o 30 anys a l'esquena. I també les grans ampolles de Chateauneuf du Pape pel Roine. La garnatxa de Chateauneuf, en solitari o acompanyada per la Monestrell i fins a 6 varietats més, és una fragància vermella en la joventut. I quan madura, amb el pas dels anys en ampolla, va canviant rotundament d'aromes però sense perdre la finesa. A Chateauneuf du Pape, igual que a totes les regions vitivinícoles històriques, hi conviuen elaboradors tradicionals i elaboradors moderns. D'entre ells, preneu nota dels 15 imprescindibles. Chateau de Beaucastel, amb una extensió impressionant de vinyes, Chateau Lanerte, amb la cuvée d'Escadets, Clos de Pape, el revifat Clos Saint-Jean amb la super cuvée Deusec Machina, Clos du Caillou, Domaine de la Genasse, Tardier Lorraine, Vie Telegraph, el biodinàmic Domaine de Marcoux, Guigal, Piero Seglio, Roger Sabon, els imprescindibles vins de Domaine du Pigot i els ultrapuristes Chateau Rayas i Henri Bonneau.

0: Radio Villa Sacra Sieg.
1: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: La paraula, la que es belluga, la que vola, la que sent.
1: La que no entén de guerres, de reixes, de bàndols, de revenges, de mentides, de corrents.
2: Som la paraula de tots, dels que criden respecte, dels que abracen justícia, dels que uneixen dits, mans, batecs.
3: Dels que acullen, dels que ajuden, dels que ploren, dels que riuen.
4: Som la paraula del nen, de la mare, la de l'avi, la del passat, la del futur, la del present.
5: Des de la capital del món.
6: Som allò en què creiem.
7: Som la paraula, la que s'expressa lliurement, la que pensa lliurement, la que es mou lliurement.
8: La que recorda els nostres passos, la nostra història,
9: el nostre infern i els nostres cels.
10: Som la paraula resistint la tempesta, fent-se gran en la tempesta.
11: Som la paraula esperança, el mot sense cuirasses. Som la paraula.
12: La paraula llibertat, expressió, acció.
13: Pensament, moviment, drets.
14: Som la paraula que no entén d'odi, de violència, d'abús de poder.
15: Som la paraula que només entén de vincles, de fites, d'anels.
5: Des de la capital del món.
16: Som la paraula que entén de llengües i no de mordasses, de mans i no de cadenes.
17: De diversitat i no d'homogènies, de mesura i no d'insults, de carícia i no d'impacte.
18: Som la paraula.
19: La paraula.
20: La paraula.
21: La paraula.
22: Som la paraula veritat, la paraula parlar i la paraula escoltar.
23: Som la paraula.
24: La paraula.
25: La paraula.
26: La paraula.
27: La paraula que entén que per molt que l'emmudeixin mai podrà endur-se-la al vent.
5: I és que som Ràdio Vila-sacra, des de l'Alt Empordà al món.
28: Sempre som la paraula.
29: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
30: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Boadella d'Empordà.
31: Aclofada prop la muga, ni t'adones del castell que vençut per la marfuga sembla que mudat de pell. I si tens com a cinyell el riu que clapeix i juga els teus peus com un cadell, estens enllà el glauc mantell de l'aigua que posa en fuga el doll de la set aixuga, amb més urc que el vino vell.
29: Carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La reiteració de fets delictius greus torna a posar damunt la taula la reclamació d'una regió policial pròpia a l'Alt Empordà. Els darrers successos reobren el debat sobre la necessitat de reforçar els Mossos en una comarca de frontera que fa anys que demana la creació de la regió policial Girona Nord. Mossos d'Esquadra s'estructura territorialment en 9 regions policials, només una de les quals reuneix tota la demarcació de Girona. Agullana supera els 900 habitants i topa amb la manca d'habitatge. Si un pis queda buit, ja tenim 3 persones esperant, ens comenten. El municipi supera els 900 habitants per primer cop en dècades, però la falta d'expansió urbanística frena l'oferta de pis. Per respondre a la demanda, l'Ajuntament projecta habitatge social i preveu convertir la rectoria en pisos de lloguer. Figueres, parada obligatòria del millor patinatge artístic, acollirà la primera Copa d'Europa de la història. Es disputarà el poliesportiu Roser Llop entre el 24 i el 26 de setembre i rebrà 600 participants de 7 països. Tindrà les modalitats de show, quartets i precisió en categoria sènior i júnior i marcarà el debut d'una nova competició d'abast continental.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

Picture you upon my knee, tea for two, and two for tea, me for you.

0: Benvinguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: La intel·ligència artificial està transformant la nostra manera de treballar i de viure, com en el seu moment ho van fer internet i les xarxes socials. La seva penetració a les nostres vides, sobretot les dels més joves, ha obligat a regular-ho tot plegat. I ara es planteja la necessitat de regular també la IA davant els riscos que s'estan denunciant, que parlen fins i tot d'aniquilació de la humanitat. Podria la intel·ligència artificial acabar amb nosaltres? N'hem parlat amb la catedràtica Carina Gibert, experta en IA. Un reportatge de la Laura Zurriaga.
2: L'enginyer Jacob Coxon, exinvestigador d'Anthropic, va assegurar que la IA podria extingir a la humanitat a finals d'aquesta dècada basant-se en un incident en què uns agents d'intel·ligència artificial van desobeir directrius humanes. Segons la catedràtica en intel·ligència artificial a l'UPC, Carina Gibert, es tractava d'un exercici de ciberseguretat amb un error de plantejament al laboratori.
3: Ella genera codi o s'adapta o aprèn en funció de com tu la configures. I quan es desenvolupen aquestes eines, fa falta fer uns experiments de laboratori de dir, venga, jo entreno a esta IA perquè trobi forats i que se'l salti. Llavors, què és el que els va passar en aquest cas? Que el disseny de l'experiment estava mal muntat i va sortir de l'entorn d'experimentació.
2: L'experta recalca que la IA és un software i que per si sola no suposa un risc letal per la humanitat.
3: Una IA pot matar a la humanitat? Mire, si vostè no és un terrorista que s'ho proposa i l'utilitza per fer-ho, no. Perquè les IAs, en el moment que et dona la gana, les desconnectes. Deixen de funcionar a l'instant. L'altra cosa és qui té el botó de desconnectar. I això sí que ens ha de preocupar, però això no és un tema de la IA.
2: L'ús que l'home dona a aquesta tecnologia oberta, doncs, és el risc. Assenyala que la petició de regulació per part dels directius d'Anthropic, OpenAI i el magnat Elon Musk podria amagar una maniobra comercial per desbancar la competència. Ara bé, una regulació que posi l'ètica al centre del debat és clau per garantir la seguretat, segons Gibert, tot i que serà difícil, diu, compaginar les aspiracions dels Estats Units, la Xina i Europa, puntera en regulació però a la cua en desenvolupament.
3: El govern ha de marcar el terreny de joc per garantir que aquesta tecnologia es desenvolupa dintre d'un marc segur, i en aquest camp, en aquest cas, és més important el codi ètic que el marc legislatiu. Per què? Perquè les lleis i les normatives tenen uns processos de desenvolupament que són molt lents.
2: El rumb que prengui la intel·ligència artificial, assenyala Gibert, ens interpel·la a tots.
3: El més important és reconèixer que estem davant d'un moment històric de transformació molt disruptiva i encara no està tot dibuixat. I tenim la capacitat de poder incidir per conduir aquest futur cap allà on nosaltres volem, cap allà on el món millora, com si diguéssim, no? I això em sembla molt extraordinari. És un moment que requereix molta atenció per part nostra.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Com bé saps, escoltes Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com al 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

0: gaudir 3 vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
1: Telepizza.es.
0: Telepizza, el secret és a la massa.
2: Què és per a tu una llar? Per nosaltres, una llar és alegria. És on comparteixes i busques tranquil·litat. Una llar és amor, intimitat i on passa la vida. Però sobretot, una llar ets tu i tot allò que et fa sentir.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Sabem l'esforç que suposa tirar endavant una empresa. Si és el teu cas, respira. Hi ha algú pensant en tu. A Pimec hem aconseguit que l'impost de societats vagi baixant des del 25 al 20% per a micro i petites empreses. Pimec. Descobreix el que podem fer per tu i la teva empresa.
3: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
4: Bé, no?
5: Des d'un bon pernil a una llonganissa i formatges de tota mena. Soc la Yolanda, xarcutera a Bonpreu i Esclat des de fa més de 10 anys. I està a les nostres mans preparar-te i aconsellar-te sobre com pots guardar els embotits i formatges del territori per mantenir al màxim el seu gust.
6: Digues sí als frescos de qualitat i de proximitat. El territori en bones mans.

0: I parlant d'emocions,
1: 54.
2: Associació Rempen Flifla. Ea, ea, du, du, a.
3: Associació Remplen Flimfla. Ho entens ja?
4: Doncs això i així de clar.
5: Des de Girona.
6: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. La de la poesia, la de la música i la de l'amor.

vagis al riu de l'oblit, ni exprimeixis la cònit púrpura desitjant el seu verinós vi, ni deixis que el teu pàl·lid front sigui besat per la nit rubí raïm de belladona, ni fagis el teu rosari amb fruites del bosc, ni deixis que l'escarabat ni l'arna visquin a la teva tristament, ni que l'òliba pernoctadora sigui una companya en els misteris de la teva tristesa sense fi, perquè l'ombra torna adormida i afoga la vigília angoixant de l'ànima. Però quan la melanconia arriba, repentina des del cel, com un núvol ploraner, carrega les flors cuidades pel sol, i abril amaga el verd turó en una mortalla, aleshores aixuga la pena en una rosa del matí, o en el salat arc de Sant Martí de les ones marines, o en la riquesa rodona de les peònies. O si la teva amant, la seva abundosa ira mostra, pren la seva mà i deixa-la tronar, i mira el profund dels seus incomparables ulls, amb la bellesa viu, bellesa que morirà, i amb la joia del seu dit, que sobre els llavis sempre diu adéu, desitjant-la adéu, i en ple dolorós, la vella es torna a verir. Doncs al temple del desig, amb el seu vel, la melanconia és sagrada, encara que només la pot veure. Aquell que amb infatigable llengua menja el raïm fatal de la joia. La seva ànima provarà la tristesa del seu poder i l'exposarà entre els seus ennuvolats trofeus.

0: Ella és autèntica, en té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Institut de les Dones, Ministeri d'Igualtat.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: El so oficial dels teus millors records els tenim aquí. Ràdio Vila-sacra.

0: Notícies en xarxa.
1: Amb l'evolució de la tecnologia i l'aparició de noves eines digitals com la intel·ligència artificial, cada vegada apareixen més amenaces tecnològiques per a les entitats locals. Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions, incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa. Eva Guijarro és del Consorci Local Red.
2: Comptem amb la confiança dels serveis que oferim al ciutadà. I aquests serveis han de ser de gran qualitat i no poden tenir els riscos dels atacs de la ciberseguretat que actualment estem patint. La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
1: Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una 60 d'incidents en les entitats locals. La

0: moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Això és L'Enjoc.

0: Dilluns 21 de setembre, avui com sempre amb molt futbol, amb el repàs de com ha anat la jornada per als equips catalans, tant a primera divisió com a la Lliga F, com també a segona, amb una gran victòria del Sabadell d'ahir contra l'Oviedo, la nova Creu Alta, i també a primera, segona i tercera federació, fins i tot a la Lliga Elite, però evidentment avui el dia és per parlar del títol de la penya a la Supercopa ACB, la Supercopa Endesa masculina, que va guanyar, com dèiem, el Joventut a casa, a l'Olímpic de Badalona, superant el Barça a la final catalana. Un títol de la penya que no guanyava cap títol des de feia 18 anys, amb aquella copa del 2008 que va aixecar precisament Ricky Rubio, que també va ser, en aquest cas, protagonista ahir, com també ho va ser un altre ex-blaugrana, Nico Laprovittola, que ha tornat a la penya i, com dèiem, ja ha guanyat el primer títol. Molt futbol, però també bàsquet i també hoquei herba, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa.
1: Esports.
0: Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: En bàsquet, la penya guanya un títol oficial després de 18 anys.
1: El Joventut va superar ahir a la final de la Supercopa Endesa, que jugava a casa, l'Olímpic de Badalona, el Barça, per 101-87. L'MVP va ser un exblaugrana, Nicola Provitola, que aquest any ha tornat a Badalona i va acabar la final amb 31 punts i 8 triples.
0: Triomf i títol, com dèiem, per a la sisa Joventut, un equip més fet que el Barça, que ha renovat pràcticament tota la plantilla, a més de l'entrenador, Alexander Sekulic.
1: El cap de setmana vinent ja arrenca la competició de la CB amb la primera jornada. Abans, aquest dijous, el Barça debutarà a l'Eurolliga masculina amb el primer partit al Palau contra l'Efes d'Istanbul.
0: En futbol, la primera masculina s'atura pràcticament 3 setmanes amb el Barça líder intractable.
1: Els blaugranes han sumat 21 punts a 21 possibles en 31 gols a favor, 12 dels quals d'un Rafinha de rècord. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors i, en aquest cas, estan a 5 punts del conjunt blaugrana. El Madrid és quart a 6. L'altre català, l'Espanyol, és 15è amb 7 punts.
0: En categoria femenina no s'atura la competició a la Lliga F i el Barça, líder invicte, ja té la mirada posada en l'estrena a la Champions. Aquest dimecres el Johan Cruyff contra el París Futbol Club.
1: Els altres dos catalans de la Lliga F, Badalona continua en la zona alta, és quart amb 7 punts de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf del curs amb una maneta al Madrid Club de Futbol Femení 5-1.
0: I a la segona divisió masculina, i nova victòria, la nova Creu Alta del Sabadell.
1: Els Vallès es van superar per 3 a un equip que l'any passat estava a primera, que és un dels candidats a priori per lluitar a l'ascens, l'Oviedo. Els gols de Gastón Vallès, Òscar Sanz i Àngel Baena van fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre l'Asturià, pel qual va marcar el català Estanis Pedrola.
0: A la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
1: El filial blaugrana va caure 5-3 al camp del filial de l'Atlètic Madrid i només ha sumat un punt dels primers 6 possibles. A segona federació femenina, l'Espanyol B és líder en solitari, després de guanyar el Samper per 4-1 i sumar així 3 victòries en 3 partits. També ahir el Barça C va empatar a 2 contra el Saragossa. Dissabte la M va debutar a casa amb una golejada 4-0 sobre el Múrcia, que situa les lleidatanes a la zona alta de la taula. I l'Europa es va refer de l'ascensió per alineació indeguda de la primera jornada amb una victòria 3-1 sobre un dels grans favorits de l'ascens, l'Ona Sant Adrià. De fet, és la primera victòria del conjunt de Nani.
0: Nani Aces, exacte. I a la primera federació masculina, en aquest cas, primera derrota ahir del Nàstic.
1: Estar reunits es va veure clar més superats al Corcón, a Madrid, on va caure 3-0 amb 3 gols encaixats els primers 26 minuts. Dissabte a l'Europa va perdre 2-1 a Múrcia, amb un gol encaixat al 90 i un altre al 100 de penal, molt discutit i molta polèmica arbitral. Els gracians sumen només un punt de 12 possibles. A Sant Andreu juga aquest dimecres a Candragó el seu partit contra el Madrid Castilla serà a les 9 del vespre.
0: A la segona federació masculina, Barça Atlètic i Terrassa continuen imbatuts.
1: Tots dos van guanyar ahir fora de casa i per la mínima el filial blaugrana es va imposar el Barbastre amb un gol de Landry, mentre l'equip agarenc va superar l'Arnedo en gol de Max Marcet, que ja han sumat 2 aquesta temporada. Empat a 2 del Girona B a Logroño i primera derrota en Manresa, 2-1 a Tudela contra el Tudelano. I també han caigut per primera vegada aquesta temporada l'Olot 1-2 amb l'Utebo i l'Espanyol B 2-1 al camp del Penya Esport de Navarra. En canvi, el Reus Redis va sumar ahir el primer victòria 1-0 contra el Nàixera de la Rioja.
0: El Terrassa, per cerca, ja coneix el seu rival per als quarts de final de la Copa Federació.
1: Doncs sí, visitaran un camp mític, el de les Llanes. Serà el camp del Sestao, un accés a semifinals que també implica la participació a la primera ronda de la Copa del Rei, dimecres 30 de setembre, al camp del Sestao River.
0: A la tercera federació masculina, per acabar de repassar els resultats en futbol, la Monta suma el 3-3 i continua líder del grup 3.
1: L'equip de Nou Barris va guanyar la Fundació Grama per 1-0 i suma 9 punts de 9 possibles. A la jornada destaca també la primera victòria d'un dels favorits al títol i a l'ascens, el Badalona 0-2 a Vilassar de Mar, al camp de Xavi Ramon. També resultats d'ahir, Cerdanyola 1, l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlètic de Montcada 1 i el derbi lleidatà triomf per la mínima l'Atlètic Lleida 1-0 contra el Mollerussa.
0: En waterpolo, el Sabadell tornarà a jugar a la Champions masculina.
1: L'equip d'Albert Espanyol ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia després de guanyar ahir el conjunt anfitrió l'Apolo Georgià per un clar 12-22 i dissabte el Budva de Montenegro per 20-12. Divendres, així, havien debutat amb derrota contra el Brescia italià, que també ha aconseguit bitllet per a la Champions.
0: Tindrem dos catalans, per cert, en aquesta Champions masculina, el Sabadell i el vigent campió, el Barceloneta.
1: Tots dos han conegut avui mateix els rivals que tindran a fase de grups. El Sabadell ha quedat enquadrat al grup A amb Olympiacos grec, Hannover alemany i el Jadran Herceg Novi montenegrí. El Barceloneta juga al grup C. Tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del un típic, el Novi Beograd Serbi.
0: I en categoria femenina també el waterpolo, la Solín Mataró va aconseguir revalidar i el títol de la Copa Catalunya. Catalunya.
1: Les mataronines van superar una final molt igualada a l'Estrapul Sabadell per 11-9 en el partit pel tercer lloc, triomf pel Terrassa 14-10 contra el Catalunya.
0: La selecció espanyola d'handbol en cadira de rodes s'ha proclamat ahir, ho va fer, campiona del món a Granollers.
1: El comitè estatal amb un català, el jugador del Palau Tordera, Òscar Pérez, va superar ahir a la final al Japó per un 7-2 en una final disputada al Palau d'Esports de la capital vallesana. Portugal va completar el podi guanyant Xile en el partit pel tercer lloc.
0: En hoquei patins, Catalunya guanya la Golden Cup tant femenina com masculina.
1: La selecció catalana femenina va aixecar ahir la final per un 0-2 en contra davant Portugal gràcies als gols de Laura Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina, que va decantar la final quan quedava un minut per acabar, com ja va fer a les semifinals. Per tant, marcador definitiu 3-2 remuntant aquest 0-2 inicial. Al final masculina, triomf per 2-1 també sobre Portugal amb un doblet de Xavi Aragonès. Les dues finals s'han jugat a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
0: En motor, mal dia per Marc Márquez ahir al Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
1: El Cerverí va ser cinquè a la cursa llarga i perd el lideratge de la general en favor del madrileny Jorge Martín, que va ser segon per darrere murcià Pedro Acosta, que va sumar la seva primera victòria a la categoria reina. Pol Espargaró, que va disputar el seu Gran Premi 300 des que va arribar al Mundial, va finalitzar en 16a posició, mentre que Alex Rins va acabar 19è. Alex Márquez va anar malament des de l'inici i va caure a 13 voltes del final quan ocupava la 13a plaça.
0: Tot plegat, i acabem això amb un diumenge amb 3 títols mundials per al motor català.
1: En motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Farrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2. I la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, va guanyar el seu primer títol mundial, imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellán va sumar el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure.
2: Esports. Ràdio Vila-sacra.

0: primera divisió masculina, ho hem anat explicant, s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels compromisos de seleccions i hem de repassar com arriba la competició després de 7 jornades aquesta aturada amb el Barça imparable, líder invicte amb 21 punts de 21 possibles, amb un Rafinha estel·lar amb 12 gols, gairebé 2 de mitjana per partit. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors, a 5 punts del conjunt blaugrana, després que ahir els matalassers s'emportessin el derbi de la capital espanyola contra el Real Madrid, i precisament el Madrid és quart a 6 punts ja del Barça. L'altre català de primera, l'Espanyol, és 15è amb 7 punts. En categoria femenina no s'atura la competició. La Lliga F, el Barça, que és líder invicte, ja té la mirada posada en l'estrena a la Champions aquest dimecres al Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Evidentment, demà i dimecres, sobretot, en parlarem. Els altres dos catalans de la Lliga F, el Badalona està a la zona alta, quart amb 7 punts a 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf del curs amb una maneta contra el Madrid Club de Futbol, que ho havia guanyat tot fins llavors, 5-1. I a la segona divisió masculina, ahir nova victòria de la nova Creu Alta del Sabadell, que va superar 3-1 a un equip que l'any passat estava a primera i que és un dels candidats a priori a lluitar per l'ascens, l'Oviedo. Els gols de Gastón Valles, Óscar Sanz i Ángel Baena van fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre l'Astúria, pel qual va marcar el català també Estanis Pedrol. La crònica des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: Tot i la baixa per lesió d'última hora a un genoll del golejador Nico Joaquini, el centre d'esports va saber trobar el camí del gol amb l'encert de 3 jugadors que van estrenar el seu compte com a arlequinats. Va ser el recanvi de l'estatunidenc Gastón Valles el que va avançar el conjunt arlequinat amb una gran rematada de cap. Paraules d'elogi del tècnic Ferran Costa.
2: La feina de Gastón i Obolski particularment doncs em fa sentir molt orgullós. Gastón no va estar bé a Castelló, però és que si el Valles hi va entrenar cada dia, és un gran noi amb unes qualitats molt bones i m'ha fet molt feliç veure que la nova Creu Alta doncs, li dedicava aquell càntic.
1: També de cap, Òscar Sanz va posar el 2-0 a la sortida d'un córner encara a la primera meitat. L'Oviedo va retear distàncies ja a la segona amb un xut inapel·lable d'Estanis Pedrola, però la tranquil·litat la va restablir Ángel Baena després de culminar una gran jugada col·lectiva.
2: El que més valoro no és el partit en si, és la línia i la regularitat que està tenint l'equip en ser fiels a nosaltres mateixos, en què penso que estem sent molt competitius, que estem sent inconformistes en el dia a dia, i el més important és que jugadors que potser molta gent no donava un duro per ells a la categoria, doncs s'estan demostrant a si mateixos que tenen molt futbol, que tenen capacitat i seguim creixent junts.
1: 11 punts de 18 possibles és el botí que ha tret el Sabadell, tot i la dificultat de les 6 primeres jornades de competició. Dit d'una altra manera, el conjunt arlequinat passarà la setmana dins de les places de play-off d'ascens.
0: Gràcies, Sergi. La segona divisió no s'atura, malgrat els compromisos de seleccions, que afectaran també, per exemple, equips com el Girona, que també ha guanyat aquest cap de setmana 1-2 a Cádiz dissabte i que perdrà entre 4 i 5 jugadors pels dos propers partits. El conjunt de Quique Álvarez, que és 8è, amb 10 punts, un menys que el Sabadell, i obre la pròxima jornada rebent a Montilivi a l'Albacete, aquest divendres a 2:15. El Sabadell jugarà dissabte a 6:45 de la tarda a Galícia contra el Fillet del Celta. Més futbol, tornant a la categoria femenina, la primera federació, ahir derrota del filial del Barça 5-3 contra el filial de l'Atlètic de Madrid, i a la primera federació masculina dissabte va perdre l'Europa, que només ha sumat un punt després de 4 jornades, i ahir també va caure clarament el Nàstic, en aquest cas 3-0 al Corcón. Escoltem a lateral gran a Manel Royo.
3: És el primer cop que malauradament l'equip es veu en aquesta situació després d'un 7-9, d'un inici sobretot molt impulsat pels partits de casa, jo crec, amb una molt bona comunió amb l'afició. I bueno, quan el futbol és així, no? Quan veus dalt, quan reps els elogis d'aquest bon inici, si baixes una mica la guàrdia, vens a un camp com el d'avui, amb un mal inici, amb dos gols encaixats molt ràpidament, molt a l'inici, i ja es fa molt difícil aixecar-ho. Ha de ser una font d'aprenentatge i perquè no torni a passar al futur.
0: El Nàstic es queda 6è amb 7 punts de 12, l'Europa, com dèiem, n'ha sumat 1, i el Sant Andreu 3, el conjunt quadribarat que jugarà aquest dimecres al partit d'aquesta quarta jornada a Can Dragó contra el Real Madrid Castilla. En categoria, una categoria per sota, la segona federació masculina, ahir victòries per la mínima fora de casa del Terrassa i del Barça Atlètic, els dos millors catalans, segon i tercer respectivament amb 7 punts de 9, a 2 del filial d'Osasuna, que és líder. El conjunt agrenc va superar l'Arnedo 0-1 amb gol de penal de Max Marcet, mentre que el filial Barana va guanyar per idèntic resultat a Barbastre, amb gol de l'Andri Farré. Escoltem el tècnic del Barça Atlètic, Juliano Belletti.
4: São três jornadas onde buscamos, sobretudo, evolucionar, manter nesta regularidade, pero ajustando coisas. Hemos visto isso na primeira parte, sobretudo, onde ante um muito bom rival, com um jogo associativo também, tentou jogar, nos exigiu trabalhar muito sem balão. Temos o conceito de defender com balão também. Pela final, sem balão, hemos tido que trabalhar. E foi isso, não manter a paciência, a disciplina sem balão, sobretudo depois de haver marcado o gol. E os cambios muito bem, os jogadores que entram na segunda parte estão seguindo com a ideia de la intensidade, de la regularidade, ajudou bastante el equipo, que al final han hecho por merecer ganar.
0: Més resultats d'ahir dels equips catalans d'aquest grup 2 de segona federació masculina. Empatados del Girona B al camp de la Sociedad Deportiva Logroñés. El filial gironí queda 7è amb 4 punts. Primera derrota del curs del Manresa, 2-1 al camp del Tudelano. El Manresa que sonava, havia

0: marcar, però el gol es va anul·lar per fora de joc. El Nàixera en va pressionar en el tram final, però el Reus va resistir i va assegurar-se la victòria. Edu Albacar és l'entrenador del Reus Futbol Club Radis.
1: Sensació, primer, com a partit de futbol està molt bé. Crec que una altra vegada dominem a casa, tenim moltes ocasions, ens costa finalitzar. Tot i que han marcat pronte, però sí que és veritat que crec que l'equip necessitava sobretot una victòria, fos com fos. Evidentment jo els demano sempre guanyar jugant bé a futbol, però jo crec que l'equip avui el que necessitava era una victòria per llevar-se una mica el pes que portava una mica damunt, no?
0: Els reusencs tornaran a jugar diumenge vinent, en aquest cas al camp de l'Utebo.
2: Gràcies, David. Anem cap a la tercera federació masculina i es va completar la tercera jornada amb una nova victòria de la Muntanyesa, que continua a dir invicta amb 9 de 9, ahir 1-0 contra la Fundació Grama, també ahir Cerdanyola 1, Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético Moncada 1, Vilassar de Mar 0, Badalona 2 i en el derbi lleidatà triomf per la mínima de l'Atlètic Lleida, 1-0 contra el Mollerussa. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
3: El primer derbi lleidatà de la temporada de la tercera federació 26-27 es va quedar a la capital del Segrià després que l'Atlètic Lleida superés per la mínima 1-0-1 Mollerussa, que sense cap mena dubte es va mereixer obtenir algun punt del camp. Després del gol local el va transformar Jaume Pasqual al minut 11 i per part dels mollerussencs, Kun, en el darrer sospir de la primera meitat, va errar en un penal i jugadors com Folk, Dueso o el propi Kun van tenir clares oportunitats al llarg del segon acte. La victòria pels de Juan Carlos Beltrán, entrenador, que deixava clar que la primera de la temporada ja està al sac, i aquesta és la bona notícia.
4: La primera victòria sempre cuesta mucho, muchísimo, ¿no? Y encima un equipo nuevo como somos nosotros, nuevo en la categoría, nuevo como grupo de jugadores, pues esta primera victoria ya sabíamos que iba a ser muy costosa. No era el mejor contexto posible, el mejor escenario, porque el primer día en el Camp de Sports iba a ser difícil, lo sabíamos, no habíamos podido tampoco trabajar aquí y sabíamos que iba a ser difícil. El equipo que nos tocaba enfrente no era nada fácil porque es un muy buen equipo y que nos lo ha puesto muy complicado.
3: Per la seva part, Manel Cazorla, l'entrenador del Mollerussa, deixava clar que no està preocupat per la manca d'encert i que, tot i la derrota, torna a sentir-se molt satisfet del seu equip.
5: Al final, Jofre farà gols, Kun farà gols, Òscar farà gols, Alfa farà gols, Raico farà gols i Fol farà gols. Russo farà gols. Llavors, hem d'esperar. Esperar que encertin i que la fiquem dintre. Perquè al final, tot el més que engloba el partit han sigut superiors a l'Atlètic Lleida, per mi.
3: Amb dos equips tenen una setmana per endavant per preparar la propera jornada. L'Atlètic Lleida visita el Peralada diumenge a 4:45 de la tarda. El Mollerussa, per la seva part, rep el Cornellà el mateix dia a les 12 del migdia. Esports.
2: Gràcies, Sergi. En bàsquet, la penya va fer història en guanyar ahir el seu primer títol en 18 anys i ho va fer guanyant la final de la Supercopa CB, que es disputava precisament a casa de l'Olímpic de Badalona contra el Barça per 101-87 en una final catalana. Un partit en què el conjunt verdinegre va anar per davant en tot moment, en què l'MVP va ser un exblaugrana com Nicola Provitola, que en el seu retorn a Badalona com a local va fer 31 punts ahir i a 8 triples. Escoltem protagonistes primer el jove neerlandès Yannick Krak, que òbviament va guanyar ahir el seu primer títol en la penya.
6: Muy, muy contento. Es el primer título de mi carrera en frente de nuestra afición. Es un sueño, es un sueño. Y sí, y lo mismo. Tenemos la mejor afición del mundo y se nota mucho, mucho en partidos así. Y muy contento para ganar, muy, muy contento.
2: I ara un dels nouvinguts aquest any a Badalona, l'ale extremeny Àlex Reyes, que ha fitxat aquest estiu pel Joventut procedent del Manresa.
7: La afición, el pabellón ha sido espectacular. Estos dos días el ambiente ha sido magnífico. Personalmente la verdad es que me voy súper contento con lo que he visto, con cómo el equipo está funcionando. Y bueno, primer título, si no me equivoco, con 18 años, ¿no? Así que bueno, una gran alegría por todos lados. Perdón por la expresión, pero es la hostia. Es la hostia. Joder. Creo que la combinación para que este título se consiguiese fuese más espectacular, más atractiva para el espectador, para el club. Era complicado encontrar una combinación mejor.
2: Finalment, el tècnic de la penya, Dani Miret, que porta 19 anys al club i reconeixia que no s'imaginava aquest guió per aconseguir un nou títol.
8: Super especial, porto 19 anys al club, molts més evidentment sent del Joventut, i això no m'ho podia haver imaginat mai. Tenim una penya que serà molt difícil que la puguem igualar en el futur a nivell de dos jugadors que han jugat a la NBA, jugadors amb un talent brutal, jugadors que en el vestuari et donen també ser un gran equip.
2: Això deia Dani Miret, triomf i títol, com dèiem, per la 6 de Joventut, un equip més fet que un Barça que ha renovat

0: pràcticament tota la plantilla, a més de l'entrenador Alexander Sekulić, que es queda sense Supercopa després de superar el València a semifinals i d'haver guanyat ara fa una setmana, recordem, la Lliga Catalana. En parlava un ex-verdinegre i ara un dels capitans del Barça, Joel Parra.
1: Donar-li la nova a la penya. La temporada comença aquesta setmana, doble jornada d'Euroliga, això no para. Està clar que tenim molt marge de millora, tenim que anar seguint fent passeig endavant. L'únic que ens queda ara doncs analitzar tots els errors que hem fet en aquest partit, que són molts, i preparar-nos, perquè ens ve una temporada amb molts partits, amb molta intensitat, i tenim que estar preparats tots els que estem a la plantilla.
0: La setmana vinent ja arrenca la competició a la CB amb la primera jornada. Abans, aquest dijous, el Barça debutarà a l'Eurolliga masculina. Ho sentíem ara amb el primer partit al Palau contra l'Efes d'Istanbul. I en waterpolo, un parell de punts en categoria masculina. El Club Natació Sabadell ha superat aquest cap de setmana a la fase prèvia de la Champions masculina i tornarà a jugar a la màxima competició continental. Els ballesans van superar ahir el conjunt anfitrió d'aquesta fase, l'Apollo Georgià, per 12-22. Abans van debutar, havien debutat divendres amb derrota 16-15 sobre el Brescia, i l'altre equip que també s'ha classificat per la Champions, mentre que dissabte van guanyar 20-12 al Budva Montenegrí. Tindrem dos equips catalans, per tant, en aquesta Champions masculina, Sabadell i el vigent campió, el Barceloneta, que avui mateix hem sabut els rivals que tindran a la primera fase. El Sabella ha quedat enquadrat al grup A, amb l'Olympiakos grec, el Hannover alemany i el Jadran Hercek Novi Montenegrí. El Barcelonet al grup C tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del Novi Beograd serbi. I en categoria femenina, l'Assolim Mataró va aconseguir revalidar el títol de la Copa Catalunya, revalidant ahir a la final, una final molt ajustada, guanyant a l'Astral Pulse Sabell 11-9. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
2: Final de la Copa Catalunya femenina de waterpolo de màxim nivell. Tot i ser a inicis de temporada, Assolim Mataró i Astral Pulse Sabadell han jugat un partit molt igualat que s'ha disputat al complex Joan Serra i que finalment ha acabat amb victòria i títol per les mataronines. El Mataró ha començat guanyant, però després ha estat el Sabadell qui ha colpejat i s'ha arribat a situar 3 gols per sobre en l'electrònic. Una distància, però, que l'equip local entrenat per Dani Ballar ja ha retallat abans de la mitja part, on s'ha arribat 3-5. La igualtat s'ha mantingut fins a finals també del tercer quart, que ha acabat 7-7. La tònica ha continuat en l'últim període, apareixia Van de Kratz pel Sabadell amb dues dianes, però dos gols també marca de la casa de Queralt Anton i Tili Kerns per l'Assolim Mataró, mantenien la igualtat una altra vegada.
3: Molt contentes en portar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
2: I a 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una superioritat numèrica i en la següent jugada, Jewel Romer marcava pel Mataró. Era el 10-9. A 26 segons de l'acabament, Mireia Giral s'encarregava de marcar el definitiu 11-9.
4: Esports.
0: Gràcies, Oriol, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
5: Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.
6: Tanca els ulls.

0: Benvinguts al Música amb accent obert. La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugranyes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.
2: I parlant d'emocions...
3: 14.
4: Notícies en xarxa.
5: Al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
6: Es tracta de productes que ajuden a millorar la sintomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com són les subfocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. De tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, David García.
7: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toró, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
8: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades... degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
7: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com per exemple obesitat o tabaquisme.
4: Notícies en xarxa.
9: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup. Això sí, fets. Que la paraula està a la comunicació plena.

0: Savoir vivre.
1: La dolce vita.
2: Party wampum.
3: Saudade.
4: Soliviken.
5: Deseo.
6: Pri d'aventure.
7: Wanderlust.
8: Hi ha tantes maneres de descriure aquest sentiment, però és millor experimentar-lo en viu. Comença el viatge i simplement deixa que les teves expectatives s'enlairin. Hora per a nous horitzons.
9: Say yes to the world.
10: És Ràdio Vila-sacra. És clar.
11: Ràdio Vila-sacra 107.0.
12: I parlant d'emocions.
13: 25.
12: Epa!
14: Ara, tot català.

0: Della bellezza a Villa Sacra Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge dia 27 de setembre de 2026 amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensación.

0: Continguts en xarxa.
1: Amb la brisa del mar i degustant la gastronomia mediterrània i de mercat, restaurant Marisqueria La Clova. Descobreix els variats menús diaris, els menús degustació gastronòmics o la nostra carta. Restaurant Marisqueria La Clova. Per menjar al migdia o sopar a les nits, gaudeix d'un racó únic davant del

0: Toques la guitarra o el saxo i a casa se't queixen? Amb les cabines d'aïllament acústic d'Estudio Briggs podràs tocar el teu instrument musical preferit amb total llibertat. Les nostres cabines t'ofereixen el màxim aïllament acústic del mercat, més de 45 decibels. L'escola de música Corideu, Love of Lesbian, Toni Mateo i Dani Nelo ja confien en nosaltres. Recorda, Estudio Briggs.
1: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
2: A Ràdio Vila Sacra, nyaca, nyaca, nyaca.
3: Una casa en la qual cada habitació té una ambientació diferent, on valores els petits detalls que necessites per ser feliç. I per això, Calafell.
4: 100% Empordà.

0: 100% Empordà.
1: Trucar.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
3: Hauran trucat?
4: Hauran trucat.
3: Vale, vale.

0: vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: A casa el sogre hi ha un llimoner excessiu, un magraner rata, un pruner que fa prunes de diferents colors, maduixeres resistents i tres oliveres. A casa meu el menjar no s'ha llançat mai. La verdura d'avui acaba l'arròs de demà. El pollastre arrebossat a l'amanida. I la vedella rostida a l'entrepà que ens menjarem el diumenge al vespre davant de la tele. Així que de les llimones del gener en fem el suc per la llimonada que ens veurem a l'estiu quan el calor preti. Ens afartarem de prunes de ran d'arbre, però no atraparem mai el número que atraparan els ocells. I la maduixa que madurarà despistada, la setmana passada mateix en vaig trobar una, me la cruspiré jo mentre jardini. Des de fa 3 anys les olives també les cullo. El primer cop em vaig fer de condimentades, després d'estudiar no sé quantes receptes de la família, d'internet, dels amics, dels llibres, hores i hores destriant-les com en un treball ocupacional infinit. El fill em demanava, però això de collir les olives, per què ho fem? I jo li vaig explicar que és per equilibrar el món, perquè d'això es tracta.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Quan visitem una exposició, admirem la part final del procés artístic. Una obra gairebé enllestida, a la qual només li falten els retocs finals, que són la nostra mirada i les nostres interpretacions. Museus, galeries i sales d'exposicions són espais nets i generalment diàfans, destinats a mostrar aquestes obres de la millor manera possible. Però en realitat, quadres, escultures i instal·lacions provenen d'espais tan plens i caòtics com ho pot ser el procés artístic del qual neixen. Els tallers dels artistes són, per norma general, espais tan desconeguts com els camins i corriols per on transcorre qualsevol obra artística fins a arribar a la destinació final de veure's acabada. Per més informació, visiteu la pàgina Tallers Oberts a Facebook.

0: Els dilluns tarda, tot català.
1: Amb el suport del Departament de Cultura.
2: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: Unes cançons que es mouen entre el pop i el folk, en referents com Maria del Mar Bonet, Núria Graham, Joan Miquel Oliver i Antònia Font. Lletres quotidianes i nostàlgiques i un paisatge clarament mediterrani. I un cafè, continent i contingut, i amb una sonoritat senzilla i minimalista, marca de la casa del pop metafísic.

0: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa't en a roigsat.com.

0: Sabies que els noms propis també tenen sinònims? Bé, no tots tenen sinònims. Si jo dic el rei del rock, tots sabem que estic parlant d'Elvis Presley. Això també passa amb les ciutats, com la Gran Poma, que és Nova York, o la ciutat eterna, que és Roma. Tant és així que aquestes expressions s'escriuen en majúscula.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: No busca la fama.
3: L'opció dels que en saben.

0: marxa. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
2: Els vols de Girona-Palma d'aquest estiu han tingut una ocupació mitjana del 80%. Aquesta ruta s'ha recuperat més de 10 anys després i des de la Diputació volen que la companyia la mantingui l'any que ve. Girona, Núria Peraire.
3: Els últims vols de Girona-Palma van ser l'any 2015. La ruta s'ha recuperat aquest estiu amb Air Nostrum durant el juliol i l'agost, amb dos vols setmanals i amb un total de 2.300 seients, segons dades de la Diputació. Hi ha hagut una ocupació mitjana del 80%. El president Miquel Nuguén fa una bona valoració i espera que l'any que ve pugui repetir-se i ampliar-se.
4: En fem una valoració molt positiva perquè una ocupació del 80% en un vol només de dos mesos o gairebé dos mesos, per tant, és una bona notícia, no? Esperem que sí, esperem que podem allargar els mesos. Això ho estem parlant, però és una voluntat, però no hi ha res concretat.
3: Una altra ruta nova aquest estiu ha estat la que uneix Girona amb Luxemburg, operada per Luxair. Durant tres mesos, de juny a agost, ha ofert gairebé 4.000 places i ha tingut un 88% d'ocupació, pel que des de la Diputació també tenen la voluntat que la ruta es pugui repetir l'estiu que ve. En el que portem d'any, el conjunt de l'aeroport de Girona ha tingut un 4% més de vols, però un 5% menys de passatgers.
2: Agència Catalana de Notícies.

Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

0: si lo teu és la tele a totes hores? Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
11: Ràdio Vila-Sacra.
12: Ràdio Vila-Sacra.
13: Laura, t'apuntes el cap de setmana a la muntanya?
14: Ja m'agradaria, però l'única muntanya que m'espera és la dels papers de la renda.
13: No m'ho puc creure, encara no tens un gestor administratiu que t'alliberi de tota la paperassa? Oh, vinga, te'l busco ara mateix.
15: Troba el teu gestor més proper a gestors.cat i comença a gaudir del teu temps lliure. Gestors administratius, l'experiència i la confiança que necessites.
16: What? Rosa Escultura per estar al corrent i obtenir les vostres entrades dels primers.
17: Hola!

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Ràdio Vila-sacra per estar bé.
1: Que bé que s'està quan s'està bé.
2: És fantàstic, tu.
3: Que guai!
4: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida.

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Ai!
3: Ja.
2: Ja, ja.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
5: Hola. Mira, jo volia parlar de les pensions. Vaig anar ahir a la Seguretat Social perquè jo estic cobrant una paga d'invalidesa. I jo ara ja faré els 65 anys el dissabte que ve, aquest no l'altre. Llavors vaig anar i li vaig dir a veure si tenia alguna cosa perquè no havia vingut cap carta. La noia que hi ha allà és una amistat nostra i ens m'ho va mirar i em va dir, sí, diu, has d'omplir un paper, diu, i després ja d'aquí uns 15 o 20 dies et donarà la contestació i el novembre ja cobraràs la pensió. Resulta que vaig dir que, bueno, jo he cotitzat, em sembla que eren 25 o 24 anys, ¿vale? Resulta que perquè ve cotitzat uns aquests 24, 20, 25 anys, en toca de més, com no he cotitzat les últimes 15 anys, de més que 200 i pico. El que passa que l'Estat te'n dona 200 i pico més, gairebé 300 euros, diu, per una ajuda que dona a l'Estat, i que llavors són 553 euros. Tu creus que encara no 600 euros una persona pot pagar tots els gastos d'una casa i menjar després de cotitzar 20 i tants anys? Si cobren més les del SOBI que nosaltres, no havent treballat les del SOBI. Quines lleis són aquestes? No entenc res. Vaig sortir superdesinflada. Diu, i si ara retallen unes pensions i d'allò, el millor, hasta la viudet la poden treure, perquè la viudet és la paga que ha cotitzat el teu marit. Quan el teu marit, jo no estic viuda, estic viuda i casada, diu, però les viudes, si elles no han treballat, amb el temps poden treure hasta la paga de viudet. Diu, perquè la de viudet és el que ha cotitzat el marit. Si el marit ha mort, hasta cert punt ells diuen que no tenen dret a cobrar la pensió perquè era del marit, no és d'elles. Tu imagina't com s'estan posant les coses. És dir, que no sé, si el cataclisme, com dieu, potser ja no, haurem de preocupar-nos, però des de l'ego és preocupant això, eh? Estic cobrant ara 519 i després cobraré 30 o 40 euros més. No arribaré ni als 600 euros, eh? Ara, 600 euros jo, no arriben els 600, i no arriben els 600 del meu marit, diguem tu, amb 1.000 euros porto una casa, pagues tot, seguros i tot, i com tu muntes.
6: Adéu. Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca.
6: Repetiràs.
8: Les primeres setmanes de sortir junts, Clàudia, jo t'enyorava molt. Les hores se'm feien eternes i les omplia escrivint poemes. Aquest va sorgir escoltant un disc del Raimon, que explicava que un professor sempre els deia que els millors poemes d'amor s'escriuen des de l'absència, perquè si s'està amb la persona estimada, hi ha altres prioritats.

Estàs a 4 síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.

0: Sortim al carrer per salvar el català dels barbarismes. Quines seran les paraules correctes? Jaleo.
1: Ni idea, jaleo, ni idea. Uf, no ho sé.
2: De soroll, de xerraire, de...
3: Xivarri?
0: Molt bé! I bisagra?
4: Bisagra.
5: Buf.
4: Buf. Sí, les columnes, no.
5: Oh, no em surt.
4: Frontissa?
0: Com?
4: Frontissa?
0: Ara sí! Cuidador?
2: És es que molt malament, jo no.
0: Però és que jo ho dic així, tal qual.
5: Ah.
6: Jo et diria que cuidador és català, eh? Tu m'ho dius i t'ho poso a l'examen. No és...
4: Curós.
0: Molt bé. Eslabó.
2: Com? Si...
0: Eslabó. Saps què és?
2: No. Però mira, jo ho sento, però és que no em surt ara, no.
0: Pau de guanilla. I quiebra?
6: Cabra.
0: O què fa?
4: Què fa?
0: Escopinya? Escopinya barbareto.
4: És que no capto.
2: Fallida.
0: Fer fallida?
2: Ja està molt malament, no?
0: Avui com estic? Avui estic contenta. Veig que això comença a funcionar. Déu-n'hi-do.

0: al 1962, un grup de músics que tot just acabaven de fundar el col·lectiu Els 16 Jutges van gravar i publicar els seus primers discos. Aquest fet pot considerar-se el naixement del moviment conegut com la Nova Cançó, un fenomen que transcendia estrictament musical. Tot i així, i per anar fent boca, abans repassarem un parell de novetats discogràfiques que han aparegut en el mercat darrerament. M'equivoco, López?
1: Doncs no s'ho granyes, no t'equivoques i has donat a la diana.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Notícies en xarxa.
1: Atenció al crit d'alerta que han llançat aquesta setmana els socorristes, coincidint amb el final de la temporada de bany en què han mort 27 persones. Les platges catalanes, diuen, són insegures perquè no hi ha prou professionals, Cristina Artacho.
2: Per llei, una piscina municipal de 25 metres no pot obrir si no hi ha un socorrista. En canvi, però, en una platja, només un vigilant ha d'estar pendent de vegades de fins a un quilòmetre de sorra. A més, a cada municipi és diferent perquè no hi ha una normativa unificada a tot Catalunya. Nacho Ibáñez, al portaveu de la plataforma SOS Socorristes.
3: No se sabe cuándo empieza y cuándo termina la temporada, y entonces hay un montón de ayuntamientos que al igual tienen los chiringuitos funcionando, el parking cobrándose, la capacidad hotelera muy alta, sin que exista un servicio de salvamento y socorrismo, y la consecuencia de eso es que tenemos muertes por ahogamiento que podrían haberse evitado seguramente muchas de ellas.
2: El sector exigeix que reguli la professió. Volen tenir garantides unes bones condicions laborals que, segons ells, es tradueixen en treballar millor, és a dir, poder fer més prevenció als banyistes i actuar més ràpid quan hi ha emergències.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Ai! Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps. Hey!

012. La Generalitat al teu costat. Les tovalloletes humides s'han convertit en un residu molt perillós pels sistemes de sanejament de Catalunya. A diferència del paper higiènic que es desfà, les tovalloletes es

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Coses de Figueres que cal tenir present.
2: Si realment estima Girona, apunta.

0: I parlant d'emocions...
1: 16.
2: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor.

0: estiu.
1: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, bachata i baix en línia per a tots els nivells.
2: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
3: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
2: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
3: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors 649 125 865, o al Josep 669 469 330.
2: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
4: Notícies en xarxa.
5: El transport per carretera representa el 80% de la mobilitat total a l'Estat i una tercera part dels gasos d'efecte hivernacle se'n deriven, segons dades del govern espanyol. En un moment en què la tecnologia verda es troba en fase de desenvolupament, a Furgotrailer han aconseguit minvar un 15% la petjada de carboni en 5 anys a través de diverses estratègies. Joan Monzón, director general.
6: El Duotrailer ens ha comportat una reducció de CO2 del 24%, seguidament el consum d'energia renovable, com és l'HBO, perquè estem consumint energia reciclada d'olis vegetals i té un impacte fins al 93%. I per últim, nosaltres tenim plans de formació en conducció sostenible i això en els últims 5 anys ens ha comportat una reducció de l'11%.
5: Segons l'empresari, els tràilers elèctrics haurien de ser una realitat a curt termini, però calen més recursos per part de l'administració.
6: La realitat d'aquesta tecnologia és que encara és poc madura, és a dir, falten molts punts de càrrega d'alta potència per a aquest tipus de vehicles i les autonomies són curtes. Mancant recursos, i sobretot per part de l'administració.
5: Preocupa el repartiment d'última milla, és a dir, la paqueteria de curta distància. A Barcelona provoca el 40% de les emissions. Per això el consistori fa proves amb un vehicle elèctric autònom, el robot Ona.
2: La xarxa de comunicació local.

0: no ens vegis, sempre hi som.
1: Ràdio Vila-sacra. Fets i no paraules.
0: Aquí diuen coses increïbles. Bona feina.

What?

0: enganxa't.
1: Supernova. Tot això impregnat d'una essència irònica que li dona un toc fresc i informal a la música. Retrats.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Vine a

0: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Això és L'Enjoc.

0: Dilluns 21 de setembre, avui com sempre amb molt futbol, amb el repàs de com ha anat la jornada per als equips catalans, tant a primera divisió com a la Lliga F, com també a segona, amb una gran victòria del Sabadell d'ahir contra l'Oviedo, la nova Creu Alta, i també a primera, segona i tercera federació, fins i tot a la Lliga Elite. Però, evidentment, avui el dia és per parlar del títol de la penya a la Supercopa ACB, la Supercopa Endesa masculina, que va guanyar, com dèiem, el Joventut a casa, a l'Olímpic de Badalona, superant el Barça a la final catalana. Un títol de la penya que no guanya cap títol des de feia 18 anys, amb aquella copa del 2008 que va aixecar precisament Ricky Rubio, que també va ser, en aquest cas, protagonista ahir, com també ho va ser un altre ex-blaugrana, Nico Laprovittola, que ha tornat a la penya i, com dèiem, ja ha guanyat el primer títol. Molt futbol, però també bàsquet i també hoquei herba, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa.
1: Esports.
0: Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: En bàsquet, la penya guanya un títol oficial després de 18 anys.
1: El Joventut va superar ahir a la final de la Supercopa Endesa, que jugava a casa, l'Olímpic de Badalona, el Barça, per 101-87. L'MVP va ser una exblaugrana, Nicola Provitola, que aquest any ha tornat a Badalona i va acabar la final amb 31 punts i 8 triples.
0: Triomf i títol, com dèiem, per a la 6a Joventut, un equip més fet que el Barça, que ha renovat pràcticament tota la plantilla, a més de l'entrenador, Alexander Sekulic.
1: El cap de setmana vinent ja arrenca la competició de la CB amb la primera jornada. Abans, aquest dijous, el Barça debutarà a l'Eurolliga masculina amb el primer partit al Palau contra l'Efes d'Istanbul.
0: En futbol, la primera masculina s'atura pràcticament 3 setmanes amb el Barça líder intractable.
1: Es blaugrana ha sumat 21 punts de 21 possibles en 31 gols a favor, 12 dels quals d'un Rafinha de rècord. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors i, en aquest cas, estan a 5 punts del conjunt blaugrana. El Madrid és quart a 6. L'altre català, l'Espanyol, és 15è amb 7 punts.
0: En categoria femenina no s'atura la competició a la Lliga F i el Barça líder invicta ja té la mirada posada en l'estrena a la Champions. Aquest dimecres el Johan Cruyff contra el París Futbol Club.
1: Els altres dos catalans de la Lliga F, Badalona continua a la zona alta, és quart amb 7 punts de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf del curs amb una maneta al Madrid Club de Futbol Femení 5-1.
0: I a la segona divisió masculina, i nova victòria a la nova Creu Alta del Sabadell.
1: Els Vallès es van superar per 3-1 equip que l'any passat estava primera, que és un dels candidats a priori per lluitar a l'ascens, l'Oviedo. Els gols de Gastón Vallès, Òscar Sant i Àngel Baena van fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre l'Asturià, pel qual va marcar el català Estanis Pedrola.
0: A la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
1: El filial blaugrana va caure 5-3 al camp del filial de l'Atlètic Madrid i només ha sumat un punt dels primers 6 possibles. A segona federació femenina, l'Espanyol B és líder en solitari, després de guanyar el Samper per 4-1 i sumar així 3 victòries en 3 partits. També ahir el Barça C va empatar a 2 contra el Saragossa. Dissabte l'EM va debutar a casa amb una golejada 4-0 sobre el Múrcia, que situa les lleidatanes a la zona alta de la taula. I l'Europa es va refer de la sanció per l'alineació indeguda de la primera jornada amb una victòria 3-1 sobre un dels grans favorits a l'ascens, l'Ona Sant Adrià. De fet, és la primera victòria del conjunt de Nani.
0: El Nani Aces, exacte. I a la primera federació masculina, en aquest cas, primera derrota ahir del Nàstic.
1: Està reunits, es va veure clar més superats al Corcón, a Madrid, on va caure 3-0 amb 3 gols encaixats els primers 26 minuts. Dissabte, l'Europa va perdre 2-1 a Múrcia, amb un gol encaixat al 90 i un altre al 100 de penal, molt discutit i molta polèmica arbitral. Els gracians sumen només un punt de 12 possibles. A Sant Andreu juga aquest dimecres a Can Dragó el seu partit contra el Madrid. Castilla serà a les 9 del vespre.
0: A la segona federació masculina, Barça Atlètic i Terrassa continuen imbatuts.
1: Tots dos van guanyar ahir fora de casa i per la mínima el filial blaugrana es va imposar el Barbastre amb un gol de Landry, mentre l'equip agarenc va superar l'Arnedo amb gol de Max Marcet, que ja han sumat 2 aquesta temporada. Empat a 2 del Girona B a Logroño i primera derrota en Manresa, 2-1 a Tudela contra el Tudelano. I també han caigut per primera vegada aquesta temporada l'Olot 1-2 amb l'Utebo i l'Espanyol B 2-1 al camp del Penya Esport de Navarra. En canvi, el Reus Redis va sumar ahir el primer victòria 1-0 contra el Nàixera de la Rioja.
0: El Terrassa, per cerca, que ja coneix el seu rival per als quarts de final de la Copa Federació.
1: Doncs sí, visitaran un camp mític, el de les Llanes. Serà el camp del Sestao, un accés a semifinals que també implica la participació a la primera ronda de la Copa del Rei. Dimecres 30 de setembre, al camp del Sestao River.
0: A la tercera federació masculina, per acabar de repassar els resultats en futbol, la Monta suma el 3-3 i continua líder del grup 3.
1: L'equip de Nou Barris va guanyar la Fundació Grama per 1-0 i suma 9 punts de 9 possibles. A la jornada destaca també la primera victòria d'un dels favorits al títol i a l'ascens. El Badalona 0-2 a Vilassar de Mar al camp de Xavi Ramon. També resultats d'ahir, Cerdanyola 1, l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético de Montcada 1 i el derbi lleidatà, triomf per la mínima Atlético Lleida 1-0 contra el Mollerussa.
0: En waterpolo, el Sabadell tornarà a jugar a la Champions masculina.
1: L'equip d'Albert Espanyol ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia després de guanyar ahir el conjunt anfitrió, l'Apolo Georgià, per un clar 12-22 i dissabte el Budva de Montenegro per 20-12. Divendres, així, havien debutat amb derrota contra el Brescia italià, que també ha aconseguit bitllet per la Champions.
0: Tindrem dos catalans, per cert, en aquesta Champions masculina, el Sabadell i el vigent campió, el Barceloneta.
1: Tots dos han conegut avui mateix els rivals que tindran la fase de grups. El Sabadell ha quedat enquadrat al grup A amb Olympiacos grec, Hannover alemany i el Jadran Herceg Novi montenegrí. El Barceloneta juga al grup C. Tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més d'un típic, el Novi Beograd Serbi.
0: I en categoria femenina també waterpolo, la Solim Mataró va aconseguir revalidar ahir el títol de la Copa Catalunya.
1: Les mataronines van superar una final molt igualada a l'Estrapul Sabadell per 11-9 en el partit pel tercer lloc, triomf pel Terrassa 14-10 contra el Catalunya.
0: La selecció és espanyola d'handbol en cadira de rodes, s'ha proclamat ahir, ho va fer, campiona del món a Granollers.
1: El comitè estatal amb un català, el jugador del Palau Tordera, Òscar Pérez, va superar ahir a la final al Japó per un 7-2 en una final disputada al Palau d'Esports de la capital vallesana. Portugal va completar el podi guanyant Xile en el partit pel tercer lloc.
0: En hoquei patins, Catalunya guanya la Golden Cup tant femenina com masculina.
1: La selecció catalana femenina va aixecar ahir la final per un 0-2 en contra davant Portugal, gràcies als gols de Laura Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina, que va decantar la final quan quedava un minut per acabar, com ja va fer a les semifinals. Per tant, marcador definitiu 3-2, remuntant aquest 0-2 inicial. Al final masculina, triomf per 2-1, també sobre Portugal amb un doblet de Xavi Aragonès. Les dues finals s'han jugat a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
0: En motor, mal dia per Marc Márquez ahir al Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
1: El Cerverí va ser cinquè a la cursa llarga i perd el lideratge de la general en favor del madrileny Jorge Martín, que va ser segon per darrere murcià Pedro Acosta, que va sumar la seva primera victòria a la categoria reina. Pol Espargaró, que va disputar el seu Gran Premi 300 des que va arribar al Mundial, va finalitzar en 16a posició, mentre que Alex Rins va acabar 19è. Alex Márquez va anar malament des de l'inici i va caure a 13 voltes del final quan ocupava la 13a plaça.
0: Tot plegat i acabem això amb un diumenge amb 3 títols mundials per al motor català.
1: En motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2, i la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, va guanyar el seu primer títol mundial, imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellán va sumar el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure.
2: Esports. Ràdio Vila-sacra.

0: primera divisió masculina, ho hem anat explicant, s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels compromisos de seleccions i hem de repassar com arriba la competició després de 7 jornades aquesta aturada amb el Barça imparable, líder invicte amb 21 punts de 21 possibles, amb un Rafinha estel·lar amb 12 gols, gairebé 2 de mitjana per partit. Atlético de Madrid i Betis són els immediats perseguidors, a 5 punts del conjunt blaugrana, després que ahir els matalassers s'emportessin el derbi de la capital espanyola contra el Real Madrid, i precisament el Madrid és quart a 6 punts ja del Barça. L'altre català de primera, l'Espanyol, és 15è amb 7 punts. En categoria femenina no s'atura la competició. La Lliga F, el Barça, que és líder invicte, ja té la mirada posada en l'estrena a la Champions aquest dimecres al Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Evidentment, demà i dimecres, sobretot, en parlarem. Els altres dos catalans de la Lliga F, el Badalona està a la zona alta, quart amb 7 punts a 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf del curs amb una maneta contra el Madrid Club de Futbol, que ho havia guanyat tot fins llavors, 5-1. I a la segona, la divisió masculina, ahir nova victòria de la nova Creu Alta del Sabadell, que va superar 3-1 a un equip que l'any passat estava primera i que és un dels candidats a priori a lluitar per l'ascens, l'Oviedo. Els gols de Gastón Valles, Òscar Sanz i Ángel Baena van fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre l'Astúria, pel qual va marcar el català també Estanis Pedrola. La crònica des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: Tot i la baixa per lesió d'última hora a un genoll del golejador Nico Joaquini, el centre d'esports va saber trobar el camí del gol amb l'encert de 3 jugadors que van estrenar el seu compte com arlequinats. Va ser el recanvi de l'estatunidenc Gastón Valles el que va avançar el conjunt arlequinat amb una gran rematada de cap. Paraules d'elogi del tècnic Ferran Costa.
2: La feina de Gastón i Obolski particularment doncs em fa sentir molt orgullós. Gastón no va estar bé a Castelló, però és que si el Valles ho va entrenar cada dia, és un gran noi amb unes qualitats molt bones i m'ha fet molt feliç veure que la nova Creu Alta doncs, li dedicava aquell càntic.
1: També de cap, Òscar Sanz va posar el 2-0 a la sortida d'un córner encara a la primera meitat. L'Oviedo va retallar distàncies ja a la segona amb un xut inapel·lable d'Estanis Pedrola, però la tranquil·litat la va restablir Ángel Baena després de culminar una gran jugada col·lectiva.
2: El que més valoro no és el partit en si, és la línia i la regularitat que està tenint l'equip en ser fiels a nosaltres mateixos, en què penso que estem sent molt competitius, que estem sent inconformistes en el dia a dia, i el més important és que jugadors que potser molta gent no donava un duro per ells a la categoria, doncs s'estan demostrant a si mateixos que tenen molt futbol, que tenen capacitat i seguim creixent junts.
1: 11 punts de 18 possibles és el botí que ha tret el Sabadell, tot i la dificultat de les 6 primeres jornades de competició. Dit d'una altra manera, el conjunt arlequinat passarà la setmana dins de les places de play-off d'ascens.
0: Gràcies, Sergi. La segona divisió no s'atura, malgrat els compromisos de seleccions, que afectaran també, per exemple, equips com el Girona, que també ha guanyat aquest cap de setmana 1-2 a Cádiz dissabte i que perdrà entre 4 i 5 jugadors pels dos propers partits. El conjunt de Quique Álvarez, que és 8è, amb 10 punts, un menys que el Sabadell, i obre la pròxima jornada rebent a Montilivi a l'Albacete, aquest divendres a 9:15. El Sabadell jugarà dissabte a 7:15 de la tarda a Galícia contra el Fillet del Celta. Més futbol, tornant a la categoria femenina, la primera federació, ahir derrota del filial del Barça 5-3 contra el filial de l'Atlètic de Madrid, i a la primera federació masculina dissabte va perdre l'Europa, que només ha sumat un punt després de 4 jornades, i ahir també va caure clarament el Nàstic, en aquest cas 3-0 al Corcón. Escoltem a lateral gran a Manel Royo.
3: És el primer cop que malauradament l'equip es veu en aquesta situació després d'un 7-9, d'un inici sobretot molt impulsat pels partits de casa, jo crec, amb una molt bona comunió amb l'afició. I bueno, quan el futbol és així, no? Quan veus dalt, quan reps els elogis d'aquest bon inici, si baixes una mica la guàrdia, vens a un camp com el d'avui, amb un mal inici, amb dos gols encaixats molt ràpidament, molt a l'inici, i ja es fa molt difícil aixecar-ho. Ha de ser una font d'aprenentatge i perquè no torni a passar al futur.
0: El Nàstic es queda 6è amb 7 punts de 12, l'Europa, com dèiem, n'ha sumat 1, i el Sant Andreu 3, el conjunt quadribarat que jugarà aquest dimecres al partit d'aquesta quarta jornada a Can Dragó contra el Real Madrid Castilla. En una categoria per sota, la segona federació masculina, ahir victòries per la mínima fora de casa del Terrassa i del Barça Atlètic, els dos millors catalans, segon i tercer respectivament amb 7 punts de 9, a 2 del filial d'Osasuna, que és líder. El conjunt agrenc va superar l'Arnedo 0-1 amb gol de penal de Max Marcet, mentre que el filial Barana va guanyar per idèntic resultat a Barbastre, amb gol de l'Andri Ferrer. Escoltem el tècnic del Barça Atlètic, Juliano Belletti.
4: São três jornadas onde buscamos, sobretudo, evolucionar, manter nesta regularidade, pero ajustando coisas. Hemos visto isso na primeira parte, sobretudo, onde ante um muito bom rival, com um jogo associativo também, tentou jogar, nos exigiu trabalhar muito sem balão. Temos o conceito de defender com balão também. Pela final, sem balão, hemos tido que trabalhar. E foi isso, não manter a paciência, a disciplina sem balão, sobretudo depois de haver marcado o gol. E os cambios muito bem, os jogadores que entram na segunda parte estão seguindo com a ideia de la intensidade, la regularidade, ajudou bastante l'equipo, que al final han hecho por merecer ganar.
0: Més resultats d'ahir dels equips catalans d'aquest grup 2 de segona federació masculina, empat a 2 del Girona B al camp de la Sociedad Deportiva Logroñés, al filial gironí queda 7è amb 4 punts, primera derrota del curs del Manresa, 2-1 al camp del Tudelano, el Manresa que havia sumat el 6 de 6, els vegencs són 5ens, i primera victòria en canvi del Reus Redis, ahir 1-0 contra el Nàxera. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
5: El Reus Futbol Club Redis ha sumat els primers 3 punts de la temporada després de superar el Nàixera per 1-0 a l'estadi municipal. Ostrell va marcar el minut 9 de cap i va avançar els rojinegres en un bon inici de partit. Els locals van dominar la primera meitat i van tenir ocasions per ampliar l'avantatge, però el Nàixera també va posar a prova Dani Parra. A la segona part, Ostrell va tornar a marcar, però el gol es va anul·lar per fora de joc. El Nàixera va pressionar en el tram final, però el Reus va resistir i va assegurar-se la victòria. Edu Albacar és l'entrenador del Reus Futbol Club Redis.
6: Sensació, primer com a partit de futbol està molt bé, crec que una altra vegada dominem a casa, tenim moltes ocasions, ens costa finalitzar, tot i que han marcat pronte, però sí que és vital.

0: El primer derbi lleidatà de la temporada de la Tercera Federació 26-27 es va quedar a la capital del Segrià després que l'Atlètic Lleida superés per la mínima 1-0-1 Mollerussa, que sense cap mena de dubte es va mereixer obtenir algun punt del camp. Després del gol local, el va transformar Jaume Pascual al minut 11 i per part dels mollerussencs, Kun, en el darrer sospir de la primera meitat, va errar en un penal i jugadors com Folk, Dueso o el propi Kun van tenir clares oportunitats al llarg del segon acte. La victòria pels de Juan Carlos Beltrán, entrenador, que deixava clar que la primera de la temporada ja està al sac, i aquesta és la bona notícia.
1: La primera victòria sempre cuesta mucho, muchísimo, ¿no? Y encima un equipo nuevo como somos nosotros, nuevo en la categoría, nuevo como grupo de jugadores, pues esta primera victoria ya sabíamos que iba a ser muy costosa. No era el mejor contexto posible, el mejor escenario, porque el primer día en el Camp d'Esports iba a ser difícil, lo sabíamos, no habíamos podido tampoco trabajar aquí y sabíamos que iba a ser difícil. El equipo que nos tocaba enfrente no era nada fácil porque es un muy buen equipo y que nos lo ha puesto muy complicado.
0: Per la seva part, Manel Cazorla, entrenador del Mollerussa, deixava clar que no està preocupat per la manca d'encert i que, tot i la derrota, torna a sentir-se molt satisfet del seu equip.
2: Al final, Jofre farà gols, Kun farà gols, Òscar farà gols, Alfa farà gols, Raico farà gols i Fol farà gols. Russo farà gols. Llavors, hem d'esperar. Esperar que encertin i que la fiquem dintre. Perquè al final, tot el demés que engloba el partit han sigut superiors a l'Atlètic Lleida, per mi.
0: Amb dos equips tenen una setmana per endavant per preparar la propera jornada. L'Atlètic Lleida visita el Peralada diumenge a 4:45 de la tarda. El Mollerussa, per la seva part, rep el Cornellà el mateix dia a les 12 del migdia. Esports.
3: Gràcies, Sergi. En bàsquet, la penya va fer història en guanyar ahir el seu primer títol en 18 anys i ho va fer guanyant la final de la Supercopa CB, que es disputava precisament a casa de l'Olímpic de Badalona contra el Barça per 101-87 en una final catalana. Un partit en què el conjunt verd-i-negre va anar per davant en tot moment, en què l'MVP va ser un ex-blaugrana com Nicola Provitola, que en el seu retorn a Badalona com a local va fer 31 punts ahir i a 8 triples. Escoltem protagonistes primer el jove neerlandès Yannick Krak, que òbviament va guanyar ahir el seu primer títol en la penya.
4: Muy, muy contento. Es el primer título de mi carrera en frente de nuestra afición. Es un sueño, es un sueño. Y sí, y lo mismo. Tenemos la mejor afición del mundo y se nota mucho, mucho en partidos así. Y muy contento para ganar, muy, muy contento.
3: I ara un dels nouvinguts aquest any a Badalona, l'aler extremeny Àlex Reyes, que ha fitxat aquest estiu pel Joventut procedent del Manresa.
5: La afición, el pabellón ha sido espectacular. Estos dos días el ambiente ha sido magnífico. Personalmente la verdad es que me voy súper contento con lo que he visto, con cómo el equipo está funcionando. Y bueno, primer título, si no me equivoco, con 18 años, ¿no? Así que bueno, una gran alegría por todos lados. Perdón por la expresión, pero es la hostia, joder. Creo que la combinación para que este título se consiguiese fuese más espectacular, más atractiva para el espectador, para el club. Era complicado encontrar una combinación mejor.
3: Finalment, el tècnic de la penya, Dani Miret, que porta 19 anys al club i reconeixia que no s'imaginava aquest guió per aconseguir un nou títol.
6: Superespecial, porto 19 anys al club, molts més, evidentment, sent del Joventut, i això no m'ho podia haver imaginat mai. Tenim una penya que serà molt difícil que la puguem igualar en el futur, a nivell de dos jugadors que han jugat a la NBA, jugadors amb un talent brutal, jugadors que en el vestuari et donen també ser un gran equip.
3: Això deia Dani Miret, triomf i títol, com dèiem, per la sisa Joventut, un equip més fet que un Barça que ha renovat pràcticament tota la plantilla, a més de l'entrenador Alexander Sekulić, que es queda sense Supercopa després de superar el València a semifinals i d'haver guanyat ara fa una setmana, recordem, la Lliga Catalana. En parlava un ex-verd-i-negre i ara un dels capitans del Barça, Joel Parra.
7: Donar-li la nova a la penya, la temporada comença aquesta setmana, doble jornada d'Euroliga, això no para. Està clar que tenim molt marge de millora, tenim que anar seguint fent passeig endavant. L'únic que ens queda ara és analitzar tots els errors que hem fet en aquest partit, que són molts, i preparar-nos, perquè ens ve una temporada amb molts partits, amb molta intensitat, i tenim que estar preparats tots els que estem a la plantilla.
3: La setmana vinent ja arrenca la competició a la CB amb la primera jornada. Abans, aquest dijous, el Barça debutarà a l'Euroliga masculina. Ho sentíem ara amb el primer partit al Palau contra l'Efes d'Istanbul. I en waterpolo, un parell de punts en categoria masculina. El Club Natació Sabadell ha superat aquest cap de setmana a la fase prèvia de la Champions masculina i tornarà a jugar la màxima competició continental. Els ballesans van superar ahir el conjunt anfitrió d'aquesta fase, l'Apolo.

0: Georgia per 12-22. Abans van debutar, havien debutat divendres amb derrota 16-15 sobre el Brescia, i l'altre equip que també s'ha classificat per la Champions, mentre que dissabte van guanyar 20-12 al Budva Montenegrí. Tindrem dos equips catalans, per tant, en aquesta Champions masculina, Sabadell i el vigent campió, el Barceloneta, que avui mateix hem sabut els rivals que tindran a la primera fase. El Sabadell ha quedat enquadrat al grup A amb l'Olympiakos grec, el Hannover alemany i el Jadran Herceg Novi Montenegrí. El Barceloneta, el grup C, tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del Novi Beograd Servi. I en categoria femenina, Solín Mataró va aconseguir revalidar el títol de la Copa Catalunya, revalidant ahir a la final, una final molt ajustada, guanyant a l'Astral Pulsa de 11-9. Mataró, Ràdio Oriol Debat.
1: Final de la Copa Catalunya femenina de waterpolo de màxim nivell. Tot i ser a inicis de temporada, Solín Mataró i Astral Pulsa Sabadell han jugat un partit molt igualat que s'ha disputat al complex Joan Serra i que finalment ha acabat amb victòria i títol per les mataronines. El Mataró ha començat guanyant, però després ha estat el Sabadell qui ha colpejat i s'ha arribat a situar 3 gols per sobre en l'electrònic. Una distància, però, que l'equip local entrenat per Dani Ballar ja ha retallat abans de la mitja part, on s'ha arribat 3-5. La igualtat s'ha mantingut fins a finals també del tercer quart, que ha acabat 7-7. La tònica ha continuat en l'últim període, apareixia Van de Kratz pel Sabadell amb dues dianes, però dos gols també marca de la casa de Queralt Anton i Tili Kerns per la Solín Mataró mantenien la igualtat una altra vegada.
2: Molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
1: I a 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una superioritat numèrica i en la següent jugada, Jewel Romer marcava pel Mataró. Era el 10-9, a 26 segons de l'acabament, Mireia Guiral s'encarregava de marcar el definitiu 11-9.
3: Esports.
0: Gràcies, Oriol, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
4: Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.

0: Festa della Bellezza a Vila Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros, esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vilasacra. Sensacional.
5: Tanca els ulls.
6: Ai!
7: Saps que Ràdio Vilasacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps. Ei!
8: Instal·lacions Adrià Serra.
9: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
8: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
9: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa't a barcelonaculinaryhub.com.

0: tocar. Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs. En diners que s'ajunten amb el sopar. Rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: Sigues rica en vida. Ràdio.

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Els clàssics sempre tenen valor. Aprofita el temps.
4: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
5: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, l'Armentera.
6: Ha nevat aquesta nit sobre els camps de l'Armentera. Qui ho ha dit? Són pomeres que han florit amb amor i sense espera. Del vell cim del campanar, abastes amb la mirada tot el pla. L'espasa del Fluvià traspassa, desenveïnada, els sembrats i els olivets, vinyes, erms i fruiteredes. Els indrets on els pollancres, coll drets de l'aire, esquincen les sedes frec a frec de l'horitzó. Allà on la mar es congria, la claror de Sant Pere Pescador ha gessat prop l'abadia. Armentera d'amples fulls, escrits per la rella ardida, tens corulls als graners i al fons dels ulls la llum que et dona la vida.
7: És millor no discutir el que és indiscutible.
8: Ara sí que m'ha quedat molt clar, eh?
9: És el millor moment.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: T'has fet melodia de la sort de la sal. Penso en aquells dies en com tot va anar acabant.
2: Arrenca la setmana del llibre en català, que arriba amb novetats i s'acosta més que mai al món digital. Sota el lema "Molt per veure, molt per llegir", durant 10 dies al passeig Lluís Companys de Barcelona s'hi faran 350 activitats. Són 9.000 metres quadrats amb 332 expositors, 98 casetes i més de 280 segells editorials. Hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica, amb 11 espais laterals on, per exemple, es faran trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials, com Marta Sangrà o Ània Posada, i podcast en viu, com ara el Club Tàndem amb Marina Porres i Juliana Canet. També hi haurà entrevistes en profunditat i el nou espai Oficis del Llibre, que aquest any donarà protagonisme a les biblioteques. Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió i la visitaran autors internacionals com la palestina Adania Shibli o la britànica Claire Pollard. També es farà un homenatge a Ramon Folch i Camarasa en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit, amb la participació d'Al·lèrgiques al Pol·len, que sentim de fons, i Minibús Intercalà, que competiran per endur-se el reconeixement de la millor actuació. El còmic, la ciència-ficció i distopies, la novel·la romàntica o la cuina són només alguns dels gèneres que hi tindran protagonisme. Hi haurà unes 200 signatures d'autors. El gran aparador del món del llibre en català espera rebre més de 100.000 visitants.
1: Segur que no s'esperaven.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
4: Ràdio Vila-sacra!
5: Avui?
6: Sí?
7: Jo!
8: A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
9: Mai estaràs sola.
10: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
9: Et volem escoltar.
11: Bon dia, demà ens veurem. Vinga, adéu.
12: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
13: Truca!
12: Repetiràs.
13: Ei, no saps que on no arriba la FM...
6: Sí. Què està passant aquí?
13: Ens pots escoltar a través de la xarxa?
12: Radiovilasacra.cat.

Posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre, en aquesta nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts de compartir i escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Per tant, sense més, anem a començar per el més nou dels Amics de les Arts, que ens ofereixen una cançó que es diu Encara som aquí, una cançó que està inspirada en les fires de Sant Narcís per una banda i per els marrecs de Salt per l'altra, que pugen, com sempre fan, un pilar fins a les portes de la catedral de Girona. L'any passat, el 2025, per primer cop en anys, el pilar va caure. Encara som aquí, s'inspira en el que va passar aquell dia.

Hem començat avui aquest estrenes amb el més nou de Els Amics de les Arts. Aquesta és la cançó Encara Som Aquí. I seguim, ara sí, obrim fronteres i ens n'anem fins a Nord-Amèrica per escoltar el duet nord-americà de pop alternatiu anomenat Hout and Freddy. I amb una cançó que ens porten, que es diu Touch Touch, que ens parla del desig i la necessitat de connexió física, de les relacions tòxiques i de la dependència, i també del contrast entre el dolor i el plaer. Touch Touch amb Hout and Freddy, una altra de les novetats de la setmana.

0: Touch, Touch, aquesta és la nova cançó de Hold and Freddy, aquest duet nord-americà de música synthpop i que ens acompanya també en aquestes estrenes, en aquests primers minuts que estem compartint. Tornem a casa nostra, tornem a Catalunya per escoltar els Gorra Neta, que és un duet català de música pop-rock i d'esca, format per l'Arnau, originari de Vilafranca del Penedès, i en Roger, originari de Terrassa. Són un projecte de talent emergent i adscrit a l'escena musical de Girona, i el grup destaca per la seva proposta en català a música desenfadada, fresca, carregada d'energia, com comprovarem amb el tema Marta, que bé explica una història quotidiana i divertida portada a l'extrem, com una excursió accidentada, la pèrdua al mig del bosc i la sàtira tecnològica.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

Marta, aquesta és la cançó de Gorra Neta. Els seus components ens han acompanyat avui amb aquesta seva cançó, que és la més nova i que us hem ofert avui en aquestes estrenes. Anem per al més nou de Miley Cyrus. És la que porta com a nom Bass Persuaders. És una cançó que formarà part, i forma part, de fet, i dona nom al nou disc d'estudi. I així sona el més nou de Miley Cyrus, que ens parla de la desconnexió tecnològica i la necessitat de viure el present, i també del poder de la música i el ball com a evasió. Let's go.

És el més nou de Miley Cyrus, així de bé sona la cançó Bass Persuaders, és la cançó que dona nom al seu nou disc de la cantant i compositora nord-americana. Tornem a Catalunya, ara mateix amb Cora, que és el projecte musical de pop electrònic del productor DJ Tramuntana, originari de Tossa de Mar, a la Selva, una proposta que s'ha convertit en una de les grans revelacions de l'estiu gràcies al seu so fresc. I la cançó que escoltarem és Perduts, tu i jo, que tracta d'una fugida ben romàntica.

Una cançó ben estiuenca que ens ha portat ara mateix Cora. Aquesta és la cançó Perduts, tu i jo, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem fins a Austràlia, nascuda a Sydney. El seu nom és Natalie Imbruglia, cantautora, actriu i model australiana. Recordem que a finals dels anys 90 va sortir a la fama amb la seva cançó anomenada Torn, el 1997. Des de llavors ha mantingut una sòlida carrera dins del pop i el pop rock internacional. El seu nou disc es diu Algorithm i aquesta és la nova cançó que es diu Beautiful Love, el més nou de Natalie Imbruglia.

Beautiful Love, aquesta és una de les noves cançons de la cantant i compositora Natalie Imbruglia. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana aquesta història que forma part d'Algorithm, el nou disc de la Natalie Imbruglia. Tornem a Catalunya per escoltar Pols. És el projecte musical de pop d'autor i pop folk del músic català Antoni d'Armengol, un artista independent que porta un temps construint un repertori molt íntim i sincer des de Catalunya. De fet, ens arriba des de Barcelona i la cançó que escoltarem es diu L'Equilibrista, que gira al voltant de la introspecció i l'aïllament social. Així sona Pols.

una banda llegendària britànica de pop-rock amb influències de música soul i música celta. Des de Birmingham, Anglaterra, ens ha acompanyat els Dexys Midnight Runners, que en els 80 van obtindre un èxit massiu amb la cançó Come on Eileen, i han tornat amb un àlbum anomenat Love, el seu primer disc signat amb el nom complet de la banda des de 1985. You've Got the Love, una de les cançons noves que en formen part d'aquest nou disc dels Dexys Midnight Runners, i que ens parla, bé, de fet és un cant a l'amor madur i a la reconciliació. I així doncs anem seguint el nostre camí a través d'aquestes trenes que t'acompanya, siguis on siguis. Tornem a Catalunya per escoltar a una gent que es diuen Technicolor Club. És una banda de disco pop i funk de caràcter mix, és a dir, espanyol i argentí, establerta a Barcelona. El grup va néixer a finals del 2024 i ens porta la cançó Boja per Elvis, que és una obsessió d'una altra època i, evidentment, com a referent del rei Elvis Presley.

El Technicolor Club, aquesta és la seva cançó Boja per l'Elvis, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana en aquestes estrenes. Seguim endavant, es diu Carl Clarks, és un DJ i productor de música electrònica que és originari dels Països Baixos i ens porta la cançó Only Us, que ens parla de la connexió inquebrantable davant l'opinió aliena. Així sona Only Us, el més nou de Carl Clarks.

Des dels Països Baixos ens ha acompanyat el DJ i productor Carl Clarks. La seva nova cançó es diu Only Us i així l'hem escoltada. Seguim, tornem a Catalunya amb Siderland, que és un grup musical català format a Barcelona l'any 2018. Un trio que ens porta la seva nova cançó que es diu L'Última, que és un tema que gira al voltant del poder de viure el present i també trasllada de forma poètica la necessitat i dels concerts de connectar amb la realitat i de connectar amb la gent. L'Última amb els Siderland.

Els Sutherland, aquesta és la seva nova cançó que es diu L'última i que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. I posem una mica de rhythm and blues, de soul, i en recuperem elegància amb la veu de Victoria Monet, aquesta cantant, compositora i productora nord-americana, que ens porta la seva nova cançó anomenada Juicy.

El seu nom és Victoria Monet, aquesta és la seva cançó Juicy, una altra novetat de la setmana. I ara mateix anem per Mariona Escoda, és una cantant i compositora catalana nascuda a Valls, a l'Alt Camp, i va aconseguir una popularitat enorme en proclamar-se guanyadora de la primera edició del talent show Eufòria de TV3 l'any 2022. El seu nou disc es diu En Acústic i es va publicar fa ben poquets dies i és una tornada als orígens on l'artista es despulla musicalment. Ho comprovem amb la seva cançó El ritme que jo canto.

ritme que jo canto és originàriament un dels temes estrella del seu primer disc d'estudi d'una altra manera, però que en aquest nou llançament rep una nova vida sota un altre prisma sonor molt més lliure i també molt més orgànic, sobretot en format acústic, per això es diu En Acústic, el nou disc de Mariona Escoda. Acabem aquest estrenes avui amb Dominic Flaig. Ell és un cantant, compositor, multiinstrumentista i actor nord-americà, nascut a Florida. El seu disc, que sortirà cap al 9 d'octubre, es dirà How to Quiet Smoking, i escoltarem la cançó Wallflower, que és una cançó que ens parla d'una decepció amorosa o personal. Així, amb Dominic Flaig posem el punt i final d'aquest estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. Rebeu una salutació de Joan Soler. Gràcies per ser-hi una setmana més i fins la setmana vinent. Que vagi bé. Salut, adeu-siau.

0: veure el que no ets, fent creure el que ni has estudiat ni pots demostrar. Cap problema. La universitat per a majors de 40 anys funciona a la perfecció. Vinga, que tu pots!
1: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: marxa. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Bona nit.
2: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: Notícies en xarxa.
1: Les dades policials del Pla Helios 2026, que és un dispositiu policial de reforçament i seguretat que els Mossos d'Esquadra han activat durant l'estiu d'aquest any, confirmen una evolució positiva de la seguretat a la ciutat de Barcelona amb una disminució global del superior al 16% dels fets delictius. Però també és veritat que hem assistit a tota una sèrie de notícies d'aquelles que realment desperten la intranquil·litat de la població. 5 ferits per arma blanca a Barcelona aquest últim cap de setmana, es van registrar 4 incidents, una batalla multitudinària al Poblenou, una altra a la Ronda de Dalt, 2 menors ferits al Carmel, un altre ferit al Turó de la Peira, tot això amb molts casos i creixement de l'alarma social, sobretot després del crim de Carles Vilajosana a Manresa, on un grup de 4 menors els va apunyalar mortalment. La nova comissària dels Mossos, Sílvia Catà, parlava de que calia impulsar un pla dedicat efectivament a la lluita contra les bandes juvenils, un problema que ja havíem tingut a Catalunya cap a l'any 2003, entre 2003 i 2011, i que semblàvem haver deixat enrere. Carles Feixa és catedràtic d'Antropologia Social a la Universitat Pompeu Fabra i investigador principal del projecte Transgang. Professor Feixa, què tal? Bon vespre, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com va rebre aquesta iniciativa de la policia catalana de tirar endavant un nou pla per lluitar contra les bandes juvenils que estan portant de cap a la població en aquest sentit?
2: La qüestió de les bandes juvenils té una doble dimensió, una dimensió criminal que sens dubte ha de ser objecte de tractament per part dels cossos i forces de seguretat, però també té una dimensió social, que no és cert que no, que s'haguessin erradicat aquesta qüestió al 2010-2011. Sempre, des de fa 30 anys, des de que jo vinc seguint el tema, els anomenats grups juvenils de carrer, que els mitjans de comunicació anomeneu bandes llatines o bandes juvenils, no han desaparegut. El que hi ha hagut és una evolució, una transformació que ja no depèn tant de la evolució interna dels grups, sinó dels processos migratoris, de les onades, dels tractament polític i policial i també del ressò mediàtic, que, per exemple, l'ús de les armes blanques darrerament s'ha posat d'actualitat. És un fenomen no només català, sinó que és internacional. Jo vinc de participar en un congrés europeu de criminalitat a Polònia, i justament hi havia 2 o 3 ponències que anaven sobre l'augment, l'atracció de les armes blanques per part d'una nova generació juvenil, per exemple, amb un estudi fet a Anglaterra on s'està analitzant aquesta qüestió. Sens dubte s'ha de perseguir, però em sembla que cauria en un error de limitar això amb un agreujament de les penes, perquè a vegades això no només no redueix el problema, sinó que a vegades el converteix en quelcom endèmic, perquè els joves entenen, se senten, diguem-ne, d'alguna manera envalentonats, i cal diferenciar el que és l'ús que fan alguns joves per protegir-se, perquè senten que tenen necessitats per protegir-se, i una altra cosa molt diferent són els grups criminals organitzats, on aquí sí que hi ha un greu problema, i aquí hi ha l'evolució cap a les armes de foc, que és on ja s'ha d'intervenir de manera més radical.
1: Clar, i aleshores el camí a fer quin seria?
2: Combinar el que és un tractament policial que s'ha de fer, però sense oblidar que s'ha de fer un abordament més integral, més preventiu, perquè la policia intervé quan el mal ja està fet. Aleshores, per tal de educar els grups juvenils de carrer que senten una atracció per aquestes perquè se senten necessitat de defensar-se d'alguna manera, perquè no, tampoc troben altres maneres de resoldre els seus conflictes d'una manera pacífica. És el que es va fer del 2005 al 2010 a Barcelona, que sovint s'oblida, va haver tot un procés integral on hi havia participació de l'Ajuntament de Barcelona, dels Mossos d'Esquadra, dels investigadors, identitats llatinoamericanes, per exemple, que va ser força positiu en aquest sentit. Després, del 2011-2012, es va optar per la madura, que sembla que ara és el que domina aquí i a arreu, no? I jo crec que és un error, no? La madura no es pot agafar com l'única mesura policial, sinó que s'ha de combinar amb altres mesures preventives de justícia restaurativa i d'involucrar amb aquests grups juvenils en la búsqueda d'altres formes de resoldre els conflictes, no? Perquè si no, els conflictes s'enquisten i la violència no deixa de ser atractiva per alguns d'aquests joves marginats que no troben alternatives a la seva situació.
1: Justament aquesta manera per la que apunta vostè és com es van fer les coses en aquell moment, no? Del que parlaven entre 2005 i 2011, no?
2: Però el 2011 justament va haver un canvi radical de les polítiques policials. El conseller llavors va declarar públicament que optaven per la madura. Van passar el tema de les bandes juvenils, que els Mossos ho portaven grups més de mediació, més de policia de proximitat, i ho van incorporar a grups criminals, cosa que crec que és un greu error, perquè hi ha una dimensió criminal d'aquests grups, però no és ni molt menys ni l'única ni la dominant. Si es tracta les bandes juvenils com a grups criminals, acaben sent grups criminals. És la profecia que s'autocompleix. I jo el que he sentit, hi ha una part que comparteixo, que no es pot legitimar ni es pot acceptar l'ús d'armes blanques i de qualsevol tipus d'arma per part de qualsevol grup social ni tampoc de la joventut, però una altra cosa és pensar que s'havia erradicat aquest problema, cosa que no era veritat, perquè les bandes han seguit existint des de llavors, cosa que també ens indica d'alguna manera que hi ha uns dèficits d'integració de la primera i segona generació de migrants que no acaben de trobar el seu lloc en aquest país. Però l'abordatge, insisteixo, s'ha de fer de manera integral, incorporant la policia, però també incorporant agents de proximitat, els treballadors socials, els educadors de carrer. Hi ha molta feina d'educació de carrer que s'ha de fer. El que ha passat a Manresa, el que va passar a Lleida fa unes setmanes, el que ha passat ara al Poblenou, no es resol només amb més policia al carrer. Aquest és el model que va optar Madrid, que ha optat Madrid des de fa 25 anys, i bueno, la violència a Madrid, per desgràcia, és més gran que la que hi ha ara per ara a Barcelona.
1: Professor Feixa, ha estat vostè molt amable. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
5: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Salutacions dels pagesos de ciutat que, com cada setmana, prenem la paraula per acompanyar-vos durant una hora de ràdio dedicada a l'horticultura urbana gràcies a les vostres experiències en el cultiu d'hortalisses a balcons, terrats o petites parcel·les. Pels experts i aficionats, un dia més, l'Ester Casanovas, el Carles Batlalleu i el Xavi Nuses, us donem la benvinguda a un espai que pretén enriquir i compartir coneixements que ens ajudin a tenir una bona collita. Esperant els vostres comentaris als perfils del programa a les xarxes socials o a la direcció pagesosdeciutat@gmail.com, posem la llavor amb el sumari.

0: En el programa d'avui coneixerem l'experiència d'un pagès de ciutat que acaba d'acollir els primers fruits de la seva vida agrícola. I gràcies a l'Enric Gràcia, descobrirem que els bolets també creixen a l'hort. Buscant remeis naturals, en Jordi Pedrós ens recomanarà una nova planta medicinal per la farmaciola. I l'Albert Vilas tornarà a la cuina de sempre amb una recepta de pebrots.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.

0: Esther Casanovas, benvinguda.
1: Hola, Carles.
0: Avui ens portes un fenomen un pèl estrany per començar.
1: Sí, fa alguns dies l'empresa britànica Thomson & Morgan va presentar el Tomtato, que no és ni més ni menys que una planta que produeix tomàquets i patates alhora, el que ha sorprès a mitjans de comunicació i els aficionats a l'horticultura. Al web de la BBC es pot llegir que el director de l'empresa ha dit que la creació del Tomtato els ha costat més de 10 anys de feina i que les plantes no han estat modificades genèticament. La notícia pot sorprendre, però no és res de nou en horticultura. Ja fa anys que a casa nostra podem trobar planter empaltat, en el que el peu de la planta i les arrels corresponen a una varietat d'hortalissa i la tija i, per tant, les fulles i els fruits a una altra. En arbres fruiters tampoc no és cap novetat, ja que, per exemple, podem aconseguir un llimoner mandarinet taronger tot en el mateix arbre. Només cal saber on anar-lo a buscar.
2: Cada dia som més pagesos de ciutat.
0: Això ho sap molt bé l'Albert Roig, que abans d'aventurar-se en l'horticultura urbana reconeix que ha buscat força informació. Aquest lleidatà de 30 anys compagina la seva feina d'informàtic amb els estudis de psicologia i fa 5 mesos que cultiva les seves pròpies hortalisses, especialment el cogombre.
3: L'horticultura la practico des del maig d'aquest any, vull dir, soc bastant principiant. I el motiu, en especial, és per ser una mica més autosuficient. Alhora també és l'estalvi econòmic i el pugui pues tenir productes de qualitat a casa teva, que és molt difícil avui en dia trobar als comerços. I després també podríem dir que per una mica d'estudi psicològic, no? Dintre de la meva perspectiva com a estudiant, el fet de poder dir si realment l'horticultura és tan terapèutica com sembla, i la veritat és que puc dir que sí, que ho és.
4: Un, dos...
3: Tenia algun coneixement, però que fins ara no havia tingut ni temps ni una situació on dur-ho a terme, no? Sabia una miqueta, les quatre coses que sap tothom, però m'ha informat moltíssim per internet, amb els grups de persones que treballen en aquest tema, i si sí, algun llibre també m'he comprat. Jo compro els cabassos, d'aquestos que costen un euro i mig, dos euros com a molt, i aquí, pues, amb 40 litres de terra per cabàs, pues, directament planto. Vaig començar amb quatre cabassos al maig. Ara mateix ni tinc gairebé una vintena, perquè he anat ampliant, veient que la cosa funcionava, he anat ampliant. I la veritat que he plantat de tot. He plantat tomatera, albergínia, mongeta, inclús amb una caixa de fruita vaig plantar una melonera, i sí, ha sortit un meló que ara l'he de recollir dintre de poc. Aromàtiques, cogombres, pebrots... En general, m'he informat molt. Soc una persona que m'informo molt abans de fer qualsevol cosa, miro les relacions, els cicles de plantat, però amb alguns punts, tal com la melonera, sí que vaig anar una mica l'aventura. M'he equivocat molt amb el tema dels planters, m'he equivocat moltíssim, la veritat, perquè m'he trobat que a vegades creixien, a vegades no creixien. Bàsicament s'ha de tenir en compte, pues, que han de tenir una terra que les arrels puguen créixer amb normalitat. Està humit i està al sol, que és un dels meus errors. No ho ficava mai al sol, perquè pensava, hòstia, tan petites se cremaran. El sol de Lleida és bastant dur en aquest sentit. Vaig plantar les llavors i van sortir de seguida, i després pots transplantar els cabassos i la cosa de moment va tirant bé. Sí que m'he donat compte que potser és millor plantar directament. Si plantes directament, la planta creix el triple de ràpid, almenys en aquesta zona. Als altres zones no sé com deu anar, però aquí sí que he fet els dos experiments, he plantat directament i he fet el planter, i el planter no m'ha donat tan bon resultat com el plantament directe. M'he trobat problemes i la veritat és que ho agraeixo, perquè és d'aquesta manera com aprens realment. El substrat, jo almenys el que vaig fer va ser agafar un substrat universal i vaig incloure un 30% de l'ombricompost. I aquesta barreja funciona bastant bé, la veritat, però té que descur. I després, pues, l'altra banda, pues, les plagues que tots ni tenim, i jo mai proposat tindre un hortet ecològic. Així que he tractat, pues, els pulgons, la mosca blanca, que pràcticament és el que més m'he trobat. Tractar-ho deixant a la mare natura que faci la seva, no? I que els insectes beneficiosos vinguin a la terrassa i facin la seva funció. A part, les típiques cosetes, no?, com la infusió d'all pels pulgons o amb sabó potàssic, coses així que són ecològiques i que funcionen bastant bé. I una altra cosa que també m'ha anat bé, que també és ecològica completament, és l'oli de nim, que si li fiques una mica al rec, la planta l'absorbeix i la veritat és que no t'agafa cap plaga. La veritat que mano de santo amb allò. Penso continuar, ja tinc els planters fets, ja els tinc plantats, els cabassos, i bueno, plantaré una miqueta de lo que es planta ara. Ja m'han comentat que ara va la cosa una mica més lenta i no trobo sentit per deixar-ho de fer, la veritat. I plantar unes cols, uns bròquils, mirar de plantar coses des d'aquestes que bueno, m'han dit que ara funcionen bastant bé o són les verdures de temporada. Principalment és una lluita contra el sistema, vull dir, és una lluita contra aquest sistema tan consumista i la veritat que me fa sentir que estic en lluita amb aquest sentit, no? I d'altra banda que porto una vida més autosostenible i ecològica, no? I després la satisfacció, és el que t'he dit, està el factor psicològic que penso que és superimportant, que aporta una satisfacció, el fet de responsabilitzar-te d'una activitat i que després en aquesta activitat te doni els seus fruits. Realment és, a part de pedagògic, terapèutic i la veritat és que ho recomano a tothom o ho recomanaré a tothom.
2: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Des que vam començar a emetre el programa hem escoltat moltes i diverses opinions sobre el motiu pel que els testimonis han començat a fer un hort urbà. Segurament tantes com aficionats hi ha, però és el primer cop que confirmem la part terapèutica d'aquesta afició que més ens permet estalviar i ser autosuficients pel que fa a les nostres collites. Pel que ens explica l'Albert, deu tenir força espai a la seva terrassa, ja que ha anat ampliant utilitzant cabassos de plàstic de 40 litres de capacitat. Triar recipients de mides molt grans ens ajudarà a obtenir millors collites, però és clar, haurem d'adaptar-nos a l'espai del que disposem. Aquests cabassos es troben sovint a les cooperatives agràries i són una opció econòmica, que a més tenen nanses que permeten desplaçar-los fàcilment, però tenen un inconvenient i és que habitualment són de color negre i es rescalfen molt, més encara si estan directament sobre el paviment, que també s'escalfa. Podeu pintar-los de color blanc o cobrir-los amb algun teixit de color clar, a més d'aixecar-los a terra, si podeu. Pel que fa al substrat, l'Albert ens explicava que havia començat amb una barreja de substrat universal al 70% i un 30% de lombricompost. Cada marca de substrat és diferent i, a priori, totes incorporen un percentatge d'adob, però aquest 30% d'adob ens ha semblat insuficient de cara a cultivar-hi hortalisses d'estiu, que són molt exigents en nutrients. Una barreja al 50% potser hauria estat més efectiva en aquest cas, tot i que segur que hauria d'haver-hi afegit poc o molt adob durant el cultiu. Ha fet un comentari molt interessant i és que el substrat queda molt dur. Els substrats universals són una barreja de diferents elements que intenten aportar el que necessiten les plantes: nutrients, esponjositat i retenció d'aigua. La qualitat dels elements sol ser proporcional al preu de cada un dels sacs, pel que us recomanem desconfiar d'aquells que són molt econòmics i també d'aquells que pesen molt. Potser per l'any vinent l'Albert pot afegir un percentatge de perlita o de fibra de coco a aquesta barreja que li donaran esponjositat i el faran més lleuger. A més, recordeu que la torba, que és un dels ingredients d'aquests substrats preparats, té un inconvenient i és que quan es queda seca li costa molt tornar a rehidratar-se, pel que de vegades ens trobarem que quan reguem l'aigua queda sobre el substrat, surant i triga molt a ser absorbida. Si us passa això, us recomanem introduir el test dins d'un cubell amb aigua per tal de que la torba es rehidrati de mica en mica i torni a activar la seva capacitat d'absorció d'aigua. Molt interessant l'apunt de que moltes hortalisses creixen millor si les sembres directament allà on les cultivem. Coincidim plenament amb ell, però això no sempre és possible. Segurament el planter d'hivern l'ha hagut de preparar a part perquè tenia els cabassos ocupats encara amb les hortalisses d'estiu, i el mateix li passarà a la primavera quan tindrà faves, pèsols i cols als testos. Per norma, les hortalisses que tenen llavor grossa es poden sembrar directament als contenidors. Per posar un exemple, podríem dir que les de totes les cucurbitàcies, cogombres, síndries, melons, carbassons i carbasses, són aptes per fer-ho així. També hi ha hortalisses d'hivern que sembrarem directament, com les faves i els pèsols, que també tenen la grana, la llavor, gran. Voldria fer una puntualització en parlar de les faves i els pèsols, i és que el primer any de fer hort urbà d'hivern resulta sorprenent llegir que quan has de sembrar aquestes varietats s'indica que es posin 3 o 4 llavors juntes en el mateix forat. Fins ara, quan parlàvem de fer planter, recomanàvem fer el mateix, però en el moment en què germinàvem, eliminàvem les plantes més dèbils deixant-ne una de sola. Amb les faves i els pèsols sembrarem les llavors juntes, però les deixarem créixer juntes, sense treure'n cap. El perquè és una d'aquelles preguntes a les que no tenim resposta i que ens reservem per quan tornem a tenir un enginyer tècnic agrícola al programa. Per acabar, destacar el que ens comentava l'Albert de que el planter s'ha de posar al ple sol de seguida que germina. Aquest és un dels errors més habituals que tots els principiants hem comès, ja que ens dona la sensació de que les plantes són tan petites que se'ns moriran amb l'escalfor del sol. Al contrari, si estan ben regades, les ajudarem a arrelar millor, se'ns espigaran menys i sempre podem cobrir-les o canviar-les de lloc durant les hores de més insolació.
2: Una dolça revolució a la farmaciola, per Jordi Pedrós.
4: Us voldria parlar de la sàlvia, de sàlvia oficinalis, diguéssim, de la sàlvia estrictament, un tipus de planta d'uns 40-50 centímetres i que les fulles tenen una característica que per la part de darrere tenen com si fos una mica de vellut, una mica vellutades. Ha sigut un color verd grisós, no és un verd intens. Llavors també són plantes que s'utilitzen des de fa milers d'anys. I a més el nom de sàlvia el donaven també perquè era una planta que salvava, diguéssim. Els soldats, no?, sempre portaven una mica per qualsevol tipus de problema que tenien amb moltes malalties, no? És una planta, a més, que es cultiva molt fàcilment, però superfàcilment, aguanta molt la sequera, que, bueno, mateix també està a l'hora de recollir-la, que és més o menys cap allà final de maig, primers de juny, fa un aroma molt, molt intensa. Agraeix molt, per exemple, si està en un lloc que es pot regar, que la terra és bona, s'arriba.

0: concentració d'olis essencials d'aquestes plantes sigui més alta que en altres tipus de terres. Encara que no ho sembli, és una planta, degut al seu olor, però també degut a que té un component, l'oli essencial sobretot, però també la planta en si, que ajuda a regular la transpiració, és a dir, ens fa suar menys i ens fa que la suor no faci males olors. Llavors també s'utilitza per posar directament, amb el fet de, per exemple, si hi ha una persona que té una ferida externa o com un cataplasma, per com a cicatrisant, problemes d'inflamacions, sobretot a nivell de boca, com a col·lutori bucal, quan hi ha les genives que estan inflamades, és molt astringent, fa tancar les ferides. D'aquí ve el nom de sàlvia, no? De salvada, molta gent de les ferides que havien rebut a la batalla. No? També, a més, és una planta que té un llistat llarguíssim, i just també pel tema estomacal. Ajuda a evitar les flatulències, és a dir, és carminativa, i ajuda també a millorar la digestió perquè estimula la secreció biliar de la vesícula. Sempre es diu que s'ha d'agafar la quantitat de fulla que cap en una pinça que fas entre, amb els tres dits, no? És a dir, un pessic amb un cassó, i quan estigui a punt de bullir, es tanca l'aigua. I llavors és quan se posa l'herba a dintre, durant 5 minuts, 4-5 minuts d'infusió, es cola, i es pren com un te, normalment. Es pot arribar a prendre fresc, que també a vegades ho faig barrejant amb l'amanida. El que passa és una mica frontera, que s'ha de fer doncs, amb poca quantitat. També es pot prendre amb pols, i que l'engruna, no? Fas com engrunat, i la barreges damunt de la pasta. I també és que culinàriament és una planta que també s'utilitza molt aquí, per exemple, per a preparar les olives o per a cuinar.
1: Pagesos de Ciutat, amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
2: Sovint, la terra ens depara algunes sorpreses, i mentre els boscos s'omplen de caçadors de bolets omplint els cistells de rovellons, apagallums, fredolics, camagrocs o rossinyols, molts passen per alt que a l'hort en creixen durant tot l'any. N'hi ha que els cultivem, i d'altres que ho fan de manera natural. Per identificar els uns i els altres, i sobretot per saber com hem d'actuar en els dos casos, avui ens acompanya el senyor Enric Gràcia, que és micòleg i divulgador, els que molts coneixereu després de he vist a Televisió de Catalunya. Senyor Gràcia, gràcies per atendre la trucada de Pagesos de Ciutat i benvingut al programa.
3: Què hi ha? Molt bon dia.
2: Quina diferència hi ha entre uns bolets i uns altres, entre els que neixen de manera salvatge al bosc i els que podem cultivar a l'hort?
3: Poques. De fet, en el bosc nosaltres podem recollir dues grans menes de bolets, els que nosaltres anomenem bolets sapròfits, és a dir, els que viuen sobre fusta en descomposició, fulles, o els que anomenem micorrízics, tot junt, micorrízics, que són aquells que viuen associats a les arrels dels arbres, que fan un treball en comú. Nosaltres, en el jardí i en l'hort, podem cultivar primordialment els fongs sapròfits. Podem tenir bales de palla, podem tenir troncs tallats i que sembrem amb una mica de fong i aconseguim que es multipliquin en l'hort i acabin generant bolets. Ara, és molt difícil que puguem cultivar en el nostre propi hort fongs micorrízics. És a dir, si nosaltres volguéssim tenir un rovelló, un cep o una tòfona i no tinguéssim l'arbre en el jardí o en l'hort, no tinguéssim l'arbre amb el qual el fong fa les seves micorrízes, no hi ha manera. Per això, industrialment, no podem trobar en un mercat, no podem trobar durant tot l'any ni rovellons ni ceps perquè no els podem cultivar.
2: Hi ha molta varietat de bolets que sí que es puguin cultivar?
3: Si en sap més d'això, són els xinesos. I l'any passat, quan els vaig estar allà veient com ells ho fan, em va sorprendre saber que ja porten 65 espècies de bolets diferents cultivables. És a dir, moltes més de les que nosaltres ens podem arribar a imaginar. Es poden cultivar molts fongs que hi ha al bosc i la majoria dels que podem cultivar són els comestibles.
2: Pel que refereix al manteniment, és més o menys semblant al de les hortalisses?
3: Sí. De fet, a mi el que m'agrada de la gent xinesa és que ho tenen totalment assumit. Són gent que cultiva els bolets de la mateixa manera que nosaltres cultivem les carxofes. És relativament senzill. És a dir, tu agafes un substrat que sol ser material que tingui cel·lulosa, per entendre'ns, palla o fusta, i li posem un planter, que en aquest cas no és un planter que, dels usuals que es troben en els subministres d'hort, sinó que és simplement un petit cultiu del fong, del que nosaltres anomenem el miceli del fong, és a dir, la part que es troba

0: doncs, dins de la fusta o sota el terra d'un bosc. Normalment el que es fa és embolcallar-lo de manera que no... protegir-lo perquè no s'assequi, i al cap d'uns quants mesos retirem aquest embolcall i enterrem parcialment en el terra de l'hort aquesta bala de palla, que a partir d'aleshores, a mesura que anem regant, cada 15 dies o 20 dies anirà donant els bolets, no?
1: En el cas d'aquests troncs, poden fer arribar alguna malura al nostre hort?
0: No, són bolets sapròfits, per tant no són en cap moment, són bolets de paràsits. A l'inrevés, el miceli aprofita de la fusta, de la palla, la cel·lulosa, però no aprofita molta part dels minerals que té, de tal manera que quan finalment la fusta perd la textura i es descomposa, es comporta, de fet, com un compost. I, per tant, ens nodreix les plantes de l'hort.
1: A què es deu, aleshores, que apareguin fongs perjudicials per les hortalisses?
0: En general, hem d'interpretar la presència de fongs sobre plantes d'horta com una simptomatologia de que alguna cosa va malament, que fem malament. Els fongs paràsits produeixen espores per multiplicar-se. Hem d'entendre les espores com a minúscules llavors, com a pols que es dispersa a través de l'aire. I, per tant, qualsevol hort està exposat a rebre a través de l'aire espores de múltiples fongs bons i dolents que arrelin en el nostre hort, en les nostres plantes de l'hort. Pot ser degut a una mala pràctica, per exemple, reguem mullant les fulles i, per tant, afavorim la germinació d'aquestes espores, o bé que tenim un desequilibri en la nutrició de les plantes. Generalment, el principal desequilibri que he vist en els horts es deu a que la gent adoba excessivament amb fonts nitrogenades. Això fa que les plantes es desenvolupin d'una manera exagerada, però per entendre'ns, creix tant les plantes amb adob nitrogenat que sovint les cèl·lules entre elles deixen molts espais. Les cutícules, les pells, per entendre'ns, dels vegetals, arriben a exposar molta més superfície interna de les que fa una planta que creix molt a poc, que creix endurida. Aleshores, aquesta planta tan tendra i tan esponerosa acaba sent fàcilment atacada per fongs que germinen a la seva superfície.
2: Què obtenen els fongs de les plantes?
0: El mateix, pràcticament, que obtenim nosaltres. Les plantes, quan germinen aquestes espores que comentem, la germinació esporal genera un miceli, que és un conjunt de filaments, de tubs finíssims que van entrant entre les cèl·lules vegetals. Normalment el primer que fan els micelis quan entren a l'interior d'un teixit vegetal és generar el que en diem nosaltres pectinases. La gent que fa marmelades ja sap de què, o ja intuirà de què parlo. Si quan nosaltres fem una marmelada, el que fem és dissoldre les pectines que hi ha en la fruita. I la pectina és el que enganxa una cèl·lula vegetal amb una altra. Aleshores, si nosaltres les dissolem, el que aconseguim és que tot un suc de fruita ens quedi adherit, ens quedi molt gelatinitzat. Doncs el que fan els fongs en l'interior d'un teixit vegetal, el primer que fan és digerir aquesta pectina que adhereix una cèl·lula amb una altra, i el que aconsegueixen és estovar teixits vegetals. I això nosaltres ho veiem, doncs, amb una taronja, amb una fruita de la nostra taula, però també podem veure sovint en les nostres plantes d'horta que de sobte els teixits en les fulles que són consistents apareixen blanes, apareixen totes elles toves. Això és el primer símptoma de que la planta està obtenint, està vivint en l'interior del vegetal. El següent pas és que simplement digereixen les cèl·lules, les degraden, les digereixen i absorbeixen els materials que han aconseguit. I a mi m'agrada comentar que els fongs són com un tub digestiu nostre posat a l'inrevés. És a dir, nosaltres tenim un estómac que és un forat a l'interior del qual li fem entrar menjar, i després les parets de l'estómac s'agreguen sucs digestius que digereixen el menjar que tenim a l'interior. Un fong ho fa al revés, és un filament que vessa el que hi ha al seu voltant, els sucs digestius, i absorbeix posteriorment el que ha digerit.
1: Per totes aquelles persones que fa poc que tenen un hort urbà, quina seria la manera més fàcil de distingir un fong d'alguna altra malaltia provocada per un insecte, per exemple?
3: Diria jo que el més senzill és quan vegeu una fulla afectada, el més probable és que, si és per un fong, hagi crescut en l'interior i hagi recobert l'exterior de les espores de multiplicació. Aleshores, el més senzill és mullar-se el dit amb saliva, passar-lo per sobre de la fulla i mirar si arrastres aquestes espores. Si veus que hi ha un canvi de color o veus que et deixa pols a sobre del dit, és que és un fong. Si vegeu que és, si assegureu que el que hi ha sobre de la fulla és un polsim i per tant que hi ha espores, hem de començar a intentar evitar que aquestes s'escampin a les plantes del voltant, i ja sigui doncs impedint que germinin, ja sigui impedint que es dispersin per l'aire. Podem lluitar. Si no veieu que hi ha aquest polsim, no vol dir que no sigui un possible fong. Jo el que he volgut és assegurar que si veieu pols és que hi ha un fong, no? No és que l'interessant sigui que la gent reconeixi amb seguretat de que és un fong tot el que té, sinó que quan sigui un fong ho pugui assegurar. No sé si m'explico. El que m'interessa és que la gent aprengui a veure que quan hi ha sobre o les seves fulles pols, ja sàpiga amb seguretat de que això és un fong. Aleshores, què ha de fer? És difícil de veritat, que és difícil de poder donar una solució genèrica. M'agradaria poder-la donar, però no la puc donar. Vull dir, com a mínim, sap que hi ha un problema, sap quin és l'organisme que ho produeix, i crec que el millor és consultar, tot i així. No?
1: De la mateixa manera que els boletaires posem els bolets en un cistell per repartir les llavors, en el cas dels fongs dolents de l'hort, el que hem de fer és posar-los a dintre d'una bossa?
3: Bé, sí, no. Sí, no, el primer que has dit. Personalment, considero, després de fer experiments amb diferents models de cistells, de que aquesta idea de que és millor anar amb un cistell perquè quan recollim un bolet així es van dispersant espores, crec que és una mica un exemple que ens hem cregut perquè ens agrada, però a l'hora de la veritat no és tan així. Els bolets, és veritat que són grans productors d'espores. Un bolet normal produeix entre 200.000 i 500.000 espores cada minut. O sigui, són uns productors brutals d'espores. Però si els posem en un cistell, com que la majoria de bolets tenen la superfície humida, les espores s'adhereixen a sobre d'un bolet i un altre. És a dir, que el cistell no és tant un distribuïdor d'espores al llarg del bosc, sinó que a l'hora de la veritat és un contenidor de bolets que fa que t'endugués bolets i espores. Jo el que sí més aviat recomano és que la gent, quan trobi un bolet que no sigui apte per al consumir, és a dir, quan toques un bolet i notes que està corcat o veus que no te l'acabaràs menjant, el deixis tal qual està en el bosc i no el tombis. Així, només que estigui un minut, dos minuts, tres minuts en el bosc sense haver-lo arrencat, la feina de dispersió d'espores és totalment eficient, i per tant no val tant la pena portar-lo en un cistell, perquè sens dubte no, encara que portis foradat o portis un ventilador en el cistell, no aconseguiràs dispersar les espores que ell, amb tots els anys d'evolució, doncs sap dispersar. Nosaltres el que fem és una recol·lecció selectiva. És a dir, anem amb un bosc i agafem unes determinades espècies i segrestem la capacitat de dispersar espores que tenen aquestes espècies, les fiquem en bolsis tallents, les duem. Sovint, a més, ho fem en bolets extraordinàriament menuts perquè els considerem de gust molt millor i, per tant, els arrenquem abans de que puguin dispersar espores. Com que els micelis, la part que genera els bolets i que és subterrània, pot durar 30, 50 o 100 anys, i fins i tot hi ha exemples de més d'un miler d'anys, no ens adonem que el que estem fent és eliminar, per entendre's, les llavors dels bolets que hi ha al bosc. Aleshores, els micelis segueixen vivint, però cada cop en el bosc estem eliminant els fruits que generen llavors. I això vol dir que amb el temps, quan els boscos vagin canviant i vagin modificant-se, i o hi hagi un incendi o el que sigui, en els nous boscos que creixin, els nous arbres que creixin allà, els hi serà molt difícil de trobar espores i, per tant, serà molt difícil que trobin el fong que els farà, els ajudarà a créixer. Per tant, som selectius, estem eliminant les opcions de que els nostres boscos siguin saludables en el futur.
1: És cert que l'organisme més gran que hi ha en el món és un fong?
3: És una notícia, diguem-ne, una mica periodística. És veritat i no. Sí que és veritat que ara fa més de 1.400 anys hi va haver una... Sabem que hi va haver una espora de fongs que van generar un miceli subterrani que va anar creixent a lo llarg de 1,4 quilòmetres quadrats. Això a l'estat d'Oregon, a la costa occidental dels Estats Units. Sabem i s'ha anat traçant que aquest miceli que creix com si fos una gran circunferència sota el terra, doncs a lo llarg de tants anys s'ha anat trencant, s'ha anat morint per la part central i ha quedat, doncs, per entendre'ns, múltiples taques sota del bosc fent una gran circunferència, no? Jo he llegit, doncs, que és un fong que fa, doncs, 400-500 metres de diàmetre, no sé. A l'hora de la veritat no és tant, perquè, repeteixo, només és la part més exterior d'una gran circunferència. Si considerem que totes aquestes taques que queden a lo llarg de... o sigui, en el terra, són un mateix organisme, doncs és veritat, és l'organisme que s'ha dispersat més gran del món. Si considerem que com que són fragments, són organismes diferents, doncs aleshores no.
2: Sent conscients de que parlem de mides molt més reduïdes, aquest mateix efecte és el que es reprodueix en un hort urbà, per exemple?
3: Sí, sí. En un hort urbà el tenim barrejats, primordialment tenim barrejats en el terra dos grans tipus de fongs, els que degraden la matèria orgànica, que hi hem posat el compost, que hi hem posat per una banda, i altres, els que intenten ajudar a les plantes d'hort a nivell de l'arrel. Aquests dos tipus de fongs són exactament els mateixos que podem trobar en un bosc i fan exactament la mateixa feina. Degraden, absorbeixen minerals, absorbeixen aigua i els traspassen d'alguna manera a les plantes. Quan nosaltres posem en un envàs o en una safata amb un cotó o amb una mica de paper absorbent posem unes mongetes, és veritat que el primer que veiem és que treuen una arrel, treuen uns pèls finíssims, absorbents, i que després surt la tija. Això és exactament, és així, és veritat, i és magnífic, però quan agafem aquesta planta germinada i l'enterrem parcialment en el nostre hort, tots aquells pèls absorbents que hem vist desapareixen. I desapareixen perquè són pèls que tenen només un mil·límetre o dos com a màxim, i quan entren en contacte aquests pèls amb un miceli fúngic micorrízic que hi ha en el terra, que té a vegades cents de metres, que nosaltres no sabem veure, i ara hi entraré en aquest detall, aleshores la funció d'absorció la fa molt millor un filament d'un fong que no el pèl d'una planta, el pèl absorbent d'una arrel d'una planta, i aleshores és lògic que la llarga, les nostres plantes d'horta ben cuidades acaben siguent micorrísiques. Fixeu-se, si nosaltres agafem un dau, un centímetre cúbic, que és un de terra d'un hort, i mirem el miceli fúngic que hi ha en aquest centímetre cúbic de sòl, usualment el que trobem és al voltant de 200, 300, 400 a vegades metres, en un centímetre cúbic, 400 metres de filaments de miceli. Això és un volum extraordinari de miceli que pot absorbir molts nutrients del terra i, per tant, poden ajudar les nostres plantes a nutrir-se. Si totes les nostres plantes tenen aquesta mena de nutrició mitjançant fongs i li tirem un adob d'aquests clàssics solubles que recomanen tantes empreses de típiques de productes fitosanitaris, si tirem això en el nostre hort, el que fem és donar tot allò que dona, que facilita en els fongs en les plantes, i per tant normalment el que succeeix és que la planta torna a crear els pèls absorbents, absorbeix directament aquests adobs que nosaltres li tirem i deixen morir els fongs micorrísics. El dia que en el nostre hort desapareixen a l'adob que li han tirat, aleshores les plantes no troben, o li costa molt trobar els fongs micorrísics, i per tant els hi costa regenerar la vida orgànica que tenien abans de que tiréssim els adobs solubles. Per això jo recomano a la gent que només tiri compost, que faciliti que en el seu hort creixin fongs micorrísics, perquè a les plantes potser creixeran una mica menys, però creixeran vitals i agressives.
2: Per a tots els que som pagesos de ciutat, és a dir, que hem crescut entre ciment i que de tant en tant, només quan arriba la tardor, ens atrevim a trepitjar el sotabosc per anar a buscar bolets, què és el miceli fúngic?
3: Els fongs, a l'hora de la veritat, estan constituïts, són miceli, i el miceli el que és en si és una xarxa finíssima, primíssima, però molt intrincada, molt densa, de filaments molt menuts, plens de líquid, que van creixent a dins de terra amb aquesta ramificació tan extensa que he deixat entreveure abans. Recordeu, 200 metres, de 200 a 400 metres per cada centímetre cúbic, una xarxa molt fina de filaments que estan units tots ells i que, per tant, amb un extrem poden absorbir les restes d'un insecte, a l'altra banda poden tenir un tros de fusta, a l'altra fulles, etc., i que digereixen tot el que troben en el terra i van transportant tots aquests líquids que absorbeixen, aquest digerit del bosc, i el van guardant a dins del miceli. Quan aquest conjunt de filaments toca una arrel d'una planta, es pot unir amb ella, i aleshores és un subministrador constant de sals minerals, de tot el que hi ha en el terra. Fins i tot el miceli pot arribar, sobretot això que no se'ns oblidi, pot arribar a digerir pedres, i els minerals que absorbeix els pot passar en una planta. Això és una font inesgotable de sals minerals, i a canvi a tot aquest miceli obté de la planta el que ella obté durant el dia de la llum solar, sucres. Això produeix, doncs, que el miceli, doncs, mira, té sucres per una banda assegurats, i a les minerals que els hi sobra, doncs, els van passant a la planta. És una força degradadora del bosc i de l'hort que fa que sigui viu.
2: Avui, senyor Gràcia, si em permet fer el símil amb el món dels fongs, ha deixat anar per l'estudi moltes espores de coneixement que en una altra ocasió ens agradaria poder seguir aspirant. Així que, si em permet la invitació, li agraeixo sincerament que avui ens hagi atès la trucada, però també que li faci la invitació per més endavant poder tornar a conversar.
3: De veritat, sempre que vulgueu, des d'aquell, ara fa 3 dies que he acabat la universitat, pretenc dedicar-me pura i simplement a divulgar el poc que sé. I gràcies per permetre-m'ho.
4: Cada dia som més pagesos de ciutat.
2: De bolets i plantes n'hi ha de molts tipus i les propietats que ens ofereixen també són molt variades. Ara, gràcies a la Carme Bosch i a la Cristina Bota, podem treure en profit, i és que aquestes dues divulgadores ambientals acaben de publicar La guia del recolector, remeis i usos de les nostres plantes i bolets, un llibre d'Edicions Viena que recull els secrets de 200 espècies que podem trobar als boscos de Catalunya.
5: És una senyora que pràcticament és un receptari, és un receptari d'usos, d'usos medicinals, culinaris, usos tintoris, o sigui, és els usos de les plantes al nostre entorn. D'una manera molt senzilla, d'una manera molt planera, el llibre el que pretén és recuperar aquests usos i actualitzar-los també. Que sigui fàcil, tant plantes cultivades a casa nostra o com si anem a fora, a l'exterior, i recol·lectem, doncs poder-ne fer usos, poder utilitzar. Això és el que pretén el llibre. Llavors també té aquesta lectura que és per mesos, o sigui, cada mes hi ha les espècies que podem recol·lectar i quina part, si el que utilitzem és el fruit o és l'arrel o són les fulles o són les flors. És un llibre molt, molt pràctic. Bé, la idea neix una mica perquè porto molts anys invertint tallers sobre els usos de les plantes i un comentari bastant sovint és que se'ls ha passat el temps de recol·lectar una determinada planta per fer-ne un ús o per fer-ne una marmelada o per fer un licor o el que sigui, no? I a partir d'aquí, doncs, se'm va ocórrer de fer una guia on les plantes estan col·locades dins del llibre en el mes en què cal recol·lectar-les. Vaig seleccionar les plantes que jo he trobat a Catalunya que més es recol·lecten. He viatjat bastant per Catalunya per la meva feina impartint tallers i això m'ha servit per saber més o menys què és el que es recol·lecta en cada lloc, perquè també s'ha perdut molt el fet de recol·lectar per fer infusions o per fer marmelades o per fer ungüents. I al llarg d'aquests anys, el que he anat veient que la gent encara seguia recol·lectant ha sigut bàsicament el que he escollit. El que més hi ha són plantes. El que passa que bé, vam pensar que bueno, el recol·lector, el que la persona que li agrada sortir al bosc, no? Sortir a la natura, a l'exterior i recol·lectar, tant recol·lecta plantes com recol·lecta bolets. Llavors hem seleccionat també els bolets que més s'utilitzen. Molta informació jo l'he recollida oralment, però també hi ha documentació doncs, consultant altres llibres d'etnobotànica.
4: Estàs escoltant Pagesos de Ciutat amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.

0: L'acollida a les xarxes socials aquesta setmana la comencem al perfil de Twitter d'arroba mehuertourbano, on han publicat una taula de compatibilitats entre hortalisses que us pot ser molt útil si esteu cultivant en tales de cultiu.
1: Per la seva banda, arroba macetohuerto, aquests dies celebraven la creació d'una aplicació de telèfon mòbil pensada per ajudar-nos a fer un hort urbà. Ili Alvarado n'és el creador i ens ha donat alguns detalls.
2: Macetohuerto és una aplicació que salió por primera vez en el 2010 para los dispositivos iPhone y con ella lo que queríamos, lo que se pretendía era enseñar a cultivar un huerto urbano, sobre todo para los que se están iniciando. En un principio tuvimos la ayuda de Hort Urbá y la verdad es que la aplicación tuvo muy buena acogida, llegó a ser, ha sido número uno en la App Store española y en, incluso en la americana, en su versión inglesa. Hay otras aplicaciones que puedes encontrar muchas hortalizas, nosotros nos hemos centrado en solamente en aquellas que realmente se pueden cultivar en un huerto urbano. Hay que tener en cuenta que los huertos urbanos no tienen la misma capacidad que lo que es una tierra de un campo. Entonces no todas las hortalizas se cultivan igual. Entonces podemos encontrar más de 30 hortalizas. También tenemos cómo curar las plagas, qué tipo de plagas y la lucha biológica. Utilizar siempre pues productos que no dañen a la planta. También podemos encontrar tipos de riego, tipos de sustratos, bastante información sobre los abonos que son muy importantes dentro del cultivo urbano. Y todo pues distribuido en pequeñas páginas y en información corta pero bastante concisa. La aplicación ya se puede descargar, estamos mirando algunos errores que hemos visto y va a haber una actualización en breve y no sabemos todavía las descargas, esperemos que sean buenas.
0: A el blog del diseño tenia un reportatge fotogràfic sorprenent titular Un huert urbano en l'oficina. És sorprenent perquè les imatges mostren un hort interior que s'ha construït dins un edifici de 9 plantes que hi ha al bell mig de Tòquio que ocupa 3.990 metres quadrats de l'edifici, on hi cultiven 200 espècies incloent-hi fruita, verdura i arròs. Els trobareu a blogdeldisenyo.com.
1: Al web de 20 Minutos TV podeu veure un vídeo de l'hort d'en Joan Carulla, un octogenari que té tota la terrassa del seu pis de Barcelona ocupada plena de substrat, on cultiva tot tipus d'hortalisses i arbres fruiters. 250 metres quadrats al terrat d'un edifici del carrer Navas de Tolosa.
0: I buscant informació sobre horts comunitaris hem trobat el que gestiona el Juan Ruiz de Molins de Rei, 900 metres quadrats dins l'illa de cases que hi ha entre els carrers Molí, Rafael de Casanova i Rubio i Horts. Se'n diu l'hort del terraplè i sovint el visiten escolars per conèixer com es cultiva.
1: Acabem amb una recollida de signatures que està corrent aquests dies per les xarxes i que organitza la campanya Seed Freedom. Es titula Declaració per la llibertat de les llavors i consta de 10 punts. Entre ells el que diu: les llavors lliures estan amenaçades per les patents. Les patents de llavors creen monopolis i converteixen en il·legal el fet de que els pagesos guardin i intercanvin les seves pròpies llavors. Les patents de llavors són ètica i econòmicament injustes perquè les patents són drets exclusius garantits per un invent. Les llavors no són un invent. La vida no és cap invent. Trobareu més informació a seedfreedom.in.
3: Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns. Busca'ns a les xarxes socials i comparteix amb nosaltres experiències i consells sobre el teu hort urbà.
0: Entre fogons, l'Albert Viles ens proposa retornar als orígens gastronòmics del país.
4: La cuina de sempre pretén ser un recull de receptes tradicionals catalanes. Va començar fa cosa de 3 anys, de la mateixa manera que comencen molts blogs, no? Que és intentant passar a net uns apunts que tens fets a mà de tota la vida, de la teva família, i amb la voluntat de compartir-ho a la xarxa. Aproximadament el 80% de receptes d'aquest blog són elaboracions directes del llibre Corpus del Patrimoni Culinari Català, que, com molt sabreu, doncs és un llibre amb el que l'Institut Català de Cuina pretén que es declari la cuina catalana com a patrimoni material de la humanitat. Llavors són receptes de tota la vida, l'escudella, les mandonguilles, el bacallà a la llauna, que s'ha intentat fer una mena de bíblia a partir d'un estudi de més de 8 anys amb gent que s'ha implicat, molts restaurants, molts particulars. Per tant, és una referència, diguem, general de la cuina catalana. Per mi, el més important a l'hora de publicar una recepta és intentar presentar aquella recepta tradicional de la forma més bàsica o de la forma, diguem, que ens serveixi més com a referència i, sobretot, de forma molt, molt detallada. Llavors tens tot el pas a pas. He millorat, sobretot, en la correcció de textos en català, també, que tinc ara mateix la col·laboració d'una lectora del blog que es va oferir per corregir totes les entrades i la veritat és que a poc ha anat guanyant molt d'èxit a la xarxa. En els últims 6 mesos s'han aconseguit 1 milió de visites. Des del blog lacuinadesempre.cat us proposo de fer la recepta de pebrots verds farcits amb carn i rossinyols amb crema de bledes i ceps. No és massa complicada, però sí que ens durarà una mica de temps a la cuina. Posarem els ceps en remull, uns 25-30 minuts aproximadament. Al mateix temps, aprofitarem per bullir unes bledes, les netegem bé, igual que els espinacs, que acostumen a tenir bastanta sorra, i les bullim també per un període d'uns 20 minuts. I la reservem. La aixafem amb una forquilla per extreure el màxim d'aigua i la reservem. Preparem també els pebrots verds, els hi traurem la tapa, els posarem per dins i els posarem al forn a coure durant també uns 15-20 minuts. No els volem coure totalment, però sí que li volem donar una primera cocció perquè un cop els farcim els posarem a gratinar i el temps de gratinar no serà suficient per coure un pebrot. Quan tinguem ja els pebrots també mig cuits, anirem a preparar un sofregit. Sofregit que farem amb una mica de porro picat, una mica de tomàquet ratllat, que faci una mica de xup-xup, uns minutets, i de seguida ja incorporarem les bledes que teníem bullides, una miqueta d'aigua que hidrata els ceps, que aquesta aigua la podem aprofitar, tampoc tota, podem posar només la meitat, massa quantitat, i posarem una mica de crema de llet o nata líquida, una miqueta de pebre, sal i un puntet de nou moscada, que sempre va bé. Això deixarem que es faci un sofregidet, uns 15 minutets, un cop ho tinguem, ben salat i empebrat, ho triturem, fem una salsa. Llavors jo recomano presentar aquest plat de forma individual, perquè també queda més maco, en cassoles de terrissa o de metàl·lica. Llavors posaríem una primera capa de crema de bledes, a sobre hi posaríem dos pebrots verds que farcirem amb una mica de carn picada que haurem passat per la paella juntament amb els rossinyols, els bolets que vulgueu, i finalment tirarem una mica de formatge per sobre i ho gratinarem 10 minutets. I això és tot. I és una recepta que, si us ho munteu bé, en menys de dues hores la teniu feta i és d'aquelles receptes que visualment entren molt bé, a part de ser molt un plat sa i equilibrat, i sobretot és allò que quan estàs en un restaurant i veus que la serveixen a la taula del costat, preguntes, no? Dius, escolta, això què és? Que m'ha entrat per la vista.
3: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
0: Doncs en aquest cas ens ha entrat per l'oïda, així que marxarem a la cuina per començar a preparar-la. Abans, agrair-vos que ens hagueu acompanyat una setmana més i convidar-vos a seguir gaudint de la horticultura urbana. Els pagesos de ciutat tornem d'aquí 7 dies per compartir noves experiències que ens podeu fer arribar a través de pagesosdeciutat@gmail.com o als perfils del programa a les xarxes socials. A picaronablog.cat, l'Ester Casanovas donarà resposta a les vostres consultes. Ester, fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
0: El Xavi Nusa s'acomiada des del control tècnic on dona pas a la rúbrica musical, que avui porta la signatura de Los Delincuentes, cantant-nos una cançó on expliquen d'on decrecen les setes.

0: Radio Vilassacra, una altra forma de fer les coses.
1: Ens acompanyes?
2: Festa de la bellesa a Vilassacra. Sensacional.
3: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
4: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilassacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
5: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
6: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
3: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
2: Festa de la Bellesa a Vilassacra. Sensacional.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La gasolina trenca la barrera dels 2 euros en més d'un terç de les gasolineres gironines. Preocupació entre els transportistes pel gasoil. Si no s'aproven ajuts abans de finals de mes, el gasoil podria encarir-se fins a 24,2 cèntims per litre l'1 d'octubre. Una de cada 5 atencions de la primària gironina ja es fa per canals digitals. Els centres registren 1,34 milions de visites virtuals i més de 133.000 converses iniciades per consulta durant el 2025, mentre La meva salut supera els 6,3 milions de sessions. Intensifiquen els controls per l'ús del mòbil a les carreteres gironines. Els Mossos i les policies locals reforcen la vigilància de les distraccions al volant i les infraccions als semàfors i rotondes.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini d'Alemany, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
2: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? Continuem amb els tastets de cantades. Després de començar aquesta sèrie amb la cantada del Foment de Girona, ara toca fer un tastet del que va ser la 43a cantada de veneres i cançó de taverna de Platja d'Aro, que va tenir lloc a la platja gran del Cavall Bernat. Els participants varen ser les Anxovetes, Argeu i Son de l'Havana, els mateixos de la cantada gironina. En aquest tastet de cantades faig una selecció de 4 cançons de les 8 que canten. Aquesta vegada varen canviar el format. En comptes de fer dues parts de 4, els varen cantar seguides. Personalment, els hi diré que no m'agrada aquest sistema. Prefereixo l'anterior i tampoc el raonament que van donar sobre el problema que hi havia a l'hora de fer els canvis. A vegades diem, per això hi ha els tècnics de so i per això hi ha tot l'equip que sonoritza aquesta cantada, perquè això és la seva feina. Però, en fi, cadascú pot fer el que vulgui amb la seva cantada i, com els deia, no m'agrada aquest sistema de fer-ho als grups cantant totes les cançons seguides. Cal dir que, tot i que els mateixos grups aniran presentant les cançons que interpretin, els aniré avançant. Ara anem ja a escoltar aquest tastet del que va donar de si aquesta cantada. I si estan a punt, comencem.
4: Sons a Cau d'Orella. Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
3: Va encetar la cantada de les Anxovetes, amb algunes peces que han incorporat aquest any en el seu repertori que són molt encertades. Escoltarem Enyorança, La meva àvia, Ona i Làgrimes negres.
5: Bona nit, què tal, com esteu? Bé, nosaltres molt contentes de repetir en aquesta gran cantada de Platja d'Aro i ara farem un bolero molt més suavet, ens tranquil·litzarem una mica i farem Enyorança.

Bé, segurament tothom coneix la cançó del meu avi, però potser no tothom coneix que també hi ha una cançó que es diu La meva àvia.

Bé, de vegades una onadeta petita doncs sembla que no tingui prou força i que sembla que no hagi de fer-nos gaire res, però de vegades les onadetes es fan grans i creixen, així que els hem de tenir sempre aquest respecte de les petites coses que algun dia acaben siguent molt grans. Ona.

Bé, doncs nosaltres ja farem només una cançó més, ens queda sols una cançó per acabar doncs, la nostra intervenció, però us deixem pas doncs, a Marejau Vinson de l'Havana, i el que farem ara serà una cançó que ens agrada molt, que es diu Làgrimes Negres.

0: Moltíssimes gràcies. Fins ben aviat.
1: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
2: Seguidament, Arjau va agafar el relleu de les gironines, combinant temes clàssics i, de més, si es pot dir la paraula, moderns, però millor que diguem actuals. Escoltarem Onades d'amor, La canya dulce, Vull tornar-te a veure i la única sardana que es va interpretar amb tota la cantada. Com estàs, Llafranc?
3: Bona nit, Platja d'Aro, contents d'estar aquí un any més. Comencem per la primera, que és Onades d'amor.

Xavi, i ara seguirem un d'aquells clàssics per cantar tots plegats. Aquesta és la de la Canya Dulce. Aquesta la sabem tots i segur que ens ajudareu. Aquells principis, d'aquelles havaneres primerenques i que amb les que va començar tot aquest repertori d'havanera i cant de taverna. La Canya Dulce.

0: Moltíssimes gràcies, Pajaro.
1: Bé, seguirem amb una cançó ben romàntica, un bolero del senyor Bastons, del mestre Bastons, amb la lletra en Tòfol Mus, una cançó ben bonica d'aquelles de frec a frec, que es diu Vull tornar-te a veure.

0: Moltíssimes gràcies, sou molt amables.
1: Bé, acabarem la nostra actuació amb una sardana dedicada a Llafranc, com estàs Llafranc, del mestre Ricard Viladesau. Amb aquest despedim, sempre és un plaer i un honor estar aquí a Platja d'Aro, agrair a l'organització, a l'Ajuntament, les cançons. Gràcies, ens despedim amb aquesta que es diu Com estàs Llafranc.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: I per acomiadar la cantada, abans de passar a les clàssiques de rigor, pujaren a l'escenari Son de l'Havana amb l'estil que tant els caracteritza i amb un acurat repertori. Del seu repertori escoltarem Oración del Remanso, Mediterráneo, Cantinero de Cuba i, per acabar, La vida és bella. Com veuen, tots els temes són en castellà.
2: Molt bonic a tothom, de nou. Som el grup Son de l'Havana i ens agrada molt ser aquesta nit aquí amb tots vostès i per tots vostès. Gràcies pels vostres aplaudiments i continuem a fer-ho amb una cançó. És una cançó de Jorge Vandermolle que porta per títol Oración del Remanso.

com que avui estem tan a la vora del mar, per tots vostès, aquí en aquí de Follon, amb tots vostès, Mediterrani.

Moltes gràcies. Bé, ara farem una cançó que ens parla d'un cantinero i ens parla de Cuba. Cantinero i Cuba, eh? I diu així.

està. Ni mitja més. Clavat. Bé, anem a fer la nostra darrera cançó, interpretació. Portava per títol La vida és bella. La vida és bella. Bé, som així.

0: Moltes gràcies.
1: Habaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
2: Com que encara ens queda temps per poder escoltar alguna més de les que varen interpretar, ho farem amb El meu secret per les anxovetes i A la tarda per al grup Arjau.
3: Bé, ara farem una cançó que parla d'una caleta reserada prop de Palamós, que no sabem on és, que es diu El meu secret.

0: Moltes gràcies.
1: A la tarda d'en Jordi Robau, música i lletra, una cançó ben romàntica per escoltar, així com el seu nom indica, a mitja tarda, i sobretot amb una bona companyia.

0: fins aquí aquest tastet del que va ser la 43a cantada d'havaneres i cançons de taverna de Platja d'Aro. Espero que hagin passat una molt bona estona. Recordin que la Maria José Bultó, en el seu Facebook, té a punt totes les cantades que es fan arreu de Catalunya. Un bon lloc per anar a consultar allà on volem anar i quina cantada volem escoltar. També molt ben detallades, tant per la part de fotografia com de vídeo. Res més, gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vila-sacra? No?
3: Tens una enveja que no pots amb ella? Et menges per dins. I això et fa denunciar qualsevol cosa que tu no ets capaç de fer, sigui on sigui? Ets tan envejós i incapaç que no fas més que mentir i inventar sense res més que realitzar? No et preocupis, tenim la solució. Pastilles Festa Fotre Gust Figa. Potser no et calma l'enveja, però podràs xupar que segur t'agrada. Llegeixi atentament les instruccions d'ús i consulti amb la seva psiquiatra.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Els pantans superen l'estiu més càlid de la història amb el 76,7% de les reserves. L'evaporació ha estat més alta que altres anys. Dos de cada tres llars catalanes omplen la meitat, o més, de la seva cistella amb marca pròpia i de proximitat. Segons l'estudi, el 67,3% de les famílies catalanes destinen la meitat de la seva cistella habitual a productes de marca de l'establiment on compren. 14 maratons en 14 dies, el repte solidari de 600 quilòmetres que acabarà a la Jonquera. Ramon Jesús Cansino va sortir diumenge de Ginebra i recorrerà més de 40 quilòmetres diaris per recaptar fons contra el càncer, una malaltia que ha afectat de prop la seva família.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: ¡Chate, joder! ¡Anda, moza, que te niño con la Manuela Almirey! ¡Chate, joder!
2: És l'hora del pati.
3: Notícies en xarxa.
4: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha admès que la situació del català a la justícia no és bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica per la pilota de goma que va fer, és a dir, va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Español perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdes. Escoltem el conseller.
5: Parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres, i estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines com un servei de traducció que quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
6: Notícies en xarxa.

Fest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: en el 107 de la FM.
1: La fem entre tots. Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.
2: On eres tu el dia de l'eclipsi?
3: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Avui us voldria demanar una poesia del tristament ignorat Joan Salvat Papaseit, recitada per Ovidi Montllor, acompanyat per Toti Soler. Es diu Dóna'm la mà.

que anirem per la riba, ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret. Dóna'm la mà i arrecera la galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra i les gavines sota el sol que llu ens portaran la salabror camara a l'amor, tota cosa a prop del mar. I jo, aleshores, besaré ta galta i la besada ens durà el joc de mar. Dóna'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: FMA.
1: Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
2: No t'ho perdis.
3: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui?
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Endesa preveu tancar una anella elèctrica a Cantallops que pateix talls constants de llum en episodis de vent. L'Ajuntament diu que fa temps que els passa, però que s'han intensificat en l'últim any. L'equip itinerant que ajuda persones sense llar ha atès 82 usuaris a només 4 pobles de l'Alt Empordà. Durant l'any passat, el projecte Sostre 360 va assistir 21 joves d'entre 18 i 25 anys que estaven en situació de vulnerabilitat vivint al carrer. Roba 250 euros a una dona a la Devesa de Girona i l'amenaça amb un ganivet. La policia municipal de Girona va arrestar el sospitós al carrer del Pont de la Barca després que la víctima el reconegués.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Hola, sóc la Clara Carig. Us vull recomanar el llibre de Hamlet, de William Shakespeare. Aquesta obra va ser escrita el 1609 i és probablement la més famosa i representada de les tragèdies de Shakespeare. Vull recomanar aquest llibre, ja que és un dels clàssics de la literatura universal i s'han arribat a escriure 36 òperes i més de 50 pel·lícules. Conté el monòleg més famós de la història del teatre, Ser o no ser. El llibre gira al voltant de la venjança del príncep Hamlet per fer justificar la mort del seu pare, el rei Hamlet, qui ha estat assassinat pel seu germà Claudi. Igual que en altres tragèdies de l'autor, i el protagonista no pot lliurar-se de les catàstrofes. Finalment, podem dir que aquesta obra tracta de temes tan universals com el de la vida, la mort, la raó i la seva debilitat o la bogeria. Espero que en algun moment tingueu l'oportunitat de llegir aquesta obra, perquè val molt la pena.
1: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
2: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
1: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: Els ametllers de Sarrià, per Guillermina Mota.

0: història de Josep Carner.
1: 5, 4, 3, 2, 1... Let's go.
2: No ens escolta ningú.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Als meus pares, a tots els pares. Ara que ja ens podem desplaçar, podré per fi tornar a veure els meus pares en persona. Són a Barcelona. Com jo, enamorats de Girona, de les seves platges, de la seva gastronomia, del seu sol, veneren a sa majestat tramuntana, que en aquests temps ha bufat per emportar-se a part dels núvols que enfosquien un cel blau, una part d'aquest malson que tots patim. Potser vindran a l'Empordà i compartirem una jornada caminant pel passeig de Ronda i després d'un bon àpat a vora de mar gaudiré de la seva companyia amb xerrades properes i amb el caliu que només les seves mirades em poden transmetre. O potser passejarem per la vila mentre ens estimem a menys distància però no amb menys intensitat. Es parla molt de que els nostres majors, els nostres pares, han estat els que més han patit amb aquesta maleïda pandèmia. En xifres quantificables i estadístiques, sí, ho han estat. Però molt poca gent parla de les xifres qualificables, les que per mi tenen més valor, les xifres que resten experiències compartides amb les persones que t'han donat la vida i que te la segueixen donant, les xifres que van en dos sentits, de pares a fills i de fills a pares. Mai, des de que tinc gust de raó, m'ha mancat un testimoni diari de part de ma mare, ni la seguretat que em transmet el meu pare. I això, que sembla per molts una ximpleria, per mi ha pres més importància durant aquest any. Que tenint-los a prop, no he pogut gaudir amb la proximitat que m'hagués agradat, sobretot pel seu bé. No oblidem el que realment és important i desplacem-nos per ells, per tots els pares.
4: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
6: Te'n recordes, te'n recordes.
0: Ràdio Vilasacra.

0: Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, més de 350 milions de persones al món tenen ansietat i a Catalunya afecta prop del 17% de la població. La majoria són dones. Respira, amb guió d'Àurea Muñoz i dibuixos de Judit Creuet, publicat per Planeta Còmic, visibilitza aquest trastorn, posant-li cara. Valèria Obereda.
1: L'Alice és la protagonista de la història i ja la primera pàgina es diu Respira, una paraula que Àurea Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, s'ha repetit molt.
2: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no?, que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure respira, comença dient literalment respira, perquè és aquest mantra inconscient de ara un moment, respira, i així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
1: Quan l'autora passava per una situació d'ansietat, va canalitzar els seus sentiments escrivint, i d'aquí va sortir la idea. Plasmar-ho en un personatge que expliqui el que sent ajudarà que la gent ho entengui. Sentim Judit Creuet.
2: Teníem dos objectius principals amb aquest còmic. El primer, si alguna persona està passant per un procés així, pugui veure que no està sol, perquè moltes vegades aquests sentiments són molt aïllants. I l'altre objectiu era al revés, per gent que no pateix ansietat, poder ajudar-li a entendre què és patir ansietat, entendre què està passant, entendre com ajudar i poder estendre la mà.
1: Tot passa en una illa, que fan servir com a metàfora visual. Converteixen el mar en un símbol de l'ansietat, perquè tot el que l'Alice no vol afrontar l'ofega.
2: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, el qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no t'agradi veure'l, segueix allà.
1: Àurea Muñoz i Judit Creuet es coneixen de fa anys i han treballat amb molta complicitat. De fet, el procés ha estat una mica la inversa del que és habitual.
2: Ella va escriure una petita novel·la i me la va enviar. I jo a partir d'això vaig començar a fer els primers esbossos de com m'estava imaginant aquesta història que ella m'explicava en pàgines de còmic. I a partir d'aquí dèiem, doncs crec que la història no flueix tan bé com ho imaginava quan canvies d'escrita a dibuix. Anem a canviar-ho. I m'ho canviava i m'ho tornava a enviar i jo tornava a fer dibuixos. Fins que les dues no dèiem, vale, estem contentes, ara ho podem passar net. I amb aquest mètode de treball al final el que passava és que el guió venia després dels dibuixos. Un ordre poc usual.
1: I la recomanació és clara pels que tenen ansietat i els que els poden ajudar.
3: El més important és la comunicació. Fer el primer pas, que és difícil, no? Agafar una persona de confiança i dir-li m'està passant això, perquè moltes vegades també tenim la por a explicar-ho, però jo crec que ens hem de treure una mica aquestes pors i tothom sempre està disposat a ajudar. I la persona que ajuda algú que té ansietat, escoltar, preguntar què necessites, perquè cada persona que té ansietat és un món. Potser una persona necessita estar sola i posar-se la música i una altra persona necessita una abraçada. Per tant, comunicar-se moltíssim, escoltar moltíssim.
1: I com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
5: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
6: per tu
5: i per tots.
6: Escolta'ns,
5: t'agradarà, amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
7: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
8: La nit.

0: en el temps.
1: Xica, tica i ballarica.
0: Sabies que la síndrome de la punta de la llengua és la causant que no recordis el nom de l'intèrpret d'aquella pel·lícula? Sovint no recordem el nom d'un actor o d'una actriu, el nom d'un llibre, el nom d'una ciutat. Ens ha passat a tots, totes i totis. I no us preocupeu, que no és Alzheimer. És la síndrome de la punta de la llengua. Els noms propis no solen tenir sinònims i a vegades al cervell li costa trobar els sons concrets per reproduir-los, ja que aquests noms no s'emmagatzemen a la memòria semàntica, sinó a la memòria.

0: Continguts en xarxa. La notícia seleccionada per Ràdio Vila-sacra.
1: Per molts, el setembre és sinònim de tornar a la rutina. Per les persones jubilades, en canvi, és també el moment de començar a preparar les escapades de tardor i hivern. Aquesta setmana han començat les reserves dels viatges de l'Imserso, una opció que continua tenint molta demanda. En parla Núria Marginet, responsable de Bitravel.
2: Una oportunitat de fer un viatge a un preu molt econòmic i és l'oportunitat de poder sortir de casa, de veure altres coses.
1: Les illes, sobretot les Canàries i les Balears, són alguns dels destins més buscats. Les agències poden arribar a acumular cues. Molts jubilats prefereixen fer el tràmit presencialment i deixar-se assessorar pels professionals. És el cas d'en Francisco Pinto.
3: Y se habla con ellos para ver si te pueden coger algún destino, porque hacerlo particularmente es casi imposible, por no decir imposible.
1: Les agències detecten que aquest públic cada vegada viatja més i busca també destinacions més llunyanes. Ho explica Mercè Esteban, de Viatges.
4: Fem molt Europa, ara estem bastant fent intercontinentals, per exemple, ara tenim preparats uns xines, tenim preparats un Canadà, coses que la gent gran abans no s'atrevia a fer.
1: Una tendència que consolida els sèniors com un públic cada cop més important pel sector turístic, també fora de la temporada alta.
5: La xarxa de comunicació

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Vinga, va, comencem!
2: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
3: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, Guillem Remisa. Com estàs, Guillem?
5: Hola, Sergi. Doncs bé, molt bé, perfecte.
4: Monsieur le maître, el menú d'avui quin serà?
5: Doncs avui tenim entrevista amb la Mònica Roldán, que ens parlarà de teràpia ocupacional. Tenim la secció AGB, que ens portes tu mateix i que avui és sobre el bé i el mal. I tenim la secció Narawa, amb en Jordi Vilà, sobre com utilitzar la respiració al nostre favor.
4: Fantàstic, doncs som-hi.
6: I avui ens acompanya la Mònica Roldán, que és terapeuta ocupacional. Ja li preguntarem a la Mònica què és això d'un terapeuta ocupacional. Mònica, benvinguda, com estàs?
7: Hola, bon dia. Molt bé, molt bé, aquí, esperant-te.
6: Doncs això, com definiries la teràpia ocupacional per a algú que no en sap res de res?
7: Pues mira, la teràpia ocupacional és una disciplina sanitària. Llavors, podem dir que és, el terapeuta ocupacional és l'especialista en l'ocupació de les persones. ¿Vale? Quan parlem d'ocupació, moltes persones no saben ben bé, no? No saben a què en referim, no? Llavors, són totes aquelles activitats que fem en el nostre dia a dia. No només les activitats més bàsiques, no, que necessitem per funcionar la societat, sinó que també són aquelles activitats més importants per cadascun de nosaltres i que ens donen identitat personal i que són significatives, no, per la persona. Llavors, el terapeuta ocupacional és el professional que ajuda, pues, a millorar la teva capacitat per involucrar-te en les coses del dia a dia. Després, per exemple, d'haver patit algun esdeveniment que afecta la teva autonomia personal.
6: Sí. I amb quins perfils de pacients treballes habitualment? I quines necessitats específiques cobreixes, per posar exemples?
7: Pues mira, la teràpia ocupacional tracta a qualsevol persona de qualsevol edat, ¿vale? Pot tractar, pues, això al llarg de la vida de qualsevol persona, des de que neix, no? Des de nadons fins a persones grans o en el seu procés de final de vida, ¿vale? En qualsevol moment de la vida. I també, per altra banda, tracta amb persones amb diferents problemàtiques, ja que contempla diferents dimensions de la persona, no? I trobem terapeutes ocupacionals en l'àmbit de la rehabilitació física, per exemple, pues, persones que han patit un ictus o qualsevol esdeveniment, una fractura de fèmur, qualsevol procés així traumàtic. També hi ha terapeutes ocupacionals que fan més rehabilitació cognitiva, pues, amb persones, per exemple, amb demències. També estan, ara està molt en auge en l'àmbit de salut mental, els terapeutes ocupacionals, i també en l'àmbit comunitari, per exemple, doncs, amb persones que estan en risc d'exclusió social o amb presons també. Llavors, doncs, per exemple, no, en el meu àmbit, doncs, una persona que ha patit un ictus, no, i ha perdut la seva capacitat de moviment, no, en un costat del cos, per exemple, pues això li afecta la seva autonomia a l'hora, per exemple, pues, de vestir-se, no? Perquè, pues, no té la capacitat de moure, pues, un amicós, o, per exemple, pues, han perdut també habilitats cognitives, no? Que són necessàries, pues, per exemple, per preparar-se un esmorzar o per fer un llistat de la compra. Llavors, el terapeuta ocupacional el que treballa és perquè la persona, pues, recuperi, no, aquestes habilitats que s'han vist afectades pel problema de salut que li ha esdevingut, i ajuda, pues, això, a que recuperi l'autonomia, ja sigui millorant les destreses que estan afectades o de vegades pues, intentant, pues, trobar altres estratègies o adaptant l'entorn tant físic com humà perquè aquesta persona pues, es pugui desenvolupar més autonomia.
6: Jo m'imagino, Mònica, que una persona que es veu afectada en la seva mobilitat, les seves habilitats, no només és la idea de recuperar la seva autonomia, sinó que aquí deuen veure's afectades diferents àmbits també de l'ésser humà, no? És a dir, també són persones que a nivell emocional i a nivell mental pues, deuen haver-hi certs canvis. També això la teràpia ocupacional ho té en compte, aquests àmbits més mental, emocional, inclús diria... bé, de fet, tornem a la part espiritual. De moment, aquests àmbits més mental i emocional...
7: Sí, mira, la teràpia ocupacional contempla a la persona com un tot, com un ésser holístic, no? I ara, per exemple, en el sistema sanitari, des de fa uns anys està molt pues, de moda, en auge, no? El tema de l'atenció centrada en la persona, no? I la veritat és que la teràpia ocupacional des dels seus inicis no contempla una altra manera d'involucrar-se, no? Amb el pacient... i això no hi ha cap altra manera d'intervenir si no és posant en el centre de la seva intervenció a la persona. No posem la malaltia o els recursos que tenim, sinó que fem pues, un anàlisi de la persona al seu complet. Llavors, clar, aquesta persona té una àrea pues, física, no? Motora, que es veu afectada, però també està afectat tot el seu entorn social, la família, els rols que abans desenvolupava, moltes vegades no, estan afectats per la seva salut emocional o mental, no, perquè han perdut, ja tenen una pèrdua de rols que els hi afecta i bueno, pues, són, o sigui, és un engranatge, no? I tenir pues, això, un problema en la mobilitat no només afecta a l'àrea física, sinó que repercuteix a tota la, o sigui, a tota la persona, no? en el seu complet. Llavors...
6: I aquest... Perdó, digues.
7: Pues, això, no? Que veiem que de vegades pues, treballar, no? amb la totalitat de la persona li ajuda a trobar recursos, no?, per compensar els dèficits que ha patit.
6: I quan parlem de la totalitat de la persona, aquí hi trobem aquesta dimensió que apuntàvem abans, que és la dimensió espiritual, que segurament és una paraula que genera urticària a moltíssima gent. Llavors, com ho enfoqueu això des de la teràpia ocupacional?
7: Pues la veritat és que és una dimensió més de la persona, però és veritat que no treballem sobre l'espiritualitat, sinó que la té present i la contempla, no? com algo essencial, no? de la persona. Per mi, a nivell particular, l'espiritualitat és allò que sempre està amb nosaltres, allò que sempre som, ja que el nostre cos canvia, els pensaments, les creences, no? les anem canviant al llarg de la vida. El nostre entorn, les relacions també canvien, però la dimensió espiritual és permanent, ho tenim en el moment de néixer i ens acompanya durant tota la vida fins que morim, no? Llavors, hi ha, per exemple, a finals del segle XX, el model canadenc de teràpia ocupacional, no? pues el seu diagrama ja va contemplar, el diagrama ja posa, no? l'espiritualitat de la persona com al centre de tot el diagrama, no? Vull dir que és algo essencial, no? de la persona, i la defineix de diferents maneres, no? Des de la teràpia ocupacional s'involucra molt amb l'ocupació significativa, no? I diu, per exemple, no? que l'espiritualitat té molt a veure amb les fortaleses de la persona, amb els seus recursos interns, la força interior, no? I que és el motor que ajuda a travessar el problema de salut, per exemple. També diu que l'espiritualitat és el centre del qual flueix qualsevol ocupació humana i que és la part invisible de l'ocupació. No? Realment no és potser el que fem, sinó des d'on, des de quin lloc ho fem. No? I per això parlem d'ocupació significativa, no? perquè és el que és realment important per tu, el que té significat per la teva vida.
6: Mònica, hi ha hagut alguna experiència amb pacients que t'hagi impactat especialment?
7: Pues sí. Bueno, la veritat és que de cada persona, no? et portes cosetes, no? perquè sembla que quan estàs intervenint en persones ets tu l'especialista i sembla que sigui, no?, unidireccional, no?, que tu pots ajudar o pots, no?, pots provocar canvis, però realment també et portes molt, no?, molts aprenentatges d'aquestes persones que aprenen a viure d'una altra manera, no? I, per exemple, sí que hi ha casos, pues, que són més significatius, no? Per exemple, pues, recordo, pues, una parella que es van conèixer quan s'estaven recuperant tots dos d'una malaltia neurològica important, que va quedar molt reduïda la seva mobilitat funcional, i, bueno, i van iniciar una profunda amistat, no?, que va acabar, pues, esdevenint en una relació de parella, no?, i com aquesta parella, pues, va, no?, intentar solucionar tots els entrebancs que es trobaven, pues, per començar a fer una vida conjunta, no?, i autònoma, i van arribar a casar-se, i, bueno, recordo, pues, això, no?, va ser bonic treballar amb coses que semblen petites, no?, però que, clar, que els hi donaven un ventall d'autonomia que podien, pues, això, sortir d'estar institucionalitzats, no?, i portar una vida, pues, autònoma de parella com qualsevol altra, no?, amb les seves limitacions i mancances, però sapiguin la manera de sortir-se'n, no? I, bueno, va ser molt maco, la veritat, va ser molt maco poder ajudar, no?, en tot aquest procés. També recordo, no?, dels meus inicis, pues, un noi que treballava d'instal·lador d'aires acondicionats i va tenir, bueno, un incident a la feina, i és que li va caure un aparell d'aire acondicionat, li va caure, li va fer un traumatisme cranioencefàlic, i arrel de l'exploració que es va fer, no?, per aquell traumatisme, van veure que tenia un tumor cerebral, no?, van haver d'operar, i també, pues, va quedar minvada la seva autonomia personal perquè va perdre mobilitat en una part del cos. I aquest noi, clar, la redistribució dels seus rols, no?, ocupacionals també va ser molt forta, perquè era una persona jove que treballava, no?, llavors quan va recuperar autonomia va poder marxar a casa, es va dedicar molt més a cuidar de la seva filla, no?, però amb el temps, pues, va aprendre a trobar, no?, la manera de sentir-se més útil, no?, llavors va començar a fer classes de pintura, va aprendre a pintar, i fins no fa tant, no?, que he sabut d'ell, pues, estava fent de voluntariat, no?, ensenyant a pintar persones amb diversitat funcional. Vull dir que veus, no?, que de vegades aquests esdeveniments tan, no?, tan greus i que sembla que és el pitjor que t'ha passat a la vida, pues, t'ajuda a trobar altres maneres, no?, de viure i de trobar significat.
6: Mm-hmm. Imagino, Mònica, que hauràs vist transformacions profundes en persones gràcies, en part, al que feu amb la teràpia ocupacional. Fins a quin punt contribueix el que fas a la teva pròpia transformació?
7: A la meva pròpia transformació? Pues, crec que tots, no?, tenim un potencial, no?, de més o menys ocult, per que ens ajuda, no?, a afrontar les situacions, no?, que ens poden sacsejar. I és veritat que tenir cada dia al davant persones, no?, pues, que han vist minvada, no?, la seva autonomia personal, i que, no?, que si els hi capgira, no?, la vida, pues, sí que t'ajuda a adonar-te'n de lo que realment és important, no?, a treure ferro de les coses que no són necessàries, no?, en la vida. I sí que et dona, pues, això, no?, moments de replantejar-te, no?, de què fas aquí, no?, per què ho fas, no?, i de posar-te com al servei, no? Jo crec que al llarg del temps, en la meva professió, pues, he après, no?, a contemplar-ho més des de pues, això, no?, posar-me al servei de les persones, i més això, no?, més veure la persona com, bueno, sense involucrar la meva parcel·la, no?, personal, que pensa que jo la puc ajudar, no?, O sigui, estar allà i veure el que surt d'aquesta relació, no? I realment el que la persona necessita, no el que necessito jo com a professional o com a persona, no? Potser és això.
6: I ja per acabar, Mònica, què seria el que més t'omple del teu dia a dia exercint com a terapeuta ocupacional?
7: Pues m'omple molt veure l'agraïment, m'omple moltíssim, i el sentir-me això, no? El sentir-me útil, el sentir que puc aportar, no? Una mirada que moltes vegades en aquesta societat tampoc està, no? Perquè moltes persones adopten aquest rol de dependència que està tan, no? Tan agravat a la societat, i treure, no? Ajudar la persona a que tregui aquestes fortaleses, no? I que es recuperi i que es vegi capaç, no? De fer coses que no s'ho pensava, pues, crec que això, no? És el que més valor li dono.
6: Mònica, ha estat un plaer enorme escoltar-te. Moltíssimes gràcies.
7: Moltíssimes gràcies a tu, Sergi. Fins una altra.
4: Un professor universitari va raptar els seus alumnes amb aquesta pregunta. Déu va crear tot el que existeix? Un estudiant va contestar valent: sí, ho va fer. El professor va contestar: si Déu ho va crear tot, llavors Déu també va fer el mal. Doncs el mal existeix. I com que les nostres obres són un reflex de nosaltres mateixos, llavors Déu és dolent. L'estudiant va quedar callat davant d'aquesta resposta i el professor, feliç, es vantava d'haver provat, un cop més, que la fe en Déu era un mite. Un altre estudiant va aixecar la mà i va demanar al professor si podia fer una pregunta. Per descomptat, va respondre el professor. El jove es va posar dret i va preguntar: professor, existeix el fred? Quina pregunta és aquesta? És clar que existeix, que potser tu no has tingut mai fred. L'estudiant va respondre: de fet, senyor, el fred no existeix. Segons les lleis de la física, el que considerem fred, en realitat, és absència de calor. Qualsevol cos o objecte és susceptible d'estudi quan té o transmet energia. La calor és el que fa que aquest cos tingui o transmeti energia. El zero absolut és absència total d'escalfor. Llavors, tots els cossos es tornen inerts, incapaços de reaccionar, però el fred no existeix. Hem creat aquest terme per descriure com ens sentim quan no tenim calor. I existeix la foscor? Va continuar preguntant l'estudiant. El professor, amb una mica menys de fermesa que abans, va tornar a contestar: per descomptat. L'estudiant va contestar: novament s'equivoca, senyor. La foscor tampoc existeix. La foscor és, en realitat, absència de llum. La llum es pot estudiar, la foscor no. Fins i tot existeix el prisma de Nichols per descompondre la llum blanca en tots els colors dels quals es compon, amb les seves diferents longituds d'ona. La foscor no. Un simple raig de llum esquinça les tenebres i il·lumina la superfície on acaba el feix de llum. Com pots saber quanta foscor hi ha en un espai determinat? En base a la quantitat de llum present en aquest espai, no és així? Foscor és un terme que les persones hem desenvolupat per descriure el que succeeix quan no hi ha llum present. Finalment, el jove va preguntar al professor: senyor, existeix el mal? El professor va contestar: és clar que existeix. Com t'he explicat al principi, veiem violacions, crims i violència per tot el món. Aquestes coses són el mal. El jove li va contestar: el mal no existeix, senyor. O almenys no existeix en si mateix. El mal és simplement absència de Déu. És igual que en els casos anteriors, un terme que les persones hem creat per descriure aquesta absència de Déu. Déu no va crear el mal. No és com la fe o l'amor, que existeixen com existeix la calor i la llum. El mal és el resultat del fet que la humanitat no tingui a Déu present als seus cors. És com apareix el fred quan no hi ha escalfor, o la foscor quan no hi ha llum. El professor, després de fer que sí amb el cap, va quedar en silenci. El jove es deia Albert Einstein. De fet, la paraula Déu és una paraula que genera molta urticària a moltíssimes persones. No passa res, la podem canviar per sinònims. Si preferiu, podem parlar d'amor, podem parlar de saviesa, podem parlar d'intel·ligència, podem parlar de consciència, podem parlar inclús metafòricament de llum. Si fem cas del que ens explica Einstein, que la foscor no existeix, els fotons existeixen, els foscons no, podríem dir també que l'egoisme no existeix com a tal, tan sols l'absència d'amor o un grau baix d'amor. La ignorància no existiria. És una paraula que ens hem inventat per descriure un baix grau d'intel·ligència o de saviesa. La inconsciència tampoc existeix, només graus baixos de consciència. És a dir, només existeix l'amor, la comprensió, la saviesa i la consciència i graus més o menys baixos de tot això. Al meu entendre, entendre tot això és indispensable si volem deixar enrere la mirada dual que classifica les persones en bones o dolentes amb tot el conflicte que això genera. No hi ha ningú dolent, només persones que fan el que poden des dels graus d'amor, de comprensió i de consciència que ara mateix tenen. El treball interior és un tutorial per incrementar aquest grau. Tenim amb nosaltres el Jordi Vilà, que condueix la secció de Narawa. Jordi, benvingut, com estàs?
8: Bé, molt bé.
4: Escolta, avui de què ens parlaràs avui?
8: Avui de la importància de la respiració i com entrenar-la.
4: Vinga, com ho hem de fer per entrenar la respiració i, sobretot, quines utilitats tindrà aquest entrenament per a la nostra vida?
8: Vale, perfecte. Doncs, primer de tot, el fet d'entrenar la respiració... té molts avantatges. Els beneficis principals és que tenim més energia disponible, no? Uh-huh. Per què? Perquè és com... Aquí hi ha una explicació prèvia que sempre s'ha d'explicar una mica el sistema central nerviós, que és el sistema que constantment és com un ordinador central que està observant tot el que passa al nostre voltant. Uh-huh. I segons en funció de si hi ha perill o no hi ha perill, pot activar el sistema simpàtic, que és el sistema de lluitar o fugir. Uh-huh. O el sistema de no hi ha cap perill, per tant és el sistema parasimpàtic, que ens porta a recuperar-nos i a descansar.
4: Val, d'acord. Home, d'entrada, quan dius això d'energia, més energia disponible, sí. No, la pregunta seria, a veure què farem ara, aquesta energia més disponible, perquè
8: clar,
4: a mi em fa molta por un ignorant motivat.
8: Exacte. No, però el bo és que si tu tens... bàsicament és canviar un hàbit molt bàsic, uh-huh. Val? En el fons podríem dir, més que energia disponible, que també és així, és... envellir-se menys.
4: D'acord.
8: Oxidar-se menys.
4: D'acord.
8: Val? Perquè en el fons el primer hàbit que recomano amb els entrenaments és observar-te si respires les 24 hores pel nas. Mm. L'ideal, l'òptim seria respirar 24 hores pel nas.
4: Uau.
8: Inspirar i expirar. De tal manera que si ho fem així, una respiració nasal és més lenta. Per tant, automàticament al minut estem fent menys respiracions per minut.
4: No és lo habitual, perdona Jordi, respirar pel nas?
8: És lo habitual, però realment hi ha, com que és un acte inconscient i automàtic, per sort, perquè si no estaríem morts, més d'un estaria mort, doncs, clar, hi ha hàbits, mals hàbits, que fa que respirem per la boca.
4: Uh-huh.
8: Val? Després, clar, si respiració bucal augmentes el número de respiracions per minut, per tant, mm-hmm. t'oxides més.
4: D'acord.
8: T'oxides més, generes més radicals lliures, per tant, el sistema immunitari també es debilita.
4: Mm-hmm.
8: Diguéssim que tancant la boca arreglem dues coses. Bueno, n'arreglem moltes, no? Però, principalment, el que fem és oxidar-nos menys, per tant el sistema immunitari està més preparat, més actiu, val? i ens envellim més, perquè si ens oxidem en el fons ens enrovellem.
4: Uh-huh.
8: Val? I a part això es tradueix en tenir més energia. Uh-huh. Tenir més energia disponible.
4: I quan dormim, què fem? Quan dormim, cada dia ho veig més factible, el fet de conscientment, sí. Respirar cada vegada més pel nas, però la nit igual no és tan fàcil. Hi ha alguna manera d'entrenar això?
8: Exacte. Sí, hi ha una manera molt divertida d'entrenar-ho, i molt fàcil, de cos zero, que és agafar un esparadrap i te'l poses a la boca.
4: Ho dius de debò? És en sèrio, això?
8: No, no, ho dic en sèrio, ho he experimentat i és realment és, funciona. Te'l poses a la nit i segurament pot ser que et despertis i te'l treguis, pot ser que... És una manera d'anar prenent consciència, no? Jo, el fet de fer-ho, inclús me n'he donat compte que hi ha moments que respirava per la boca, però inclús inspirava a través de l'esparadrap. Fixa't si el poder de l'hàbit, no?, que tenim adquirit. Inclús alguna nit directament me l'havia tret inconscientment, però a mesura d'anar practicant vas canviant l'hàbit. I després a la que no pots respirar pel nas, després és, ja ho trobes molt incòmode.
4: Clar, clar. Ara que em deies això de l'esparadrap, m'ha vingut una cosa que feien les àvies, que era per la gent que roncava molt, per evitar que es fiquessin cap panxa amunt, que és quan més ronques, cosien una bola de llana als pijames de la gent a la part de l'esquena. Llavors inconscientment notaven la bola i clar, no es ficaven mai de panxa amunt i no roncaven tant.
8: Exacte. Sí. De fet, això, tancant, respirant per un indicador de si no saps si respires per la boca o pel nas, és que si ronques segur que respires per la boca.
4: Clar, clar.
8: I a part, també pot ser que facis apnees. Per tant, jo he notat que respirant pel nas, dormint menys hores, em llevo més energia.
4: D'acord.
8: Vull dir que el tema va més per aquí. No és que tinguis molta energia, sinó que no en perds tanta.
4: I com s'entrena tot això, Jordi? Com es pot entrenar?
8: Que el primer hàbit és aquest. El primer exercici és pren consciència de com respires durant 24 hores.
4: D'acord.
8: I això sembla que sigui molt fàcil, però el dia a dia ens porta a vegades el pilot automàtic ja no donar-nos en compte. Per tant, és com de tant en tant un recordatori i dir, aviam com respiro. I realment a la que hi poses atenció i t'acostumes a respirar pel nas és molt més agradable. Molt més agradable. A part, respires més lentament.